0: mobilització social ha ajudat a que 50 veïns del barri de Sant Andreu de Barcelona continuïn a casa. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han decidit comprar l'edifici en risc de desnonament arran del centenar de persones que s'hi havien concentrat ahir des de primera hora per frenar el llançament.
1: És una operació complexa que ara el dia d'avui està en curs, però que la portarem a la pràctica, però que el principal objectiu a dia d'avui era aturar el desnonament. I això és el que avui hem fet.
2: Són declaracions de Jordi Valls, tinent d'alcalde de Barcelona. De moment no ha transcendit el preu de l'operació. Bona part dels veïns d'aquest edifici són vulnerables i alguns tenen mobilitat reduïda.
0: Avui ha de ser l'últim dia de pluges d'aquest episodi.
3: Una nova banda de precipitacions també afectarà, sobretot entre mig matí i mitja tarda, la zona de les comarques, altre cop, de Barcelona i sud de Girona, litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Això és degut a l'arribada ja de vent de component nord, tramuntana i mestral. Preveiem que siguin ja les últimes d'aquest llarg episodi de precipitacions.
0: Ho diu Santi Segalà, que és el cap del Meteocat, després que ahir descarregués amb força a les comarques gironines. Un episodi de pluges que de moment ha deixat 3 persones mortes després que s'hagi trobat una altra víctima a les Franqueses del Vallès.
2: És un home de 43 anys, estava a l'interior d'una furgoneta en un túnel que va quedar inundat per l'aigua dilluns. Els operaris d'una empresa que estaven retirant tota l'aigua acumulada van trobar-lo mort dins del vehicle. La nit abans, la seva família havia denunciat la seva desaparició.
0: I al Vendrell també han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle en una riera, però no arran d'aquests temporals.
2: No, el cotxe estava mig enterrat entre el fang i el cadàver està en avançat estat de descomposició. De fet, els primers indicis apunten que podria ser una víctima d'uns aiguats anteriors. Encara no l'han identificat, però segons expliquen fonts properes al cas a Ser Catalunya, el cotxe on l'han trobat pertany a una persona que va desaparèixer el 21 d'agost, coincidint amb un dia de pluja torrencial que va deixar entre 140 i 200 litres per metre quadrat a la zona en poques hores.
0: 3 minuts i seran les 7 del matí.

0: L'enorme llista de guardons que acumula Rosalía s'hi ha afegit en les darreres hores una altra. El Ministeri de Cultura li ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals en reconeixement a la transcendència artística del seu últim treball, Lux, que el jurat defineix com una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Amb 30.000 euros, el jurat del Premi ha constatat que el treball de Rosalía reafirma una trajectòria d'abast internacional caracteritzada per la recerca, el risc i l'evolució creativa a través de la cerca d'un llenguatge sonor propi.

0: Amb Rosalia estem arribant a les 7 del matí mentre saludem la Marina Fernández. Marina, bon dia.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: De seguida arrenca l'Aquí Catalunya i justament avui amb la consellera de Cultura.
1: Exacte, justament la tenim a 9:15 del matí. Parlarem amb ella de l'estrena al Festival de Sitges. Demà tenim programa especial des d'allà, però no només, també dels oques grasses de si ha de fer servir fenòmens com la Rosalia, per exemple, per exportar el català al món, si hi han parlat, si no, tindran algun tipus de relació en relació a això, de les paraules de l'Emma Vilarassau, que deia que no es pot viure del teatre. Si ets actor i no fas audiovisual, vaja, difícil poder-t'ho permetre.
0: Sí, avui també passant pel programa Mas i Montilla, conversa de presidents.
1: Conversa de presidents, la primera d'aquesta temporada, arriba en un moment, vaja, absolutament convuls. Parlarem amb ells, òbviament, d'habitatge, d'aquest avançament electoral, de com ho veuen tot això.
0: Doncs a partir de les 7, a les freqüències de SER Catalunya, l'Aquí Catalunya, i aquí a la SER continua l'Hoy por Hoy.
2: ¿Imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
1: Bon dia a tothom, són les 7 del matí. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Avui és dijous 8 d'octubre, 24 hores després del desastre indigne d'ahir a Rodalies. Avui no hi ha caos als trens, si més no que ens consti de moment. Cosa que no vol dir, això sí, que funcioni tot com tocaria. Does anybody want
1: to take it anymore? Sí, mira, perquè llevo desde las 5 despierto para llegar a las 8 y media al trabajo y ya está. Y por último lugar, quiero decir que ya está bien de agresiones al viajero, que ja està bien de agressions a la classe obrera i treballadora.
0: De tot aquest desori, d'ahir, el ministre de Transports ni se l'ha vist referir-s'hi, ni sembla tenir cap intenció de pronunciar-s'hi. Nosaltres li hem demanat si se'ns hi podia posar ja des d'ahir i la resposta és que no és problema seu, que és cosa dels maquinistes, clar. La pregunta és com allò de la fiscalia, de qui en depende. La notícia més impactant de les últimes hores és la mort de la Mari Carmen, símbol de la sagnia, guspira de la lluita per un habitatge digne que ha dut la legislatura a l'abisme, que l'ha fet implosionar. I en aquest clima preelectoral total, amb el cadàver encara calent, els partits se'n disputen les despulles per agafar embranzida les urnes. La Mari Carmen ha mort a l'hospital, on la van dur just quan la van fer fora de casa fa 14 dies. Un desnonament, com tot últimament, narrat en directe i, com tot últimament, convertit en carnassa per carronyaires. Venen setmanes calentes, el carrer Bull i l'ambient asfixiant de la bronca política instal·lada a Madrid no fa més que posar-hi més benzina. I mentrestant, el Suprem, que resulta que li han entrat les presses per amnistiar tots els líders del procés. I en canvi, ara Puigdemont fa saber que ja no li ve d'aquí, que potser li convé més tornar després de la campanya.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Vinga, el primer a aquesta hora és saber quin temps ens espera, perquè el Carbó ja ens va dir ahir que és fins divendres que no se'n van les pluges. Carbó, què tal? Bon dia.
3: Com estem? Bon dia.
0: Això vol dir que avui encara ha de ploure una mica?
3: Una mica no, amb intensitat algunes comarques, això sí, però a moltes comarques ja farà un temps radiant. De fet, avui el que guanyarà protagonisme serà el vent de tramuntana a l'Empordà i als Pirineus i mestral al sud de Catalunya, sobretot cap a les Terres de l'Ebre. Compte perquè hi haurà algunes ratxes que podran situar-se al voltant dels 100 km per hora. Molta atenció, com sempre, en aquestes situacions, si us heu de desplaçar per carreteres de Tarragona, sobretot entre la mateixa ciutat de Tarragona i el Delta de l'Ebre. Aquest vent arribarà molt eixut, per això a gran part de Catalunya tindrem molts moments de sol i fins i tot temps radiant amb molt bona visibilitat, però en temperatures d'augment sense canvis significatius. Ara mateix fa fresca, 18 graus a Barcelona, 18 també a Tarragona, 15 tant a Lleida com a Girona. Les màximes de 20 a 25 graus, però amb el vent que estem dient, la sensació, tot i aquesta temperatura i el sol, serà d'ambient més fresca que ahir a la tarda. I a més encara amb alguns xàfecs, com dèiem. Per una banda, pluja a la cara nord del Pirineu, que al final de la jornada serà neu a partir d'uns 2.000 metres, d'augment tot plegat anecdòtic, i xàfecs al matí al sud de la Costa Brava, molt locals però intensos. A la tarda, a la resta de comarques de Girona, on no bufi la tramuntana, tindrem també xàfecs amb alguna tempesta que podrà descarregar amb intensitat, i els darrers xàfecs d'aquest llarg episodi els tindríem entre el final de la tarda i primeres hores de la nit a la costa i prelitoral de Barcelona, al nord de Tarragona, amb alguns xàfecs que poden afectar, per exemple, la mateixa ciutat de Barcelona un cop es faci fos, que deixaran molta aigua en poca estona, també val a dir, però que duraran molt poca estona, aquells xàfecs.
0: Que és d'aquella època de l'any en què uns ens hem posat ja botes i altres encara van amb sandàlies.
3: I demà ens haurem d'abrigar tots, perquè, per exemple, baixarem dels 5 graus a molts punts de la Catalunya central, dels 10 a gran part de Catalunya, arran de costa, mínimes per sota dels 15.
0: Carbó, gràcies. Fins ara.
3: Que vagi bé.
0: Ara passen 4 minuts llargs de les 7 del matí.
4: Me gustaría estar aquí con vosotros, acompañaros en vuestra campana y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí, os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro.
0: Amb aquest fil de veu, defenseu allò que és vostre. És l'últim missatge de la Mari Carmen, l'anciana icona de la lluita contra els desnonaments, que ha mort a l'hospital dues setmanes després que l'obliguessin a sortir de casa seva. Una mort que arriba en plena organització d'una vaga general que serà l'11 de novembre. Sergi López, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Marina?
0: La La Mari Carmen mor just quan estava pendent de signar un acord al qual havia arribat la seva advocada amb els propietaris, amb el grup propietari del seu pis, i criden i per tornar-hi, havien pactat això, i criden l'atenció algunes de les reaccions polítiques que hem estat sentint arran d'aquesta mort que vam conèixer ahir al vespre.
5: Per exemple, la del govern de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso, del PP, que ha prohibit fer un minut de silenci durant el ple de l'Assemblea de Madrid en record de la Mari Carmen. Mentrestant, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, envia el seu condol a la família, però tot seguit ha demanat que no s'utilitzi políticament aquest cas. El president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat un missatge de carinyo a la família i a les persones que estimaven la Mari Carmen, afirma sentir aquesta pèrdua com a pròpia. I la notícia de la mort de la Mari Carmen està avui també a les portades de molts diaris estrangers, per exemple, a Itàlia, al Regne Unit, a Portugal o als Estats Units.
0: I just emocionada per aquesta mort, la portaveu del Sindicat de Llogateres confirmava la convocatòria de vaga general per l'11 de novembre, just abans que comenci la campanya. S'ha pactat amb els sindicats de classe. Serà la primera aturada de 24 hores a tot l'estat que es fa en 14 anys.
5: Una vaga que té una llista de reivindicacions ben definida.
6: Contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic.
5: I que vol censurar els fons voltor, els partits que van tombar els decrets Mari Carmen, però també el govern de Pedro Sánchez, a qui acusen de no haver fet prou. En aquest àmbit, des de Comissions Obreres, Belén López deia que la classe treballadora ha de tenir veu en el pròxim debat electoral.
7: I la classe treballadora organitzada, ho dic molt clar, tenim dret a intervenir amb veu pròpia en el debat electoral, situant la nostra agenda social, situant les nostres prioritats i exigint que aquesta agenda social i aquestes prioritats es compleixin abans i després de les eleccions.
5: Els sindicats confien que serà una vaga històrica.
0: I en aquest context, seguint amb la crisi de l'habitatge, sabeu que ahir estàvem pendents d'un desnonament que s'havia de produir al barri de Sant Andreu? Doncs bé, així s'ha resolt la cosa. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat acabaran comprant la finca que estava en risc de desnonament, que amenaçava de deixar 50 veïns al carrer. Així ho celebraven els centenars de manifestants que s'havien concentrat allà des de primera hora. Martí Oliver.
8: Com ja va passar amb la casa Ursola, el consistori, en aquest cas juntament amb el govern, ha tirat de talonari per evitar que el conflicte escalés. Una part la pagarà la Generalitat amb els fons d'emergència que van aprovar dimarts i l'altra l'Ajuntament.
9: És una operació complexa, que ara el dia d'avui ja està en curs, però que la portarem a la pràctica, però que el principal objectiu a dia d'avui era aturar el desnonament. I això és el que vull dir.
8: Són declaracions de Jordi Valls, tinent d'alcalde. De moment no ha transcendit el preu d'una operació que de moment permetrà als veïns continuar vivint a la finca. Una part són vulnerables.
0: Nosaltres d'aquí una estona parlarem amb el comissionat de l'habitatge de Barcelona. Mentrestant, Esquerra Republicana pressiona el govern de Salvador Illa perquè Catalunya pugui aprovar una pròrroga dels contractes de lloguer una vegada, previsiblement, decaigui el segon decret que ha aprovat el govern de Pedro Sánchez. És el que recollia aquesta proposta. Això ja se sap que no prosperarà quan es voti d'aquí uns dies al Congrés. Els republicans han registrat una llei perquè sí que pugui tirar endavant, en aquest cas, a Catalunya, i els socialistes s'hauran de mullar.
5: La llei que proposa Esquerra faria que Catalunya obligui els grans tenidors a prorrogar els contractes de lloguer o indemnitzar el llogater. Una proposta similar a la del segon decret aprovat pel govern espanyol i que previsiblement decaurà. El govern no ha volgut mullar-se i ha respost que arribarà fins on pugui.
0: Més coses, ja són tres les víctimes mortals pels aiguats dels últims dies.
5: A Franquesa del Vallès s'han trobat mort un home de 43 anys a l'interior d'una furgoneta en un túnel que va quedar inundat per l'aigua. Dilluns, els operaris d'una empresa que estaven retirant l'aigua acumulada van trobar-lo mort dins del vehicle. La nit abans, la seva família havia denunciat que havia desaparegut.
0: I no té relació amb el temporal d'aquests últims dies, però al Vendrell també han trobat una persona morta dins d'un vehicle en una riera.
5: El cotxe estava mig enterrat entre el fang i el cadàver està en avançat estat de descomposició. De fet, els primers indicis apunten a que podria ser víctima d'uns aiguats, però anteriors. Encara no l'han identificat, però segons expliquen fonts properes al cas Acer Catalunya, el cotxe on l'han trobat pertany a una persona que va desaparèixer el dia 21 d'agost, coincidint amb un dia també de pluja torrencial, que va deixar entre 140 i 200 litres per metre quadrat a la zona en poques hores.
0: Imagina't, un mes i mig ha passat de tot allò. I després del caos d'ahir a Rodalies, a avui el servei comença amb moltes línies que recuperen ja la normalitat relativa sempre a Rodalies.
5: És el cas de la R1, l'R2 i l'R2 Sud, també la R4, l'R7 i l'R8. En canvi, l'R2 Nord té servei per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni i l'R11 té també servei alternatiu per carretera.
0: Recuperació paulatina, per tant, l'endemà de la plantada que van fer els maquinistes que es van negar a conduir els trens si no tenien garanties que les vies estaven bé, que era prou segur. El govern de Salvador Illa investiga què va motivar els maquinistes a no anar a treballar i veuen, vaja, i veuen unes rerefons de reivindicacions laborals. De moment, això sí, descarten emprendre accions legals. Laura Pons.
10: Ho descarta perquè fons de territori asseguren que és Renfe Viajeros qui ha de demanar responsabilitats des de l'executiu, però carreguen contra els maquinistes perquè no són ells, diu Salvador Illa, els qui han de decidir si és possible o no circular, sinó que és l'operadora Renfe i el gestor Adif els qui ho certifiquen.
11: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir.
10: A més, des del govern apunten que la situació d'aquest dimecres al matí va molt més enllà de la seguretat.
12: I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
10: És Sílvia Paneque, consellera de Territori i portaveu del govern.
0: Ho diu el govern, ho diu també Renfe, les vies estaven preparades per circular-hi, això és el que argumenten en contra del que diuen els maquinistes, que no hi ha problemes de seguretat i deixen entreveure que l'aturada forma part d'aquest conflicte laboral que ara comentàvem, Pol Valero.
13: El director de Rodalies, Òscar Playà, ha assegurat que tots els protocols s'havien complert i que els sindicats estaven demanant informes extraordinaris.
14: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
13: Fons de l'operador apunten que l'acció pot estar en part motivada per un conflicte laboral dels sindicats amb l'empresa, per la retribució dels maquinistes en pràctiques i també perquè al març de l'any vinent hi ha eleccions sindicals.
0: Que no és l'únic problema aquest. Les plantades dels maquinistes, la seguretat de les vies, l'estat de les vies dels trens, sinó també els robatoris de coure. En els últims 3 mesos, els Mossos han fet 36 detencions justament per aquest motiu. Així ho ha explicat la policia catalana durant la seva reunió amb Adif en el marc del Pla Via per frenar justament aquests robatoris a les vies.
5: De les detencions, 6 han passat a ser investigats i 2 estan en presó provisional. A la reunió es va fixar com a prioritat que Adif informi com abans millor de qualsevol robatori perquè les patrulles puguin enxampar els lladres i s'han analitzat situacions que poden facilitar l'accés no autoritzat a determinats punts de la xarxa per corregir-les. El preu del coure s'ha disparat i això ha fet que els robatoris també. Anem a ritme d'un al dia. I fa poc hi va haver 6 robatoris en 10 dies a l'estació de Francesc. Calcula que han provocat 15.000 minuts de retards a Rodalies.
0: I avui que els trens van una mica millor, resulta que hi ha vaga de conductors d'autobusos a Barcelona. Són aturades parcials en 3 franges horàries.
5: La primera aturada està prevista entre les 9 i les 11 del matí. Hi haurà una altra al vespre entre les 7 i les 9 i a la nit des de les 11 fins a la 1 de la matinada. La Generalitat ha establert uns serveis mínims del 40% en hora punta, del 20% en hora esvall. Els treballadors reclamen millores en els calendaris laborals i que la jornada de 35 hores setmanals s'apliqui ja des del pròxim mes de gener i no de manera diferida, com pretén la direcció. La vaga es repetirà, si no hi avança acord, els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre.
0: Vagues i protestes en plena precampanya electoral. I en plena pugna també per la configuració de les llistes d'Esquerra Republicana, per exemple, de cara al 29N, encara amb el dubte de si Gabriel Rufián vol encapçalar la candidatura. El Junqueras ens va dir aquí que sí, que ell volia que fos el candidat, però és que, a més, 2 dels 7 diputats d'Esquerra a Madrid han anunciat que pleguen. I en l'espai de Sumar continua el torçabràs entre les diverses formacions que hauran de configurar el nou Frente Amplio. Aquesta serà la marca.
5: Un dels elements de discussió és el paper que hi ha de tenir Ada Colau. Mas Madrid accepta que sigui la candidata, però això encara no genera acord amb els comuns i continua la negociació.
0: I totes les enquestes apunten que serà molt difícil que surti una suma com la que va permetre investir Pedro Sánchez el 2023, que PP i Vox podrien arribar a la majoria, però vaja, si depèn de Junts, el que diuen és que encara que sumin, no investiran Pedro Sánchez.
15: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. És a dir, l'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era un all era una ceba, sempre trobant excuses, tot s'ha anat retardant. És tan bo per ell que no serveix pels altres, aquest senyor.
5: Són declaracions de Jordi Turull en una entrevista a TV3, qui argumenta que aquesta legislatura presentava una oportunitat històrica per fer arribar a bon port els acords de Brussel·les, però que els socialistes han tingut sempre excuses per no complir amb els compromisos.
0: I el PP valora que Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona, ja sabeu, sigui el candidat per Barcelona a les generals.
5: És una informació que ha avançat La Vanguardia. Feijóo vol que l'alcalde de Badalona encapçali la candidatura. Fons del PP asseguren a la SER que és un nom que agrada i que a més pot ser una bona opció per frenar el possible ascens de Vox.
0: Que, tornant a Junts, el retorn de Puigdemont apunta més enllà de les eleccions del 29 de novembre. L'espera que Pablo Llarena li acabi aplicant definitivament l'amnistia. Ara, de moment, el que tenim només és que li han aixecat l'ordre de detenció. L'expresident s'inclina per no tornar coincidint en quan estigui en marxa aquesta campanya i a tocar també de la vaga general. De fet, el que diu és, escolta'm, jo vull tornar com a president del país, no com a president del partit. Xavier Balló.
16: Diverses fonts del partit apunten que el retorn no hauria de solapar-se ni a la campanya electoral ni a la vaga general. Li sobren dos possibles escenaris tenint en compte que la clau dels tempos la té Llarena. Si l'aplicació de l'efectiva de l'amnistia arribés en pocs dies, el partit podria analitzar un possible retorn durant aquest mateix mes d'octubre, però si no, el més probable és que ja s'ajornés fins al mes de desembre després de les eleccions. A Junts sondejaven l'impacte que podia tenir un retorn per a la seva campanya, però creuen que el clima electoral no és el més propici perquè entitats o altres partits s'assumin a celebrar o a donar solemnitat al retorn de Puigdemont.
0: El que sí que sembla és que el jutge Llarena ara li ha entrat la pressa i podria ser que apliqués aquesta amnistia just abans que es tanqui la confecció de les llistes electorals. Obrim ara una finestra al món. Aquest segueix sent el clima a França. I tant és així, tan ha escalat la cosa que el govern ha suspès les classes als instituts fins dilluns. Ho fan arran de la revolta dels estudiants que fa 3 setmanes que dura.
5: El primer ministre francès Sébastien Lecornu intenta contenir aquestes protestes amb bloquejos i manifestacions massives a les principals ciutats del país, davant del temor que aquestes mobilitzacions s'ajuntin amb les de les armilles grogues, que seran en poc més d'una setmana. El primer ministre ha promès ajudes socials i ha empatitzat amb les protestes. Per exemple, s'ha prohibit a la policia l'ús de granades després que un jove de 15 anys perdés una mà per l'impacte d'un d'aquests explosius.
0: L'Organització Mundial de la Salut ofereix ajuda tècnica a Rússia per conèixer els motius que han provocat el cas sospitós de mort d'una persona per pesta en humans. Això a Sibèria, ens ho explicava el nostre corresponsal fa uns dies.
5: L'OMS vol saber en primer lloc si de veritat la persona va morir com a conseqüència d'una infecció per pesta i després vol saber per què el govern rus va adoptar mesures de salut pública com posar en quarantena 200 persones que estaven en contacte estret amb la dona que va morir.
0: I a Itàlia el Parlament vota avui una reforma del sistema electoral que afavoriria la coalició més votada.
5: Amb el nou sistema, la primera ministra Giorgia Meloni pretén afavorir a la seva formació quan hi hagi eleccions. Meloni ha amenaçat els seus diputats en una votació que és amb vot secret. Els ha pressionat perquè hi votin a favor, perquè ni tan sols els seus veuen amb bons ulls aquesta mesura.
0: I alguns apuntant, agafant idees aquí, segur. Del món de la cultura. Avui coneixerem el Nobel de Literatura. Sabeu que un dels candidats, us ho explicàvem ahir, és l'escriptor barceloní Enrique Vilamates. Vam parlar amb ell ahir i deia en aquest programa que no hi compta, però que si li donen, home, benvingut serà.
17: No crec que surti en absolut, però si surt, no, fantàstic. Com que és com una... té alguna de loteria, pues pot tocar, com no, ja veurem.
0: A l'enorme llista de guardons que acumula la Rosalia se n'ha afegit un altre en les últimes hores.
5: El ministre de Cultura li ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals en reconeixement a la transcendència artística del seu treball Lux, que el jurat defineix com una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
0: I apoteòsica primera nit dels Oques Grasses en el primer concert de comiat a l'Olímpic de Montjuïc. Hi ha anat, i ens ho explica, la Clàudia Arcarons.
18: Semblava impossible, i aquí estem. Nosaltres, però sobretot vosaltres.
19: Semblava impossible, deia just començar el cantant del grup, Josep Montero, quan ha aparegut sol al mig de la pista, perquè finalment, després de l'espera, de les pluges i de tanta expectació, primera nit de les 4 que faran a Barcelona amb un estadi ple de gom a gom. 55.000 persones van cantar cada una de les cançons del repertori dels més de 10 anys de carrera dels osonencs, des del meravellós desastre a l'Estar Guai, passant per Cool i l'onejada de samarretes col·lectiva, que ja és tradició. Focs artificials, coreografies, fans a l'escenari, crits d'independència i una traca final amb els temes més esperats. Tot amb un públic que no els volia deixar marxar.
18: Això està començant a arribar al final, ja.
19: Però tot té un final.
18: Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà, també. Us estem infinitament agraïts. Esperem que estem de l'alçada de tot el que ens heu donat.
19: Oques grasses marxen per la porta gran. Queden 3 nits més i totes elles prometen ser una festa.

0: temps pels esports. Arnau Montserrat, què tal?
1: Bon dia, Marina.
0: T'havies tapat les orelles?
1: Sí, perquè no vull spoilers.
0: Perquè vas al concert.
1: Sí, dissabte, sobre l'últim, per tant, serà difícil arribar-hi, eh?
0: El Barça recupera tots els efectius per preparar el partit de dissabte contra el Getafe.
1: A 6:15 a l'Spotify Camp Nou, Joan Garcia ja es va entrenar ahir amb el grup i estarà disponible pel partit. Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar ja es van exercitar amb normalitat amb la resta de la plantilla i avui s'incorporen la resta d'internacionals espanyols, més Livakovic i Gordon. Rafinha va fer treball específic al gimnàs.
0: O sigui que aquest cap de setmana et perds el Barça, perquè vas a veure Oques Grasses.
1: Home, no, es poden fer les dues coses, no?
0: Estaràs a concert mirant el mòbil?
1: No, home, no, perquè és abans, el concert és a 8:45.
0: Justet.
1: Quan acabi el Barça comença Oques.
0: Va anunciar ahir que es retira Pedro.
1: Amb un vídeo des de l'Spotify Camp Nou.
2: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda.
1: Penja les botes amb 39 anys i s'acomiadarà demà a 12:15 a l'Auditori 1899 amb un homenatge per part del Barça.
0: El Madrid, Mbappé, entrena amb normalitat.
1: Es va exercitar ahir amb el grup i apunta el partit de dissabte contra el Villarreal a casa. Veurem com reacciona el Bernabéu a totes les seves polèmiques durant l'aturada.
0: I han inaugurat la figura de Dani Jarque al Museu de la Cera.
1: Amb la mateixa samarreta que va portar a l'Espanyol Liverpool del dia en què es va inaugurar l'RCD Stadium 6 dies abans de morir, i el braçal de capità que estrenava en aquell partit és de l'escultor Michael Waite i compartirà sala amb Zamora i Iniesta. Va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Avui parla Manolo González en la prèvia del Màlaga Espanyol de demà.
0: Que escolta, ahir explicàvem que l'Eurolliga li ha dit no a l'NBA i ja sabem els detalls de l'oferta de l'NBA per comprar l'Eurolliga, 520 milions.
1: Sí, ho explicaven ahir al Que t'hi jugues, oferta que va ser rebutjada pels 13 equips creadors de la competició, entre ells el Barça. Els clubs que s'assumessin al projecte nord-americà haurien de fer una aportació inicial d'uns 440 milions i guanyarien a 10 anys vista uns 150, el mateix que garanteix l'Eurolliga sense haver de fer la inversió inicial.
0: I ens quedem en aquesta competició, l'Eurolliga. El Madrid busca allà la primera victòria.
1: A 8:45 de la nit rep a casa el Partizan de Joan Peñarroya després de perdre els 3 primers partits europeus. Demà torpa el Barça, avui parlen Sekulic i Kevin Panther. A l'Eurocup, triomf del Manresa 101-80 contra l'Ulm alemany. Primera victòria de la temporada pels manresans.
0: Nou sistema de classificació per MotoGP.
1: Incorpora una classificació específica per la carrera sprint dels dissabtes que se celebrarà els divendres.
0: I avui al Palau, jornada Champions en vol.
1: Barça-Dinamo de Bucarest a 8:45, tercera jornada.
0: 7:24 minuts, arriba la reina del mandú. Que s'ha inspirat en el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que arrenca avui. Ens porta una nova adaptació de Stephen King que aterra Amazon Prime. Cristina García, bon dia.
3: Bon dia, noi. Sí, es diu Castillo i s'estrena avui. Té com a punt de partida la novel·la de la Mabel Lozano titulada El Proxeneta, que retrata el món de la prostitució a l'Espanya dels 90 i dels 2000, passant per grans fites com la creació de la Unió d'Empresaris de l'Oci Nocturn, tremendo fue misma, l'adhesió a l'acord de Schengen que va canviar la política d'immigració o el canvi de moneda de la peseta a l'euro. Protagonitzada per Raúl Arévalo, Valentina Vidal, Omar Ayuso i Laia Marul, és una producció que conta la història real de l'auge de la màfia proxeneta espanyola.
4: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
5: Ya la llenaremos.
6: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio y cuando terminas las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
3: A veure, la crítica ja diu que Castillo és una de les millors sèries espanyoles de l'any, encara que adverteixen que és com rebre un cop de puny a la boca de l'estómac. És molt dura, deixa pensant en ella la resta del dia. Si li voleu donar una oportunitat, avui s'ha estrenat el primer episodi a Movistar Plus i cada dilluns un de nou fins al 6 que tindran total.
7: El Consorci de la Zona Franca patrocina la secció d'Economia de l'Aquí Catalunya.
0: Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, Marina.
0: Avui venim a explicar que la intel·ligència artificial és ja el nostre guia turístic per excel·lència. Segur que molts a casa ara se senten interpel·lats. 7 de cada 10 viatgers la fan servir a l'hora de planificar.
8: Sí, el 71% dels viatgers ja la utilitza quan ha de preparar les vacances, els seus viatges, tenir clar què volen visitar a destí amb el temps que tenen, quines zones han d'evitar, què s'han d'emportar, fins i tot per preguntar a quin destí hem d'anar, on volem anar, si és millor anar a platja o muntanya, si és millor anar a una capital o anar a una altra ciutat. Tot això el que ens demostra és que la intel·ligència artificial ja l'hem incorporat a les nostres nostres vides, no només en temes de productivitat, d'empreses, en qüestions laborals, sinó també en tasques ben quotidianes i el nostre oci. Les xifres que et dono són de la cadena hotelera Otusa, que ha fet una enquesta entre els seus clients arribant a aquesta conclusió, no? Que és que la intel·ligència artificial és ja el nostre guia per excel·lència i que ens decideix fins i tot on hem d'anar quan volem fer turisme.
0: I què és exactament el que se li demana a la intel·ligència artificial quan viatgem?
8: Doncs el que es pregunta segons aquesta enquesta és bàsicament tot, vale? Podríem dir que el que més demanem és que ens faci un itinerari complet del viatge, això ho demanem, ho demanen 6 de cada 10 viatgers, és a dir, que ens digui quines són les coses que hem de visitar, amb quin ordre, a quines hores anar-hi. Hi ha un 37% que fa una pregunta més general, que és a on viatjar, és a dir, que ens ajudi a buscar el destí. Hi ha un altre 33% que el que fa és aprofitar per preguntar per restaurants o fins i tot per activitats, per oci, que es pot fer a la zona o en un dia o en unes hores concretes que tinguem lliures. I després hi ha un ús menys habitual que utilitzen el 19% dels encastats, que és comparar preus. És a dir, un cop ja tenim el destí o tenim escollit el vol o l'hotel, doncs comparar preus per veure si tenim alguna opció més barata que ens permet gastar una mica menys.
0: Clar, que aquí passa una cosa, com amb tot consell a la vida. Una cosa és demanar-lo, sí. L'altra fer-li cas.
8: Sí, aquesta és una diferència que hem de tenir molt en compte quan mirem enquestes i informes sobre intel·ligència artificial, perquè és veritat que tots ens diuen que cada vegada l'utilitzem més, que hi ha més peticions, però poques vegades ens diuen quantes d'aquestes peticions les acabem assumint, perquè en alguns casos serveixen per confirmar decisions que nosaltres ja hem pres anteriorment. Per exemple, quan demanes que visitant una ciutat, hi ha vegades que ja ho tens clar o que ja ho has mirat a través d'alguna altra via, però els turistes el que fan és fer la pregunta a la intel·ligència artificial per assegurar-se, per exemple, que no es deixen res sense veure. Yeah. A l'enquesta aquesta concreta es diu que el 54% dels que utilitzen la intel·ligència artificial per preparar el seu viatge, un cop tenen la resposta que els ha donat la IA, la confirmen per altres vies, és a dir, que no se n'acaben de fiar del tot i que el que fan és utilitzar la intel·ligència artificial com una referència que els hi serveix per acabar-se de decidir, però que al final no és qui ens porta a prendre la decisió definitiva sobre les coses que volem fer.
0: Que estaria bé que la intel·ligència artificial no fos tan obstinada com a vegades alguns que et donen consells i que si no els hi fas cas, home, s'hi senten malament. No sé.
8: Exacte. És que al final això de la intel·ligència artificial té moltes avantatges, però s'ha de saber utilitzar.
0: Com a mínim no es queixa, tu.
8: Exacte. Es queixa a vegades massa, no? El que et deia és que, clar, el més important quan s'utilitzen aquests sistemes, sobretot per aquestes qüestions d'oci, és fer la pregunta exactament tal com volem que ens respongui, no? Perquè si no, la resposta que ens pot donar, les opcions que ens pot oferir són tan àmplies o no són exactament el que nosaltres volem, i això és el que fa que a vegades molta gent no els hi acabi fent cas al que li diu la intel·ligència.
0: Com quan entrevistes un polític. Vaja, Jordi Fàbrega, gràcies, que vagi bé.
8: Bon dia.
0: Adéu.
5: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Són 7:45. Heu de saber que avui encara ha de ploure. Jordi Carbo, bon dia.
10: Bon dia. El sol estarà present la major part del dia en el conjunt de Catalunya, però encara amb alguns xàfecs a les comarques de la meitat est. I el vent avui anirà guanyant protagonisme. De moment, ara amb vent fresc, 18 graus a Barcelona, també a Tarragona, 15 tant a Lleida com a Girona. Màximes de 20 a 25 graus. El sol ambient agradable, però durant la tarda cada cop més vent, que refrescarà l'ambient als Pirineus i a l'Empordà en forma de tramuntana, mestral al sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre. Encara tindrem algun xàfec nuvolats al matí al sud de la Costa Brava, durant la tarda a qualsevol punt de les comarques de Girona i a la costa i perlitoral de Barcelona, sobretot entre el vespre i primeres hores de la nit. Xàfecs locals de curta durada, però encara intensos.
0: I si esteu sortint de casa o d'agafar un tren, després del caos d'ahir, sapigueu que en principi ha tornat la normalitat, bastanta normalitat a les vies, a la xarxa ferroviària de Catalunya. Això sí, n'hi ha un parell que encara no funcionen com tocaria, conseqüència d'aquests aiguats. L'R2 Nord té servei per carretera entre Granollers i Sant Celoni, i l'R11, que també té servei alternatiu per carretera. I si mirem les carreteres, Ferran Aràndiga, com les tenim? Bon dia.
11: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant doncs que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per les inundacions d'aquests últims dies. Per altra banda, a la AP7 hi ha diverses incidències. A hores d'ara tenim dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud que provoca 3 quilòmetres de retencions i l'altre en sentit nord amb 1 quilòmetre de retencions. A la mateixa via, en sentit nord també hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès que provoca poc menys d'un quilòmetre de cues. Pel que fa a les retencions habituals, poc a poc tenim ja més intensitat al vessant Llobregat cap a Barcelona, però també des del Vallès, sobretot per la C50, la C58 des de Sant Quirze. Tot i així, doncs en trobem més intensitat des del Besòs, que de retruc afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Hola, Aitana Romà, què tal?
12: Bon dia.
0: De què es parlarà avui?
12: Es parlarà de Rodalies, de si la gent podrà arribar a treballar o no després del caos que es va viure ahir per l'aturada del servei ferroviari. I també es parlarà de la mort de Mari Carmen Abascal, que s'havia convertit en un símbol de la lluita contra els desnonaments.
0: Que sobre això últim, sobre la Mari Carmen, Isabel Díaz Ayuso ha dit que no hi haurà minut de silenci, que el prohibeix.
12: Li ha dit al País que un hospital públic va cuidar d'ella fins al final i que no es va poder fer res més. El PP madrileny ha vetat que avui es guardi un minut de silenci al ple d'Assemblea Autonòmica. Els partits progressistes hauran de sortir-se del hall del Parlament per guardar el minut i homenatjar a Mari Carmen.
0: Avui és quan entren en vigor els nous decrets d'habitatge.
12: Decrets que amplien als grans tenidors les limitacions a l'hora d'adquirir immobles que establia el decret anterior per als anomenats fons voltor i les estén dos anys més, fins al 31 de desembre del 2030. Tot i això, ja sabem que la vaga general per l'habitatge serà l'11 de novembre.
0: I on estan de vagues és a França. Pugen de to les protestes, les manifestacions.
12: S'han suspès les classes als instituts fins dilluns i hi ha noves manifestacions convocades pels principals sindicats del sector en suport al moviment de protesta dels estudiants de secundària, que ja fa 3 setmanes que dura.
0: Que ara parlàvem de mobilitat, de Rodalies. Doncs bé, per avui hi ha convocada vaga d'autobusos a Barcelona.
12: Els conductors dels autobusos de TMB fan avui vaga parcial en 3 franges horàries. La primera aturada està prevista entre les 9 i les 11 del matí i la Generalitat ha establert uns serveis mínims del 40% en hora punta i del 20% a la resta.
0: Avui comença nova edició del Festival de Sitges.
12: La número 59, que s'estendrà fins el 18 d'octubre i que té programades prop de 450 projeccions que connecten títols històrics com Carrio, La Fúria, amb noves propostes del Fantàstic.
0: Oques Grasses converteix l'estadi olímpic en una gran festa. Ens ho ha explicat la Clàudia Arcarons fa una estona avui. Hi torna a haver concert i en unes hores sabrem si el Premi Nobel de Literatura d'aquest any, del 2026, té nom català.
12: L'escriptor barceloní Enrique Vilamatas és un dels noms que sona per al Premi Nobel de Literatura, que es donarà a conèixer d'aquí unes hores. Ahir deia en aquest programa que no hi compta, però que ho celebrarà igualment i si li donen serà benvingut.
0: A qui vols que felicitem avui?
12: A la Rosalia, perquè ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Músiques Actuals que concedeix el Ministeri de Cultura en reconeixement de la transcendència artística del seu treball Lux. El jurat l'ha definit com una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
0: I la banda sonora d'avui la posa...
12: Lobo Lesbian. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible, no. El grup barceloní només ha necessitat una hora per esgotar les entrades per als 4 concerts amb els que posarà fi de manera temporal a la seva trajectòria en directe. Les actuacions es celebraran en 2 sales vinculades a la seva trajectòria. La primera a la Salamandra de l'Hospitalet i la resta a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Dos minuts i agafem els diaris.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Un exconvicte, dues prostitutes, un proxeneta i un boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de la Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
3: El ventilador a tope y tú sin dormir.
4: ¡Qué calor!
3: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
5: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
6: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
7: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Hoy amor, como siempre. El día yo no hablaba de ti.
8: Aquí Catalunya.
9: El día yo no hablaba de ti. El día yo no hablaba de ti.
8: Amb Marina Fernández.
9: Ni de mí.
7: 7 minuts passen de dos quarts. Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Marina Fernández.
7: De què parlen avui els diaris?
10: De vaga general, de Rodalies, de caos, sobretot d'habitatge i de la Mari Carmen. Mari Carmen mor desnonada, titula El País, fotografia en contrapicat. 14 dies després de ser desnonada, puntualitza el titular de l'Ara, el símbol de la lluita contra els desnonaments, i afegeix La Vanguardia a la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, el titular del periòdico. El subtítol destaca que els amos dels pisos van retirar 6.500 anuncis dels portals de lloguer els 15 dies previs als decrets. La dona que va encendre les protestes per l'habitatge, La Razón, mentre que El Mundo en fa lectura electoralista. L'esquerra converteix la mort de Mari Carmen en icona electoral. Dels que hi posa fotografia, és l'únic que no escull el rostre de la difunta, sinó una rotllana d'homenatge amb espelmes a l'acampada de sol d'ahir la nit.
7: I al País li dediquen l'editorial i quatre pàgines.
10: Mari Carmen va canviar Espanya, titula l'editorial, que il·lustra amb una fotografia retocada en què la brusa de la dona s'hi veuen serigrafiades imatges de les manifestacions per l'habitatge. La seva mort la converteix en un símbol i el seu llegat interpel·la la societat. El País ha canviat aquests 14 dies i no només pel moviment social i polític que s'ha desencadenat. A més, anàlisi de Manuel Javois, deixeu morir la gent als seus pisos, dir que tenia 87 anys no era populisme ni bonisme, i dues opinions. La d'Elvira Lindo, la seva mort no serà en va, els últims dies van ser la imatge de la crueltat d'un capitalisme extrem, hauria de ser la culpa que sent qualsevol persona de sent quan fa mal, i Paco Cerdà, Mari Carmen, la bola negra d'Espanya. No la pel·lícula, no l'orca, metàfora de billar. La bola negra otorga la victòria en un últim cop mestre. Si un error de càlcul l'envia a la tronera abans d'hora, la partida acaba en derrota. Mari Carmen ha caigut abans d'hora i ha rebentat la partida.
7: I a casa nostra, i encara en habitatge, la notícia de les últimes hores, us ho explicàvem fa una estona, és una altra, té a veure amb un desnonament, també.
10: Se'n fan ressò els diaris editats a Catalunya. Barcelona compra un bloc per evitar un macrodesnonament. Afectava 18 pisos ocupats on hi vivien almenys 7 menors. S'atura després de 12 hores de pressió social. És la pàgina completa de l'Ara. Al periòdico, la Generalitat i l'Ajuntament frenen un desnonament a Barcelona. El consistori arriba a un principi d'acord amb la propietat per adquirir l'edifici i impedir la sortida de 30 veïns de Sant Andreu. I La Vanguardia, una columna, el consistori comprarà un bloc a Sant Andreu perquè no el desallotgin.
7: Doncs puc saludar a aquesta hora el comissionat de l'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, el Joan Ramon Riera. Què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: B- volíem demanar-li justament per aquesta operació de compra que s'ha pactat amb el govern de la Generalitat. Serà una compra a mitges, 50-50, i això ens recorda una mica el que va passar amb la Casa Ursola. Per què ara sí? Per què aquest sí? I d'altres, no? Molts d'altres que es poden trobar en situacions similars, no?
4: Uf, a veure, era... Ahir ja ho vam dir públicament, o sigui, la pitjor de les solucions possibles era tirar endavant el desallotjament de 32 persones, entre les quals hi havia 6 menors. Això, des d'ahir al dematí, que ens vam activar tots, moviments socials, Ajuntament, Generalitat, per buscar alguna solució alternativa al llançament d'aquell desnonament. Ho vam dir, que el desnonament era la pitjor de les solucions possibles, de manera que calia treballar contra rellotge per construir una nova solució. Just fa 48 hores el president de la Generalitat va presentar públicament el fons aquest d'emergència habitacional,
7: sí,
4: que preveu 25 milions d'euros, i Generalitat i Ajuntament, doncs, ens vam posar d'acord, i amb la propietat, doncs, per dir, escolta, és el moment de desplegar i d'iniciar amb una primera operació aquest fons d'emergència habitacional.
7: Però,
4: i això és el que vàrem aconseguir.
7: Què fa diferent, què fa diferent aquest cas d'altres, o què feia diferent aquest cas i el de la Casa Ursola d'altres que hem pogut tenir al llarg dels últims mesos o anys, que n'hi ha hagut i molts, i dels que vindran? O no sé si ara, a partir d'ara, la solució sempre serà aquesta, en situacions similars, que hi hagi persones vulnerables.
4: A mi m'agradaria que la solució sempre fos aquesta. El que passa és que la disponibilitat pressupostària arriba on arriba, eh? Però ens agradaria comprar moltes més propietats de les que realment comprem. Vull dir, sí que voldria subratllar que efectivament Casa Ursola va ser un cas, diguem, de conflictivitat social. La d'ahir també era un macrodesnonament, perquè no estem parlant d'un pis, d'una família, sinó que estem parlant de tot un bloc sencer que anava ser desnonat, però també voldria subratllar que des de l'Ajuntament de Barcelona, per la via del tanteig i retracte, hem comprat moltes altres finques que no estaven en un conflicte social. I jo sí que voldria també fer un agraïment als moviments socials, no? Els moviments socials que el que fan és apuntar el problema, aixecar el problema, despertar el problema, perquè tots siguem conscients de que existeix un problema en el marc de l'habitatge i que els poders públics hi hem de donar resposta.
7: Ahir va passar una cosa, vaja, que va sorprendre, que és que intentant aturar aquest desnonament li vam veure a vostè mateix i també al director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ara que em mencionava els moviments socials, el Sindicat de l'Habitatge, diuen que això era electoralista.
4: No, jo amb això, si em permet, discrepo. O sigui, nosaltres, tant el director general de l'Agència de l'Habitatge com jo mateix, ens vam desplaçar in situ precisament per poder contactar amb la propietat. Aquesta era la missió, amb la part de la propietat per iniciar les converses. I ens vam trobar allà amb la premsa, ens vam trobar allà amb els moviments socials per descomptat, etc. I de fet, vull dir, va ser gràcies als moviments socials que vam poder aconseguir el contacte amb l'advocat. Mm. Vull dir que després l'esquerra és plural, l'esquerra representa moltes idees i és enormement plural, però a l'hora de defensar el dret a l'habitatge d'unes famílies vulnerables, jo crec que aquí tots hem de treballar a la una.
7: Però em vol dir que l'administració no tenia manera de contactar amb la propietat d'aquesta finca,
4: home,
7: que
4: costar,
7: no fos anar in situ allà per trobar-se amb l'advocat?
4: Va costar. Per això et dic que vam treballar contra rellotge. Perquè a vegades hi ha propietats, o sigui, a mi em toca en el meu dia a dia doncs, negociar amb moltes propietats, i a vegades hi ha propietaris doncs, que sí, que hi ha vies a dir diàleg, obertes, franques i sinceres, però a vegades també costa, a vegades hi ha propietaris que no volen interlocutar, a vegades interlocuten a mitges, Vull dir que aquesta és una mica el món de les propietats també és molt plural, ja. I també és complex.
7: Uh-huh. I en tenen alguna altra, la Diana, alguna altra situació d'aquest tipus? Perquè, com deia, aquest fons, vostè la compra és compartida amb la Generalitat, per tant, tiren d'aquest fons nou que s'ha creat i també part dels diners de l'Ajuntament. En tenen més de previstos?
4: Home, sí, però com comprendrà, ara no els podem compartir. Però, evidentment, que tenim identificats on hi ha, diguem, una conflictivitat amb persones vulnerables. Tenim agenda, diguem, de diàleg amb veïns i veïnes que viuen el problema de que s'ha exhaurit el contracte, de que no tens on anar, de que han iniciat un procés judicial. Mm-hmm. En tenim identificats alguns i tenim, bueno, una agenda de reunions, yeah, amb propietats per iniciar mediacions, per iniciar diàleg, etc.
7: I de quina quantitat estaríem parlant, sí, aproximadament?
4: De edificis d'aquesta,
7: sí,
4: naturalesa?
7: Sí.
4: Home, per sort, no masses. Per sort, no masses.
7: No masses vol dir menys de 10?
4: Vull dir, menys de 10, sí.
7: Menys de 10, d'acord. Vaja, no, vull dir que al final estem en els moments en què estem en un clima de precampanya i ja sap que és fàcil també, doncs, tendir a pensar que hi ha un punt, sí, d'oportunisme en aquestes operacions.
4: Home, l'Ajuntament de Barcelona, si no recordo malament, des del 2016... que està exercint la compra per tanteig i retracte. Eh? Uh-huh. Vull dir, tenim més de 1.500, 1.600 habitatges comprats per tanteig i retracte des del 2016, des de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Yeah.
4: Vull dir, és una política estructural. Vull dir, això voldria subratllar-ho. Uh-huh. La política d'adquisicions, sempre hem dit que era una política cara, perquè, clar, compres l'habitatge fet, és una política cara, però és una política estructural i és una política de solució immediata.
7: Ja. Perquè quan
4: per
7: els
4: tant,
7: costarà,
4: l'has
7: què?
4: De fer servir, doncs encara està en diàleg. Vull dir, ahir la prioritat, fins a última hora de la tarda, és arribar a un preacord, a aconseguir el mecanisme per poder suspendre el llançament. Però vull dir, no pateixi, que els propers dies, doncs, ja serà públic.
7: D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Joan Ramon Riera, comissionat de l'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Que vagi bé i a veure si aconseguim doblegar la corba de l'encariment dels preus dels
4: propers. Gràcies a vosaltres i un petó pels amics i familiars de la Mari Carmen.
7: Que vagi molt bé. I si seguim els diaris, avui llegim al País que Carles Puigdemont trasllada la seva oficina d'expresident a un dúplex de la zona alta de Barcelona.
10: Signa Mar Rovira, el missatge oficial és que no es precipitarà la tornada de l'expresident, que ha sigut casualitat que coincideixi aquest trasllat amb la setmana de l'amnistia. El motiu del canvi, la manca d'espai al Palau Centelles, al Gòtic, on fins ara Puigdemont tenia l'oficina a la qual tenen dret tots els expresidents des del 2003. La Generalitat va facilitar una llista d'immobles de titularitat pública amb la prioritat de no haver de pagar-li un lloguer. I Puigdemont ha escollit aquest dúplex al districte de Sarrià-Sant Gervasi, al carrer Doctor Ru, prop de la Via Augusta.
7: Ja que som amb expresidents, vindran Artur Mas i José Montilla avui a la conversa de presidents, la primera de la temporada a partir de les 9 del matí. El que també és de totes les portades és el caos de la mobilitat.
10: El caos a Rodalies per la vaga encoberta de maquinistes, titula l'Ara, i efecte dominó, el caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies, el titular del periòdico. Per què no han avisat, titula la fotografia de portada d'una andana de Sants poblada de viatgers. La Vanguardia, Rodalies col·lapsa després de la plantada de maquinistes, el País en pàgines interiors, el caos s'enquista a Rodalies amb un altre pols dels maquinistes a la Generalitat. Ahir els serveis alternatius no van poder absorbir la demanda de viatgers. Com a mínim no m'han escopit.
7: Carai.
10: Titula una peça de testimonis La Vanguardia en pàgines interiors, que també recull que en algunes estacions hi ha conductors espavilats que fan l'agost portant passatgers per entre 10 i 20 euros
7: al
10: trajecte.
7: Mira, de fet, això ens ho explicava justament el Juan, un usuari de Rodalies amb qui ve parlar a primera hora, que deia, ens estan fent pagar això, entre 10 i 20 euros. La mobilitat, que centra també la majoria d'opinions.
10: L'editorial de La Vanguardia, Rodalies ha de deixar de ser un malson, l'augment de la població i les noves condicions climàtiques suposen nous reptes, la solució passa per inversions més altes i una gestió més eficaç, coordinada de les xarxes. És clau en la definició del nou model de país. Sense Rodalies, Catalunya no funciona. Antoni Bassas a l'Ara, Rodalies, un servei sense ànima. Els que treballen amb esperit de servei no deuen tenir poder, i els que tenen poder no deuen tenir esperit de servei. El principal responsable d'aquesta carcassa buida, el Ministeri de Transport, se li refot, igual amb el PP que amb el PSOE. El periòdico, dins l'editorial Pluges i Excepcionalitat, Menció a part el que ha passat aquests dies a Rodalies. La disputa entre DIF i els maquinistes perjudica els usuaris en un servei que ja té carències en situacions climatològiques favorables. El camí està sent massa sinuós i, junt amb l'horitzó d'una millora pel traspàs de la gestió, els ciutadans necessiten solucions al dia a dia, com a mínim, informació a temps real.
7: I avui que fa 10 anys que existeix Bizum, la Unió Europea veu en això, en aquesta plataforma, una solució per no dependre tant dels Estats Units en els pagaments.
10: Brussel·les veu en Bizum una arma per guanyar sobirania estratègica, tema del dia del periòdico. En 10 anys Bizum ha evolucionat de les transferències entre particulars al comerç online i a les botigues físiques. En 10 anys han passat de fer-se 3 milions d'operacions a 1.200. És a dir, s'han multiplicat per 400. Bizum, recordem que és una aplicació espanyola, la Unió Europea n'ha potenciat el desenvolupament i Espanya gestionarà l'operativa de 130 milions de clients amb una nova empresa, European Network for Payments, en què s'han aliat 5 operadors diferents.
7: I els esports... Encara coeix a l'adeu de Leo Messi.
12: Les portades a Barcelona són per Messi. Ahir no podien ser per logística, però avui sí, a l'esport. L'últim tango de Messi i a dins l'adeu que el Barça encara li deu. O a Mundo Deportivo, monumental, adiós, jugant amb l'estadi i amb el 10 de Messi que es converteix amb la I i amb la O de adiós.
7: I avui recomanes molt i molt llegir el Ves al País.
12: Sí, la pell de Leo Messi. No us el perdeu, l'article, on diu que l'últim 10 d'Argentina es va alimentar de la competitivitat i ambició sense límits per sobreviure al carismàtic Maradona i regnar a l'alçada i una mica més de Pelé, Di Stefano, Cruyff i el propi Diego Armando.
7: La dada.
12: La dada és la factura del virus FIFA, que ha estat de 60 lesionats. Ho llegim al Mundo Deportivo.
7: Carai.
12: 60 futbolistes de les 5 grans lligues han acabat amb problemes físics l'aturada de 3 setmanes, on més a la Premier League amb 16, a la Lliga 13. No ho està de lesionat Mbappé. El Marca ja dubten de la rebuda que li farà l'afició madridista. Ei, listo para el Bernabéu, titulant.
7: I el titular per emmarcar.
12: A segona divisió, el Granada va tornar a guanyar 4 jornades després amb Alberto Flores a la porteria i Juanjo Flores a la defensa. Avui posen el Marca, la lupa, en els dos futbolistes i titulen Flores en otoño. La primavera s'adelanta en Granada.
7: Poetes. La carta al director.
10: Isabel Vegas, de Sant Adrià del Besòs, al periòdico. M'ofent que es qüestioni el sistema de vot per correu. Fa molt de temps que sóc votant del PSOE, però aquesta vegada tinc dubtes, així que he de donar les gràcies als que han posat en dubte el vot per correu. He estat molts anys treballador a Correus, he treballat en tots els processos d'una votació i que es qüestioni el sistema de vot m'ofent personalment. Per tant, ja he decidit el meu vot. Gràcies. Quiero suerte en el
7: amor, en el dinero, por favor. Aquí vols que li llegim avui l'horòscop.
10: Vols saber si a la una Vilamata es guanyarà el Nobel?
7: Ah, mira, doncs sí.
10: 31 de març, Àries. Sigui prudent amb inversions i despeses. Conservi part dels seus fons i revisi de manera curosa com utilitza els seus diners. Per tant, potser li cau un milió d'euros.
7: Que hi hagi sort.
10: Confia una mica més en les seves capacitats, li permetrà afrontar una tasca que fins ara li feia respecte. No necessita demostrar res a ningú. Simplement faci les coses bé.
0: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
7: I ens toca ara posar el retrovisor musical, com cada dijous a aquesta hora. Sergi López, avui 1983. Per on comencem?
13: Tu tenies un anyet només, no?
7: Un anyet, exacte.
13: Doncs mira, segurament les cançons igual no et sonen d'aquell moment, però et sonaran ara recordant-les. No és habitual que la banda sonora original d'una sèrie arribi al número 1 dels 40, però és que l'any 83 a la tele feien fama. La primera ja t'ha sonat.
7: Sí, home, i tant.
13: Un altre títol dels més recordats de 1983, ve de la mà de The Police.

0: que ha envellit malament aquest Every Breath You Take.
1: Per què?
0: Perquè té un punt d'assetjador. Escolta'm, que et controlaré a cada moviment que facis.
1: Clar, ja és que el meu control de l'anglès no és gaire bo, o sigui que... De Police passem a Spandau Ballet.

0: animadeta la cosa.
1: Sí, bé.
0: Que sí. Avui no tenim un eclipsi, tenim pluges, però eclipsis no, com el del mes d'agost, per exemple, però sí que podem recordar el que ens va portar Bonnie Tyler.

0: Que bé que cantava Bonnie Tyler. M'ha sorprès molt descobrir, repassant la llista dels 40, que aquesta cançó no va arribar al número 1.
1: Carai, i de moment només hem sentit cançons que arribaven des de fora. Aquí què s'hi feia?
0: Doncs mira, aquí estàvem en plena etapa de la movida. Tino Casal ens va deixar embrujada.

0: Doncs ja veus, Marina, Bonnie Tyler no va arribar al número 1 i aquesta cançó sí. Ho veu just?
1: No, vale. Segurament no.
0: Estem d'acord. Indiscutiblement molt millor pel meu gust, Joan Manuel Serrat, que ens deia una cosa que era vàlida

0: No hay disputa.
1: Cada loco con su tema, sobretot quan va la gent amb el mòbil i cadascú va absolutament en un món individual, no? I la Vuelta Ciclista del 83 anava acompanyada d'aquesta cançó.
2: És molt de classe de spinning, efectivament.
1: Efectivament,
2: sí, sí. I les notícies d'aquella època...
1: Doncs mira, habitualment portem notícies del món de la política, però avui no. Avui la primera té a veure també amb la música, perquè el 2 de desembre va marcar un abans i un després. S'estrenava el primer videoclip, tal com els coneixem avui. Thriller, ja la vam escoltar quan revisàvem l'any 84, perquè és quan va triomfar, però quan va veure la llum és quan acabava el 83. I a l'estiu, la companyia japonesa Nintendo estrenava el videojoc per a Mario Bros. Que alguns ens ha fet passar uns moments magnífics. En un primer moment va ser una extensió de la sèrie Donkey Kong, però després, per mèrits propis, es va desenvolupar com una franquícia independent.
2: I el cine què s'hi feia?
1: Doncs mira, a tot el món, la pel·lícula més taquillera va ser Star Wars, El retorn del Jedi.
3: ¡Cazas enemigos!
2: Res a veure amb la política actual, eh?
1: Home, al lado oscuro, no sé jo què dir-te, eh? Aquí va triomfar fins al punt de ser la segona pel·lícula més vista, també Flashdance. Una història de superació d'una noia que vol ser ballarina professional i, evidentment, aconsegueix el seu somni, si no, no seria una pel·lícula. Va rebre l'Òscar a la millor música, també a la millor cançó original, que és la que estem escoltant.
2: I com arribem a les 8?
1: Doncs mira, amb un èxit del 83, però que ha continuat sonant durant dècades, i de tant en tant aquesta cançó sona a la ràdio i, com a mínim a mi, jo crec que en general, però com a mínim a mi, m'aixeca l'ànim.
2: I amb Mike Oldfield fem el sorteig per veure a quin any ens n'anem dijous que ve. 2008, mira, ens n'anem més a propet.
1: Ja era hora d'avançar al segle XXI.
2: Sergi López, gràcies.
1: A tu.

0: aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Bon dia a tothom, són les 8 i encara és hora que el ministre de Transports es pronunciï sobre el caos de Rodalies.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Segur que molts de vosaltres ho veu patir en primera persona, en pròpia pell. Ahir a primera hora explicàvem que no funcionava cap tren a Catalunya, que els maquinistes s'havien plantat perquè no ho veien clar, perquè exigien garanties que circular per les vies era segur després del temporal. Entre 150.000 i 200.000 persones van quedar-se tirades per sorpresa, sense alternatives. I el que és pitjor, sense informació. Renfe és encara qui presta el servei de Rodalies aquí a casa nostra. Renfe és una empresa pública que depèn directament de l'Estat, del Ministeri de Transports. Ha sortit el ministre a dir res? Doncs no. Cap declaració ni tampoc un sol tuit, i no és que no en faci, és procliu a fer-ne. Del caos d'ahir

0: res, ni una cosa, però des de llavors, des del caos d'ahir, el ministre n'ha fet uns quants, més d'una desena de tuits, el primer des de les 9 del matí d'ahir, en plena crisi, parlant de Milei. Això ha seguit d'una cadena posterior per criticar Ayuso, Feijóo, Vox, també Junts, i republicacions d'una entrevista seva a la tele on no. Tampoc no mencionava Rodalies. Hem demanat al ministre de Transport si tenen alguna cosa a dir, si se'ns hi vol posar el telèfon o aquí a l'estudi, ja des d'ahir que ho demanem, i la resposta és que no és problema seu, que és cosa dels maquinistes, clar. Això és com allò de la fiscalia, de qui en depende. Entre els tuits de l'Òscar Puente, algun ja la nit per la Mari Carmen, símbol de la sagnia, guspira de la lluita per un habitatge digne que ha dut la legislatura a l'abisme, que l'ha fet implosionar. I en aquest clima preelectoral total, amb el cadàver de la Mari Carmen encara calent, els partits se'n disputen les despulles per agafar embranzida a les urnes. La Mari Carmen ha mort a l'hospital, on la van dur just quan la van fer fora de casa, fa 14 dies, un desnonament, com tot últimament, narrat en directe i, com tot últimament, convertit en carnassa pels carronyaires. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favo, què tal? Bon dia.
1: Hola, Marina, què tal? Bon dia.
0: Torna la normalitat paulatina a Rodalies.
1: Després del caos per la plantada dels maquinistes ahir, avui es reprenen el servei a la R1, la R2 i la R2 Sud, la R4, la R7 i la R8, però no a la R2 Nord ni a la R11. Des d'avui també torna a estar oberta l'estació de Fabra i Puig.
0: La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya.
1: Ahir va morir a l'hospital als 87 anys, a mort desnonada, poques hores abans de signar el contracte pel qual podria tornar al pis del Retiro, contracte que per ella ha arribat tard.
0: Una precampanya on Ada Colau guanya números per ser la candidata del Front Ampli.
1: La nova marca de sumar per als comicis del 29N Més Madrid accepta que sigui l'exalcaldessa de Barcelona qui lideri l'agrupació, però a canvi volen quedar-se ells amb els llocs de sortida a la llista per Madrid.
0: Parlarem d'habitatge, parlarem d'eleccions a partir de les 9 a la conversa de presidents, la primera de la temporada amb l'Artur Mas i el José Montilla. Aturat el desnonament d'un bloc a Barcelona.
2: Ens agradaria comprar moltes més propietats de les que realment comprem. Vull dir, sí que voldria subratllar que efectivament Casa Sola va ser un cas...
1: S'ha suspès arran d'un principi d'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament l'adquireixin. Aquest bloc situat al barri de Sant Andreu, el comissionat per l'habitatge admetia fa uns minuts en aquest programa la comparació amb la Casa Ursola. 30 persones podien veure's al carrer.
0: A França, la protesta es complica.
3: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre.
1: I així intenta apaivagar-los als carrers al govern de Macron. Les protestes estudiantils van a més i el primer ministre Le Cornu promet les primeres mesures per a finals d'aquest mes. La por és que d'aquí una mica més d'una setmana aquestes protestes es barregin amb les de les armilles grogues. Les classes estan suspeses fins dilluns.
0: I així ha sonat la primera última nit dels Oques Grasses.
1: 55.000 fans van gaudir de més de 2 hores de directe, amb més de 20 cançons. Els altres 3 concerts són avui divendres i dissabte. Mai abans un grup català havia omplert 4 estadis olímpics.
0: En parlarem del fenomen dels Oques Grasses, però de més coses també amb la consellera de Cultura a partir de 2:15 de 9 amb la Sònia Hernández. Avui, el segon dels 4 concerts dels Oques, fixem-nos en quin temps farà, no només a l'estadi olímpic, en el conjunt de Catalunya, perquè ha de tornar a ploure. Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Avui farà sol la major part d'hores en el conjunt de Catalunya, però encara amb alguns xàfecs a les comarques de la meitat est, i el vent del nord cada cop bufarà amb més intensitat. Aquesta hora ambient una mica fresc, 18 graus a Barcelona, també a Tarragona, 15 a Lleida i Girona. Al migdia, màximes de 20 a 25 graus, el sol ambient agradable, però com cada cop farà més vent, aquest refrescarà l'ambient. Tramuntana forta als Pirineus i l'Empordà, mestral al sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre. I com dèiem, encara alguns xàfecs al matí al sud de la Costa Brava, que durant la tarda s'extendrien fins i tot amb alguna tempesta a qualsevol punt de les comarques de Girona entre la tarda i primeres hores de la nit a la costa i per litoral de Barcelona. Xàfecs que poden ser intensos, però durarien poca estona.
0: És dijous. I a partir de les 10 a l'Aquí Catalunya.

0: El racó de pensar, el Santi Jiménez i la Imma Susta. El cinema espanyol viu un moment dolç, però el Santi avui mira enrere, ve a reivindicar-nos la figura de Rafael Azcona. La Imma també es fixa en els cines, però per concloure que cada vegada som més impacients. No sé si és el vostre cas, també. I s'hi afegeix a aquest duo el Lu Martín amb una dissertació sobre l'amor. Ens podeu seguir en directe des d'ara i fins a les 12 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. Ara passen 7 minuts a les 8 del matí de la indignació que va despertar la Mari Carmen a la commoció per la seva mort. 87 anys, símbol, icona de la crisi de l'habitatge, ha mort desnonada, ha mort a l'hospital, no ha tingut temps de tornar a casa seva.
1: Sí, ha mort a l'hospital Gregorio Marañón a només unes hores de signar el contracte pel qual li anaven a deixar tornar al pis del qual va ser desnonada fa només 14 dies. A la nit els acampats de sol van anar fins al Congrés i aquesta va ser una de les consignes que van cridar. No és un desnonament, és un assassinat.
2: No podemos dejar de luchar por Mari Carmen.
3: Mari Carmen, la lucha sigue.
1: Davant del Congrés han organitzat una plantada amb fotografies d'ella i espelmes davant del portal on va viure. La Mari Carmen també s'està aixecant un altar improvisat.
0: Aquest és l'últim missatge que li vam escoltar.
4: Me gustaría estar allí con vosotros. Acompañaros en vuestra campana y en vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro.
1: Missatge gravat ja des del seu ingrés hospitalari. Hi ha un altre vídeo anterior que està difonent Vox. La Mari Carmen assenyala com a responsable de la seva situació a Pedro Sánchez, però aquest vídeo, el que penja, si més no, Vox, està escapçat. I en la resposta sencera, en una entrevista a Televisió Espanyola, el que fa la Mari Carmen és també mencionar Ayuso i la resta d'administracions.
0: Teoria bàsica de la manipulació. És això. I això és la imatge de com s'està polititzant la figura de la Mari Carmen. Tenim Pedro Sánchez, també tenim Feijó.
1: Sí, Feijó, el líder de l'oposició, va escriure ahir a la nit a la xarxes, ni campanya, ni partits, ni utilització interessada. Davant la mort d'una persona només hi ha el respecte. Sánchez va escriure tot el meu afecte a la família i als seus éssers estimats. Una abraçada també a tots els que avui sentim aquesta pèrdua com a pròpia. I ja també ha escrit la mort de Mari Carmen ens colpeja.
0: I després hi ha Isabel Díaz Ayuso que ha vetat que avui es faci un minut de silenci en record d'ella, de la Mari Carmen al Parlament madrileny.
1: I això fa que els partits progressistes hauran de sortir, hagin de sortir al hall de la cambra per fer-lo. El govern d'Ayuso ha dit a El País que un hospital públic va cuidar de la Mari Carmen fins al final i que res més s'ha pogut fer. Descansi en pau. Aquest ha estat el missatge de la Comunitat de Madrid.
0: Ella ha estat guspira i ha mort el mateix dia que s'ha posat data a la vaga general per l'habitatge, l'11 de novembre.
1: Serà només dos dies abans que comenci la campanya electoral. És la primera aturada, serà millor dit, la primera aturada de 24 hores a tot l'estat que es fa en 14 anys.
0: Però és que, a més, ha mort poques hores abans que tornés a estar en vigor el decret que du el seu nom. Des d'avui torna a estar vigent.
1: Amb la pròrroga dels contractes de lloguer fins al 2028, de qui està al corrent de pagament, i la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables sense alternativa, sense saber on poden anar, fins al 31 de desembre de 2030. En canvi, el segon decret, el dels contractes indefinits, el qual no té els suports garantits, no serà efectiu fins al 15 de novembre i només si l'avala la Diputació Permanent.
0: I aquí a Catalunya, Esquerra pressiona el govern de Salvador Illa perquè s'aprovi la pròrroga dels contractes que previsiblement decauran els propers dies perquè no compten prou suports al Congrés. Paradoxalment, ahir van estar a punt de ser desnonats 50 veïns d'un edifici al barri de Sant Andreu de Barcelona. I vam ser en directe, ens ho va estar narrant el nostre company l'Oriol Soler. El que ha passat és que al final el desnonament s'ha acabat suspenent. Martí Oliver, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
0: I ha estat en un gir de guió perquè l'Ajuntament ha arribat a un principi d'acord per comprar el bloc de la mà del govern de la Generalitat i, com dèiem, això amenaçava en deixar fora, en deixar al carrer 50 veïns.
5: Sí, unes 400 persones s'havien concentrat a Trenc d'Alba per intentar evitar-ho, afectava molta gent, a més es feia a les portes que el nou decret d'habitatge entrés en vigor i finalment s'ha anunciat doncs aquesta situació que recorda i molt el que va passar amb la casa Ursola. En aquest cas una part la pagarà la Generalitat, l'altra ho farà l'Ajuntament i ja havien vist alguna pista les hores abans. I és que al matí s'hi van acostar el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, Joan Ramon Riera, i també ho va fer el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Miquel Begudanc, per intentar frenar-ho i que els micròfons de Ser Catalunya...
6: Ha sigut la consellera mateix que m'ha trucat, la Sílvia Paneque, i m'ha dit doncs, que m'acostés, intentant buscar solucions perquè no arribem mai en aquesta situació.
5: Una imatge, Marina, que va aixecar crítiques dels sindicats d'habitatge perquè consideren que es va fer com un moviment electoralista del PSC.
0: Clar, és veritat que, a diferència de la casa Casa Ursol, aquest edifici en lluita, no havia fet tant d'enrenou mediàtic. Expliquem qui és el propietari.
5: Per primera vegada aquesta finca es va ocupar el 2019, ja va haver-hi un llançament el 2021, en tots aquests anys, a més, ha tingut algun canvi de mans. Fins fa un temps ho portava l'empresa Reales Seguros, però actualment els amos són una empresa familiar que ja s'havien obert a negociar. De fet, aquesta última adquisició, segons la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, es va tancar per sota del preu de mercat, una problemàtica que és recurrent i paradoxal perquè sol comportar augments en el preu del lloguer.
0: I la pregunta, quin tipus de persones estaven ocupant aquesta finca? Podem parlar de perfils vulnerables?
5: A veure, la majoria de veïns eren reallotjats justament d'altres desnonaments. Una part sí que tenia reconeguda la condició de vulnerable per part de l'Agència Catalana d'Habitatge, tot i que no n'hi havia cap que tingués un certificat de serveis socials, i el que demanaven era un lloguer social. Haurem de veure com es resol tot això ara amb el canvi de propietat a mans públiques.
0: Fa una estona hem parlat nosaltres amb el comissionat de l'Habitatge de Barcelona, i ell ens deia que encara no podien concretar per quan acabaran comprant aquest edifici, perquè encara no s'ha tancat aquesta operació. Hi ha l'acord per fer-ho, però encara no hi han posat xifra. I sí que ens diu que en tenen més d'identificats, que són menys d'una desena, però que vaja, que tenen més mediacions previstes. Martí, gràcies.
5: Fins ara, vosaltres.
0: I després de l'enèsima jornada de caos de Rodalies, avui estem més a prop de recuperar la situació anterior a les pluges, que ben bé, no li podem dir del tot normalitat.
1: Aquest matí a la R1 tornen a circular els trens durant tot el recorregut. L'Hospitalet de Llobregat, Massanet-Massanes, també recupera el servei habitual a la R2 i l'R2 Sud, la R4, la R7 i la R8.
0: I encara n'hi ha que cal agafar l'autobús.
1: Sí, a la R2 Nord cal agafar l'autobús per anar de Granollers Centre a Sant Celoni. Tampoc no hi ha trens circulant entre Sant Celoni, Gualba, Riells, Hostalric i Sils. I la R11 també té servei alternatiu per carretera.
0: I un punt de llum. Rodalies acaba de confirmar que a partir d'avui l'estació de Fabra i Puig torna a estar oberta al públic.
1: Els trens ens confirmen des del operador ferroviari ja efectuen parada en aquesta estació. Havia estat tancada després que es desprengués fa uns dies una part del sostre.
0: En les últimes 24 hores hi ha hagut versions absolutament contradictòries entre el govern de la Generalitat, Renfe, i el sindicat de maquinistes majoritari.
7: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
0: No és el que diuen els maquinistes. El sindicat majoritari desmenteix que la plantada estigui motivada per un conflicte laboral i acusen Renfe i Adif de jugar amb la seguretat. Pol Valero.
8: En un comunicat, CEMAF ha assegurat que la seva prioritat és evitar accidents i diuen que es van plantar perquè l'empresa no els havia deixat validar els certificats de seguretat, tal com s'havia acordat a principis d'any després de l'accident mortal de Gelida. Expliquen que un cop han tingut garanties de seguretat, han tornat a circular. Des d'UGT recorden, a més, que ja dimarts les vies eren suposadament segures fins que va caure un arbre a Vilanova.
9: Pero yo repito una frase que le preguntan a la gente que estaba ayer en el tren dentro cuando cayó el árbol, a ver qué le parece, que yo seguro que exigen seguridad ahora.
8: És Francisco Cárdenas, portaveu en declaracions a l'Aquí Catalunya.
0: I des del Parlament, el president de la Generalitat ha carregat també contra els maquinistes.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
0: Això sí, des del govern de Catalunya descarten com a mínim d'ara d'emprendre accions legals. Diuen que això depèn de Renfe. De tot això en podem parlar ara amb el secretari general del CEMAF, d'aquest sindicat majoritari de maquinistes. Diego Martín, què tal? Bon dia.
11: Hola, buenos días.
0: Hem estat escoltant els arguments d'uns i altres. L'argument tant de Renfe com del president de la Generalitat és la seguretat no és subjectiva.
11: La seguridad del sistema ferroviario se basa en procedimientos y esos procedimientos son los que nosotros pedimos que se cumplan estrictamente para poner en servicio líneas después de inclemencias meteorológicas o alteraciones del servicio como se han visto en los últimos días. Y es lo que exigimos tanto a las operadoras como al administrador de infraestructura para que se reabran esas líneas cuando han sido cerradas y que se cierren cuando existan alertas rojas, cosa que vimos que eso ha fallado en los últimos días, puesto que ha habido nuevos accidentes y nuevas caídas de árboles encima de trenes cuando nosotros exigíamos que esas líneas se cerrasen.
0: Clar, tot això ve, tota aquesta conflictivitat també neix de la tragèdia del gener passat, de l'accident mortal de Gelida. A partir de llavors es va decidir intentar augmentar la seguretat a les vies fent aquestes inspeccions inicials sense passatgers amb els trens, i vostès el que deien és no teníem els informes corresponents, no era suficient el que ens havien enviat a la nit com per poder reprendre la marxa. que deien des de Renfe és que va ser a la matinada que vostès els van comunicar que no conduirien els trens. Vaja, tot això va acabar perjudicant els usuaris que es van trobar, per sorpresa, amb que no tenien alternatives.
11: Sí, efectivamente los procedimientos están establecidos y acordados posteriormente a los accidentes ocurridos. De hecho, quedan muchos todavía por desarrollar y precisamente por eso hemos iniciado incluso una conflictividad a nivel nacional. Pero lo que vemos es que esos informes y esos procedimientos no se estaban cumpliendo durante toda la noche y durante el día anterior, y por eso esa mañana, hasta que no hemos recibido correctamente todos los informes de seguridad que se tenían que emitir para poder reabrir esos tramos de la vía, los trenes no han circulado. Cuando se han recibido, lógicamente sí.
0: Mm-hmm. Per tant, vostès assumeixen que tota la responsabilitat és de Renfe.
11: Efectivamente, nosotros no, los procedimientos son claros, los procedimientos están establecidos en todos los sistemas de gestión de seguridad de las empresas. Cuando se han recibido los informes se ha restablecido el servicio, con lo cual no entendemos por qué, tanto en el día anterior como esa misma noche, no se habían enviado esos procedimientos que estaban claros en todos los sistemas de gestión de seguridad y que exigían una serie de informes para poder reabrir esas líneas.
0: Quin missatge envia vostè, que és secretari general del Sindicat Majoritari de Maquinistes, a tots els usuaris que es van veure ahir castigats per tot aquest desori?
11: Pues la verdad es que si los usuarios están cansados, están frustrados, imagínense los trabajadores que vivimos el día a día de toda la infraestructura ferroviaria catalana y nacional. Lo que necesita el ferrocarril es inversión, que le reclamen a todos sus responsables políticos inversión real, no solamente palabras, y sobre todo que se cumplan todos los procedimientos para que no se pongan en riesgo ni su integridad ni la de los trabajadores.
0: ¿Está pitjor Catalunya que la xarxa ferroviària de Catalunya que el conjunt de l'Estat?
11: Perdone?
0: Si està pitjor la xarxa ferroviària aquí a Catalunya que la del conjunt de l'Estat.
11: Lamentablemente creemos que al final lo que se está produciendo es que toda la red ferroviaria del Estado está sufriendo una desinversión, sobre todo la vía convencional. Y en el caso de Cataluña, la verdad que tiene que tener una inversión, sobre todo en la infraestructura, no solamente en el material rodante, mayor, porque ya vemos que todas estas alteraciones meteorológicas sufren mayores consecuencias en esa red.
0: Hi ha maquinistes que s'estiguin o que estiguin demanant ja ser traslladats, marxar de Catalunya perquè no poden més?
11: Sí, lamentablemente eso pasa desde hace ya mucho tiempo. Cataluña es un territorio que lamentablemente todos los ferroviarios empezamos nuestra carrera profesional allí, pero que al final abandonamos. Primero porque no somos autóctonos de Cataluña y después porque al final la operación es mucho peor que en el resto del territorio, comparable también con otros territorios que sufren bastante desinversión y lo que vemos es que al final todos los trabajadores quieren trabajar de la mejor manera posible y en Cataluña pues lamentablemente no se produce.
0: És a dir, que ens podríem veure que acabin faltant maquinistes.
11: No, bueno, eso son procesos de personal y están acordados y siempre ha habido plantilla para poder llevar a cabo todos los servicios ferroviarios.
0: Però ens falten veterans, sí que ens falten veterans conduint els trens a Catalunya.
11: No, veteranos ya en todo el territorio nacional ya no hay, o sea, ya hemos renovado toda la plantilla. Tanto de maquinistas como del resto de ferroviarios y todos los procesos de personal ya están concluyéndose, con lo cual en toda España veteranos, como decimos, de más de en este caso incluso yo ya podría ser veterano porque ya llevo más de 17 años en la compañía, con lo cual ese es el personal que ahora mismo hay en Renfe, pero en todo el Estado.
0: ¿Y qué hi ha de conflicte laboral en la seva plantada?
11: Nosotros lo que hemos visto es que después del accidente de Lleida y el accidente de Adamuz acordábamos una serie de medidas de seguridad y lamentablemente estamos viendo la parálisis en el desarrollo de esas medidas. No sabemos por qué, pero 8 meses después de estos accidentes nosotros nos vemos en que muchas de las medidas que nosotros demandábamos no se han desarrollado.
0: ¿Es segur agafar un tren avui a Catalunya?
11: Sí, porque nosotros cumplimos todos los procedimientos y demostrado queda que nosotros exigimos que se cumplan todos los procedimientos de seguridad para que no se ponga en riesgo a nadie.
0: Permetim una última pregunta que no té a veure amb aquest conflicte, sinó amb la vaga general convocada per l'11 de novembre, si van sumant tot un seguit de sindicats. Clar, tenint en compte el poder de paralitzar les coses que tenen vostès, si sumaran, s'hi afegiran o no? ¿Y por qué?
11: Pues nosotros no somos un sindicato, somos un sindicato apolítico, no entramos en conflictos laborales que lleven a la política, sino somos profesionales y solo demandamos medidas en nuestro sector. Lo estudiaremos porque eso de momento ni éramos conocedores hasta el día de ayer de las fechas, y lo debatiremos internamente en el propio organización. Yo no lo puedo decir porque no hemos ni siquiera debatido ese tema.
0: Diego Martín, secretari general del CEMAF, gràcies, que vagi bé.
11: Gràcies.
0: Estàvem parlant dels estralls materials del temporal, però després hi ha les persones, les víctimes mortals que pugen. Ja són 3, per la pluja, els últims dies, 3 persones que s'han trobat mortes.
1: A les Franqueses del Vallès han trobat mort un home de 43 anys a l'interior d'una furgoneta en un túnel que va quedar inundat per l'aigua dilluns, i al Vendrell també han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle en una riera. Els primers indicis apunten que podria ser una víctima d'uns aiguats anteriors, del mes d'agost.
0: I no té res a veure amb les pluges, però avui també poden funcionar malament els autobusos de Barcelona perquè els conductors fan vaga parcial en 3 franges horàries, per tant, consulteu si heu de sortir a agafar l'autobús. La crisi de Rodalies, a més de la crisi de l'habitatge, impactant en la precampanya electoral. Que arriba amb moviments a l'espai a l'esquerra del Partit Socialista, Ada Colau guanya punts per ser la candidata del nou Front Ampli d'Esquerres.
1: Més Madrid accepta que sigui l'exalcaldessa la que lideri el Front Ampli, però a canvi volen quedar-se ells amb els llocs de sortida a la llista per Madrid, aquells pocs llocs de la llista que tenen garantit aconseguir escó. Colau seria la candidata per Barcelona, però seria la candidata a presidenta del govern. Queda pendent la integració en Podem.
0: A Esquerra hauran de refer la llista perquè 2 dels seus 7 diputats a Madrid han anunciat que pleguen, i el PP valora que Xavier García Albiol sigui el candidat per Barcelona a les generals.
1: És una informació, sí, que ha avançat La Vanguardia. Feijóo vol que l'alcalde de Badalona encapçali la candidatura. Fons del partit asseguren a la SER que és un nom que agrada i que a més pot ser una bona opció per frenar el possible ascens de Vox.
0: Tot això pel que fa a les llistes. Després tenim les acusacions creuades al PP, secunda Isabel Díaz Ayuso i el fantasma de la tupinada electoral.
12: Mire, el señor presidente Correos. Primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correo. Tercero, no confío en los directivos de Correos.
1: Alberto Núñez Feijóo no es desmarca de la tesi d'Ayuso, sinó que la secunda demanarà a la Junta Electoral Central que prengui mesures addicionals per incrementar la garantia del vot per correu.
0: Feijóo, que, vaja, en sap de què és això de Correos. Puigdemont, mentrestant, s'inclina per endarrerir el seu retorn, per deixar passar les eleccions. La paradoxa és que Junts ara prefereixen que el Suprem no corri, i sembla que el Suprem li han agafat les preses, que diuen que potser ja tot això pot estar resolt abans que es tanquin les llistes. Això serà la setmana que ve. Xavier Balló.
13: Diverses fonts del partit apunten que el retorn no hauria de solapar-se ni a la campanya electoral ni a la vaga general. Li sobren 2 possibles escenaris, tenint en compte que la clau dels tempos la té Llarena. Si l'aplicació de l'efectiva de l'amnistia arribés en pocs dies, el partit podria analitzar un possible retorn durant aquest mateix mes d'octubre, però si no, el més probable és que ja s'ajornés fins al mes de desembre després de les eleccions. A Junts sondejaven l'impacte que podia tenir un retorn per a la seva campanya, però creuen que el clima electoral no és el més propici perquè entitats o altres partits s'assumin a celebrar o a donar solemnitat al retorn de Puigdemont.
0: Puigdemont va preparant la tornada, està fent mudança, de fet, a un nou despatx.
1: El País ha captat les queixes de l'empresa de mudança. La nova ubicació s'instal·larà a la zona alta de Barcelona, a prop de la Via Augusta, fonts properes a l'expresident expliquen al diari que el seu despatx del barri gòtic es queda petit.
0: Tot això està passant ara. La pregunta és què passarà després? Què passarà després del 29 de novembre en funció de les majories? Si sumés la majoria que va servir per investir Pedro Sánchez el 2023, Junts ja diu que amb ells no hi comptin.
14: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. És a dir, l'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una all, era una ceba, sempre trobant excuses, tot s'ha anat retardant. Està molt per ell que no serveix pels altres.
0: Això deia Jordi Turull en una entrevista a TV3. I si aquí és l'habitatge el que mobilitza el carrer a França, són les protestes dels estudiants. Sergi, el govern francès ha suspès les classes fins dilluns.
15: El primer ministre francès, Sébastien Lecornu.
16: Les premières décisions du gouvernement
15: Ha promès més inversions per intentar contenir aquestes protestes. El govern vol que acabin pel temor que s'ajuntin amb el de les armilles grogues, que seran en poc més d'una setmana. A més, l'executiu de Le Cornu ha prohibit a la policia l'ús de granades després que un jove de 15 anys perdés una mà per l'impacte d'un d'aquests explosius.
0: A Rússia, l'Organització Mundial de la Salut ofereix ajuda tècnica a Moscou per conèixer els motius que han provocat el cas sospitós d'una investigadora que va morir, sembla, per pesta en humans. Això va passar a Sibèria, ens ho explicava fa uns dies el nostre corresponsal allà a Moscou.
15: I l'OMS vol saber en primer lloc si de veritat la persona va morir com a conseqüència d'una infecció per pesta, i després vol saber per què el govern rus va adoptar mesures de salut pública, com ara posar en quarantena 200 persones que estaven en contacte estret amb la dona que va morir.
0: I si ens fixem en Itàlia, allà el Parlament avui vota una reforma del sistema electoral que afavoreix la coalició més votada.
15: Un nou sistema amb el qual la primera ministra, Giorgia Meloni, pretén afavorir la seva formació quan hi hagi eleccions. Meloni ha amenaçat els seus diputats. En una votació que és amb vot secret, els ha pressionat perquè hi votin a favor, perquè és que ni tan sols els seus veuen amb bons ulls aquesta mesura.
0: Doncs, déu-n'hi-do, així estan les coses. Aquesta vegada sí que ha pogut ser, o que es gràcies a enceta per fi la primera nit de concerts de comiat a l'estadi de Montjuïc. Ha estat la primera de les quatre actuacions. Van ser més de dues hores de directe amb 55.000 persones a l'estadi, entre les quals hi havia la nostra companya, la Clàudia Arcarons.
16: Semblava impossible, i aquí estem. Nosaltres, però sobretot vosaltres.
17: Semblava impossible, deia just començar el cantant del grup, Josep Montero, quan ha aparegut sol al mig de la pista, perquè finalment, després de l'espera, de les pluges i de tanta expectació, primera nit de les quatre que faran a Barcelona amb un estadi ple de gom a gom. 55.000 persones van cantar cada una de les cançons del repertori dels més de 10 anys de carrera dels osonencs, des del meravellós desastre a l'Està guai, passant per Cool i l'onejada de samarretes col·lectiva, que ja és tradició. Focs artificials, coreografies, fans a l'escenari, crits d'independència i una traca final amb els temes més esperats. Tot amb un públic que no els volia deixar marxar.
16: Això està començant a arribar al final, ja.
17: Però tot té un final.
16: Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà, també. Us estem infinitament agraïts. Esperem que estem de l'alçada, de tot el que ens hem donat.
17: Oques grasses marxen per la porta gran. Queden tres nits més i totes elles prometen ser una festa. Sí, però...

0: Avui repeteixen a l'Olímpic els Oques Grasses i avui comença una nova edició del Festival de Sitges, la número 59. Aitana Romà, bon dia.
1: Bon dia.
2: Fins al 18 d'octubre hi ha programades prop de 450 projeccions que connecten títols històrics com Carrie o La Fúria amb les noves propostes del Fantàstic.
0: I que hi ha una pila de coses rellevants. Soledad Domínguez, repassem-ho.
3: Carlota Pereda protagonitza la sessió inaugural. La directora madrilenya, que ja va triomfar a Sitges fa 4 anys amb Cerdita, presenta el seu darrer treball, Found Alive.
4: Ens acosta la interioritat d'una supervivent víctima d'un segrest que col·labora en poder rescatar a una altra víctima d'un serial killer. És una pel·lícula trepidant, esfereïdora...
3: És el que explicava la directora de la Fundació del Festival, Mònica García, que destacava que Pereda serà la primera directora espanyola que inaugura un festival de Sitges. De cara al primer cap de setmana, els plats forts són la desfilada zombi i l'entrega dels premis honorífics al director Peter Jackson i als actors Danny DeVito i Amy Irving.
0: Que, a més, el festival prepara un homenatge pel 30 aniversari de Tesis.
5: ¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos y solo hay...
2: El Festival de Sitges projectarà una còpia restaurada de Tesis amb una nova remasterització del so. Amenábar acudirà a presentar-la al costat d'Eduardo Noriega i Fele Martínez, dos actors del seu repartiment original. Aquest pas especial serà l'11 d'octubre a les 12:15.
0: I la Rosalía, que continua acumulant premis. Sauvignon Blanc a tu lado,
2: mi futuro será dorado. El Ministeri de Cultura ha atorgat la Rosalía el Premi Nacional de Músiques Actuals, que està dotat amb 30.000 euros. El jurat ha decidit concedir-li aquest guardó per la transcendència artística del seu disc Lux, una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha aconseguit el reconeixement unànime de crítica i públic, segons un comunicat emès pel Ministeri.
0: I avui hem de conèixer el Premi Nobel de Literatura i podria ser un català, podria ser l'escriptor barceloní Enrique Vilamates. Nosaltres ahir parlàvem amb ell, ens deia això.
6: No crec que surti en absolut, però si surt, no, fantàstic. Com que és com una... algo, té alguna cosa de loteria, pues, pot tocar, com no, ja veurem.
0: També ell parlàvem també de l'anunci que Ayuso publicarà el seu primer llibre amb l'editorial Planeta. Això ho van anunciar ahir. Íntimo, es dirà. I hem parat dels Oques Grasses. Doncs Love of Lesbian esgota també les entrades pels seus concerts de comiat. Com és possible que hi hagi tantos infiernos?
2: És impossible, no? El grup barceloní només ha necessitat una hora per esgotar les entrades als 4 concerts amb els que posarà fi, de manera temporal, a la seva trajectòria en directe. La primera actuació serà el 12 de desembre a la sala Salamandra i a l'Hospitalet i la resta el 28, 29 i 30 de desembre a la sala Apolo de Barcelona.
0: Consellera de Cultura, Sònia Hernández, què tal? Bon dia.
7: Molt bé, molt
0: bon
7: dia.
0: I benvinguda aquí a Catalunya.
7: Moltes gràcies.
0: Oques Grasses, Love of Lesbian, grups catalans que fan macrogires, vaja, macrocomiats, que omplen estadis. El món de la música a Catalunya, que està en un bon moment. Tenim la Rosalía, també l'Aitana. Vaja, grups de referència. Clar, són dos que marxen, eh? Love of Lesbian i Oques Grasses. No sé si anirà vostè als Oques Grasses, si...
7: Doncs ja hi vaig anar ahir, de fet.
0: Ahir, eh?
7: Vaig tenir, doncs, l'honor, el gust, l'alegria i... i, en fi,
0: i què tal?
7: La disfrutada, doncs, un concert va ser molt, molt emocionant. En fi, una experiència única, un concert meravellós i un espai doncs, del que generen grups com aquests, una capacitat de generar comunitat i d'estar tots allà junts, no? Participant d'una mateixa cosa i vivint una cosa tots plegats. Mm-hmm. Impressionant.
0: Clar, estem parlant d'un grup que sobretot ho rebenta de portes endins, però si ens fixem en noms que abans dèiem, la Rosalía, la Bad Gyal, l'Aitana, això ja és una altra lliga, no? Una lliga més internacional. No sé si vostès hi tenen contacte, o preveuen fer-ho perquè serveixin també d'alguna manera com a ambaixadores de la llengua catalana al món.
7: A veure, aquestes artistes, aquests cantants, aquestes cantants, músics, també cineastes, el nostre cinema, el nostre teatre, tenen doncs, a Catalunya un instrument molt important, tenim a Catalunya un instrument molt important, que és l'Institut Ramon Llull, que justament doncs, s'ocupa de la internacionalització de la cultura catalana. Volem estar al món, volem dialogar amb les altres cultures del món i, per tant, tots aquests referents doncs, són molt importants. Treballem per projectar-nos al món i per estar en les converses globals doncs, amb les altres cultures. L'intercanvi cultural és sempre un factor doncs, de diàleg, la cultura és sempre, no? Pot ser sempre un espai de diplomàcia cultural i, per tant, doncs, que els nostres referents culturals puguin estar en diàleg, no? Amb referents culturals d'altres llocs és sempre una feina en la que treballem.
0: Clar, justament ara que parlem d'això, del català també, i si saltem de la música al que es fa a les plataformes, a les sèries, les grans plataformes entenen que hi ha un públic consumidor de sèries i pel·lícules en català?
7: Doncs cada cop més, i naturalment doncs, nosaltres acompanyem cada cop més perquè això pugui ser així.
0: I està servint, està funcionant?
7: Cada cop més, i tant que sí.
0: Avui ho dèiem, comença el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, amb moltes efemèrides, els 50 anys de Carrie, 30 anys de tesis, Dani De Vito amb Matilda.
7: Aquest és un festival que definitivament és un referent mundial del cinema fantàstic, que es consolida com una plataforma internacional de primeríssim nivell, i efectivament té una capacitat també d'atraure grans personalitats. Aquest any veiem, no?, doncs totes aquestes personalitats que s'hi acosten i que tradicionalment doncs, s'hi han acostat amb quasi 60 edicions i que aquest any recollirà una 60 de produccions catalanes. Per tant, en fi, és una plataforma importantíssima de generació de talent i d'atracció de talent.
0: Nosaltres ara fa una setmana llarga, una setmana i mitja, em penso, vam anar a veure l'Emma Vilarasau al teatre, sap que està amb la Truita, vam conversar amb ella, i de la conversa va sortir aquesta reflexió.
1: Si no fas audiovisual, si no fas cinema, si no... És molt trist viure del teatre. Es cobra molt poc.
0: És molt trist viure del teatre, es cobra molt poc, ella ens deia.
7: El cinema és una indústria doncs belluga, no?, grans quantitats de diners, també depèn, no?, de les persones que viuen del cinema i de les grans figures del cinema, doncs segurament deuen guanyar molts diners, també hi ha molta gent doncs, que viu del cinema i que es guanya la vida de manera decent. Jo crec que l'important és que tothom es pugui guanyar la vida d'una manera decent, amb un sou decent.
0: Clar, però ella no parlava del cinema, ella deia o et dediques a fer cinema a part de teatre o del teatre no menges. Ho dic perquè, vaja, que traiem pit de com de bé van la venda d'entrades del Teatre a Catalunya, que està en un moment dolcíssim, però després l'altra realitat és que els actors no arribarien a final de mes si fos només pel teatre, si més no. Això ens ho deia l'Emma Vilarasau i ens ho deia també el Miquel Fernández fa uns dies, que és qui es posa en el paper del Ferran Adrià a la sèrie Gènesi. Vull dir que una mica és bastant transversal i no és que ho diguin qualsevols, no?
7: Jo penso que un actor és un actor sempre, si fa cinema o si fa teatre.
0: Sí, però no li estic demanant això, li estic demanant si es pot guanyar bé la vida un actor al món del teatre i ens diuen que no, que en el món del teatre a Catalunya ara mateix no es poden guanyar bé la vida. No sé si, vull dir que no sé si el govern hauria d'acompanyar d'alguna manera tot això, si s'hauria de pressionar una mica més les sales.
7: Nosaltres treballem amb les sales i treballem amb tot el sector, amb les companyies, perquè hi hagi doncs, un teatre divers, un teatre amb les sales plenes, un teatre que generi comunitat, que hi hagi accés a la cultura, i estem treballant sobretot perquè els ciutadans puguin estar al centre de les polítiques públiques culturals. Treballem pels drets culturals de la ciutadania i, naturalment, també treballem perquè els sectors de la cultura puguin viure de manera decent i intentem acompanyar. Sabeu que estem treballant amb la Llei de Drets Culturals i aquesta té tot un capítol sobre els drets dels treballadors de la cultura, que naturalment doncs, hem d'anar millorant.
0: Ho dic perquè no sé si la solució ha de ser que es paguin més cares les entrades al teatre.
7: Bueno, la solució pot passar per un mix de moltes coses. Hem d'intentar que la gent tingui accés a la cultura, que hi hagi preus diversos i que hi hagi preus que hi pugui accedir tothom.
0: Per tant, diu, solucions mixtes, tipus, si no és pujar el preu de les entrades, és o pujar-lo i subvencionar-ne una part, o en què pensa?
7: Treballem amb moltes línies de subvencions. Jo avui, com que estic sotmesa a les restriccions de les lleis electorals, preferiria no parlar, i si voleu un altre dia podem parlar-ne més àmpliament, perquè no voldria que avui això es convertís en un acte de campanya electoral.
0: I quan estarà el centre audiovisual del videojoc que promouen a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs?
7: Treballem perquè estigui el més aviat possible. Té un horitzó, això és un projecte molt gran, un projecte de país que sabeu que té una mirada molt àmplia, molt diversa, i per tant, doncs, bueno, té un horitzó una mica enllà, però hi estem treballant de manera molt sostinguda.
0: Però es manté el projecte, ho dic perquè sí. Està en una zona inundable i estem veient com van les coses últimament amb els temporals. No sé
7: sí,
0: si s'ha de
7: però ja això està tot... No, està Val. Tot pensat des del punt de vista de tot el que és la intervenció urbanística que s'hi ha de fer. Justament hi ha una part molt important que està encaminada en aquest sentit.
0: I ja per últim, com el canvi climàtic està afectant al sector de la cultura? I penso, em comentava el nostre company, el director del Tot és Comèdia, el Màxim Castillo, que de la Fira de Tàrrega li explicaven fa temps que es van adaptant a retardar les hores dels espectacles, que hi hagi punts d'aigua, tot això també està transformant el sector de la cultura.
7: I tant. En els horaris de les activitats. Nosaltres estem ara treballant internament justament amb tota una bateria de reflexions a propòsit d'això, del que dieu dels horaris dels espectacles, per reflexionar sobre eventualment els horaris de la cultura popular, també dels horaris de visita als monuments. La setmana passada jo vaig estar veient l'exposició de Kiefer a la Pedrera i em deien doncs, que durant l'estiu, que se suposa que doncs, hi ha molts turistes a Barcelona, doncs que els horaris del migdia han perdut molts visitants precisament perquè la gent doncs, no es belluga pel carrer i no va a llocs per la calor. Per tant, estem treballant en això per adaptar-nos a tots aquests canvis que està suposant doncs, això, els canvis climàtics. També estem treballant, per exemple, amb tots els plans de salvaguarda i d'emergència pel que fa al patrimoni, per exemple, no? Perquè tots els equipaments patrimonials necessiten tenir plans de salvaguarda, però naturalment s'han d'adaptar a una nova realitat d'episodis recurrents que potser fa uns anys els vèiem que podien passar cada molts anys i que ara poden estar passant més sovint i, per tant, estem treballant també en això.
0: Clar, ara més que de la calor, parla dels aiguats, dels temporals.
7: Clar. Parlaves de canvi climàtic, no? Clar. Estem veient que el canvi climàtic afecta, doncs, amb unes temperatures molt més extremes, a episodis, no?, de pluges molt fortes, com els que hem tingut aquests dies, molt més recurrents, i, per tant, doncs, tothom ens hi hem d'adaptar, la cultura també.
0: Sònia Hernández, consellera de Cultura, moltíssimes gràcies i que vagi bé, descansi, que si ve del concert d'Oques Glaces segur que va acabar tard.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins ara. Adéu. I sabeu que ens quedaven els esports. I sobre això us expliquem que el Barça recupera tots els efectius per preparar el partit de dissabte, unes hores abans dels Oques Grasses, contra el Getafe.
8: Un parell d'hores abans, concretament a 6:45 a l'Spotify Camp Nou. Joan Garcia ja es va entrenar ahir amb el grup i estarà disponible pel partit. Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar es van exercitar amb normalitat amb la resta de la plantilla i avui s'incorporen la resta d'internacionals espanyols, més Livakovic i Gordon. Rafinha va fer treball específic al gimnàs.
0: I qui ha anunciat que retires, Pedro?
8: Amb un vídeo des de l'Spotify Camp Nou.
9: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de persones en la grada.
8: Penja les botes amb 39 anys i s'acomiadarà demà a 11:45 a l'Auditori 1899.
0: I s'ha inaugurat ja la figura de Dani Jarque al Museu de la Cera.
8: Amb la mateixa samarreta que va portar l'Espanyol Liverpool del dia en què es va inaugurar l'RCD Stadium 6 dies abans de morir, i el versal de capità que estrenava en aquell partit és de l'escultor Michael Waite. Compartirà sala amb Zamora i Iniesta i va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Salvador. I avui parla Manolo González en la prèvia del Màlaga Espanyol que juga demà.
0: I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè. Guacamole, guacamole,
8: guacamole, guacamole, guacamole. T'agrada, Marina, el guacamole?
0: M'agrada.
8: Sí?
0: Sense coriandre.
8: Sense què?
0: Cilantro, li dius tu.
8: Ah, val. Clar, clar, has anat molt específica.
0: Sense, no, específica no, he parlat en català.
8: També és veritat. La promoció Wacabono de Taco Bell prometia pagar fins a un any de lloguer a qui acumulés més productes amb guacamole.
0: Uh-huh.
8: Però no era un sorteig a l'atzar. Guanyava qui en comprés més unitats.
0: Val.
8: Un usuari conegut, vaja, de Twitter, va detectar aquesta particularitat en les bases legals i va decidir anar per totes. Va comprar 1.200 tarrines de guacamole d'un euro fins al punt d'esgotar les reserves de fins a 6 franquícies de Taco Bell. Finalment, la seva estratègia va funcionar perquè va resultar guanyador i Taco Bell li pagarà el lloguer corresponent a un any amb un màxim de 14.400 euros nets. La seva inversió va ser de 1.200.
0: Mira.
8: I depèn del seu lloguer, doncs podria arribar fins i tot a cobrar 14.400 euros. Ha estat una mica criticada aquesta campanya perquè, clar, arriba en un punt on l'accés a l'habitatge, els problemes, doncs, vaja, en fi.
0: Li ha sortit a compte, això és veritat. El que no sé és què va fer amb totes aquestes 1.200 terrines. Se les haurà menjat, entenc que no hi ha hagut malbaratament alimentari aquí pel camí.
8: Les té congelades la gran majoria.
0: Ah.
8: Ha anat menjant durant els últims dies i explicava ahir que justament ahir va rebre el correu on el donaven guanyador.
0: Ot, Bou, Carla, Torró, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: No sé si sou gaire de jugar a sortejos, vosaltres.
10: No gaire. El que sóc molt és de coriandre, tu. O sigui,
0: ah, sí,
10: és una cosa, però aparentment hi ha una explicació genètica per explicar les diferències entre la gent.
0: Sí, sí, sí. Ho vaig estar parlant l'altre dia, justament. Sí, sí, que n'hi ha que ens entra fatal,
10: sí,
0: però...
10: Jo em banyaria en una piscina de coriandre.
0: Quin horror.
10: T'ho dic totalment en sèrio.
0: No ens entendríem mai, tu i jo, banyant.
11: Jo no sé quins són els gens, però els tinc també a favor del coliandre.
0: Vaja.
11: I és curiós, és curiós ara quan explicava la notícia, perquè semblava una mica, i salant les distàncies, però aquesta cosa dels jocs de la fam amb l'habitatge, no?
0: Sí.
11: Que moltes vegades tens la sensació de dir com es pot haver convertit, no? Que literalment aquest s'hagi de comprar 1.200 terrines de coses, perquè sí que hi ha una gran companyia que sense problema et pot dir, escolta, no pateixis, afamats de la vida, que jo us pago un any de lloguer, no? En fi.
0: Carla Torró, Ot Bou, 2 minuts i obrim l'anàlisi.
12: Ser Catalunya, Barcelona.
13: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
14: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
15: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
16: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
17: O el reloj que ya no usas.
16: ¿Qué haces?
17: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
16: Pide cita en circajewels.com o en el 93 215 76 78.
17: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
18: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de novel·la. Registra't al país.cat.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
21: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
20: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER. Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
22: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
23: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
24: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
23: Quins finals.
20: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'app i web de la SER.
25: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
26: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: 13 minuts per les 9.
1: Ens agradaria comprar moltes més propietats de les que realment comprem. No estem parlant d'un pis, d'una família, sinó que estem parlant de tot un bloc.

0: seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
1: La seguretat del sistema ferroviario se basa en procedimientos y esos procedimientos son los que nosotros pedimos que se cumplan estrictamente para poner en servicio líneas después de inclemencias meteorológicas o alteraciones del servicio como se han visto en los últimos días.
2: Mire, he sido presidente de Correos. Primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos.
3: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
4: Amb Lot Bou, periodista de VilaWeb, amb la Carla Torró, subdirectora del diari Ara. Clar, quina setmana. Ens pensàvem que ja havia passat la part més intensa, però ahir a última hora coneixíem aquesta mort de la Mari Carmen, que en 15 dies ha capgirat com un mitjó la legislatura, que l'ha portat fins a l'abisme, el seu cas, el que simbolitza, i finalment ha acabat morint a l'hospital. Just quan acabàvem de saber fa pocs dies que hi havia hagut acord perquè ella pogués tornar a casa seva, és a dir, que al final no calia haver-la fet passar per tot aquest tràngol i mira com ha acabat tot.
5: Sí, i veig molta gent nerviosa amb això, és a dir, veig per les primeres declaracions que hem vist de dirigents del Partit Popular, per exemple, els veig irritats contra la possible instrumentalització de la mort de la Mari Carmen Abascal en una campanya o contra l'ús que en puguin fer els sindicats o determinats partits. Podem debatre sobre la conveniència o no de que la mort de Mari Carmen Abascal sigui un element central de la campanya, però el que sí que és un element central de la lluita per l'habitatge és la salut mental i la vida de la gent i l'efecte que, per exemple, la perspectiva d'un desnonament té sobre la vida de molta gent. El David Cobo del Nació publicava l'altre dia una informació que deia que Barcelona l'any passat havia registrat 124 ideacions de suïcidi entre famílies que estaven amenaçades de ser desnonades. I no és només l'aspecte de la mort o del suïcidi que és la més cridanera per raons evidents, és que implica un nivell d'angoixa, un nivell d'ansietat, d'inestabilitat, el fet de poder-te haver d'anar de casa perquè te pugen el preu de lloguer de seguida que ho vulgui el propietari, que és una cosa indestriable de la qüestió de l'habitatge. Que hi hagi forces polítiques o que hi hagi espais que es posen nerviosos perquè d'aquest element se'n parla, doncs és que se'n parla, però és que se'n parla perquè en forma part. O sigui, és que se'n parla perquè és una conseqüència la inestabilitat habitacional per la vida de la gent.
4: Nerviosos fins al punt de tenir Isabel Díaz Ayuso dient que prohibeix un minut de silenci per la Mari Carmen a l'Assemblea de Madrid. Vaja, això és bastant inaudit. Però, òbviament, ara ho deia l'Ot, veurem com tot això també s'utilitza en la campanya electoral d'una banda i de l'altra.
6: Jo és el dubte que tinc, fins a quin punt això pot influir i com en la campanya. És a dir, jo crec que el cas de Mari Carmen és evident, i ho deies tu, que ha canviat a Espanya, que el seu cas, i té una cosa que jo crec que és bonica, que és aquesta connexió que hi ha hagut entre una àvia desnonada i una sèrie de joves que s'han mobilitzat per ella, perquè salvant totes les distàncies de la realitat d'uns i altres, sí que comparteixen el mateix problema, no? del drama per l'habitatge. Jo, és veritat que crec, comparteixo el que deia l'Ot, que mai podrem saber exactament què hagués passat amb Mari Carmen Abascal si s'hagués quedat a casa seva, i mai podrem saber directament quina relació hi ha entre el seu desnonament i la seva mort. Però jo el que més recordo amb impacte de fa 15 anys, quan vaig començar a cobrir les assemblees de la PADA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, és que el primer que vaig pensar és que, més enllà de tots els problemes que resolien a nivell legal, feia una cosa molt important, que és que la gent no es matés, perquè el que més recordo dels que arribaven és que arribaven amb situacions greus de salut mental i en molts casos volent-se treure la vida, i que precisament la unió de diverses persones, la capacitat de dir escolta, això ho lluitarem, salvava moltes vides, no? I avui d'alguna manera la mort de Mari Carmen Abascal, insisteixo, amb tota la prudència de dir no sabem què hagués passat si s'hagués quedat a casa seva, però sí que ens posa d'alguna manera davant del mirall que aquest problema de l'habitatge afecta sobre la vida. Ara, com això afecta a campanya? A mi això em genera molts més dubtes. D'una banda, perquè el que sí que és evident és que la campanya es parlarà d'habitatge i que això ho ha aconseguit aquest cas. I això ja ho sabíem abans de la seva mort, i que això s'ha convertit en una qüestió central. Ara bé, un podria pensar, perquè les dades ens diuen que això mobilitza molt més els votants de l'esquerra, sí, però és que l'esquerra porta molts anys governant. Molts anys governant sense que hagi estat capaç de trobar una solució al problema. I després els votants de la dreta, quan Ayuso diu el que diu i ens estirem i ens posem les mans al cap, jo crec que hem d'entendre una cosa important quan analitzem a la dreta, que és que no parla els votants de l'esquerra quan parla.
4: Clar.
6: I això és important no perdre-ho de vista. Parla una sèrie de gent que també existeix en un país en què hi ha molts propietaris que poden entendre que, escolta, que l'estat ha d'arribar fins on ha d'arribar i que si tu no pots pagar-te determinades quantitats, doncs és més que lícit que deixis el teu pis. Vull dir, una cosa és la sensació que hi pot haver en l'estat i en l'opinió pública i una altra cosa el que acabi reflectint els resultats electorals.
4: Que sobre això que dius ara, Carla, va ser rellevant el que va fer Oriol Junqueras l'altre dia aquí a l'entrevista que li vam fer en aquest programa, aquí a Catalunya, perquè ell va tornar, o va començar, de fet, a introduir la figura del petit propietari, com a persona qui també s'havia de protegir. Una cosa que li hem vist dir obertament davant dels micròfons a Junts des de fa molt de temps, però que no li hem vist a Gabriel Rufián dir-ho a Madrid, per exemple. I ell sí que deia, escolta, hem de sortir d'alguna manera d'aquest maniqueisme on estem instal·lats en el debat de l'habitatge.
6: Perquè són conscients que en aquest debat, o sigui, una cosa és la pressió del carrer i la situació que aquí ningú posa, no sé, vull dir, que és com evident i que jo crec que tothom comparteix, no? Que és que tenim un problema de molta gent que treballa sense poder accedir a un pis perquè necessites o una entrada que no et pots pagar per la hipoteca o els salaris no donen per pagar-te el lloguer, d'acord? Però tu ets un país on el 80% són petits propietaris. Són uns petits propietaris que encara que puguin compartir, i això ho podríem debatre, no? Moltes similituds amb els llogaters i que els seus fills, diguéssim, tindran moltes d'aquestes similituds, avui el que pensen és, escolta, jo no sé si m'agrada tot el que escolto de determinades consignes al carrer quan alguna esquerra parla d'expropiacions o de coses que els hi poden sonar malament. I això els partits ho entenen, ho entén Junts quan vota el que vota, i ho entén també Esquerra Republicana, que entre les seves files té també aquests petits propietaris. El problema és que el tema de l'habitatge és molt més complex i que aquesta situació del petit propietari té connexions també amb el llogater. O els seus fills, diguéssim, tindran situacions similars a les que dels joves que avui omplen les places.
4: I tot això ens ha portat a una vaga general que ja sabem que serà l'11 de novembre, és just el dia abans que comenci la campanya. La campanya comença dijous a la mitjanit, doncs això serà dimecres. L'última vaga general que hi va haver a Espanya va ser fa 14 anys amb Mariano Rajoy, justament.
5: Sí, de tota manera, voldria dir una cosa sobre la qüestió dels petits propietaris, perquè és molt interessant i és molt interessant com apareix en campanya i com ho fan servir els partits, també. Perquè, en general, es pretén denunciar que el moviment per l'habitatge o l'esquerra alternativa o el carrer, en general, no fan una distinció entre tipus de propietaris. Jo crec que qui no fa una distinció entre tipus de propietaris, molt sovint, són les organitzacions d'arrendadors o la patronal immobiliària, perquè, és veritat, la immensa majoria de la gent d'aquest país viu de propietat o és propietària, però no és el mateix una persona que té un sol immoble, que és l'immoble en què viu i que ha estat durant dues dècades endeutat i que, per tant, ha tingut una situació econòmica molt més semblant a la d'un llogater.
4: Sí.
5: Sí, sí, i molt més semblant per raons econòmiques a la d'un llogater que ha viscut, el que passa és que han viscut pagant un lloguer a un banc, no? I, per tant, és la situació és molt més semblant a la d'un llogater que no pas a la d'un grup d'inversió que compra un bloc sencer per

0: propietaris, o sigui, aquí el problema no és amb els propietaris, el problema és amb una porció molt minoritària de la societat, que és qui cobra rendes, i qui cobra prou rendes, a més, com per viure d'aquestes rendes, que és molt diferent.
1: I el decret ho distingia, perquè és veritat que hi ha hagut molta confusió, i el decret que no es va aprovar, en aquest cas, en el Congrés i que vol tirar endavant el govern, sí que distingia precisament que tu, no, amb això dels desnonaments, és a dir, no poden obligar, no és que si tu tens un pis llogat i la persona no pot quedar, t'has de quedar amb l'inquilí que no pot pagar, no, es deia, has de tenir mínim, no? Si tens dos persones, si tens dos pisos llogats, no passa res, si algú no paga el podries fer fora, seria a partir del tercer. En tot cas, a mi em sembla significatiu el que deies tu ara de la vaga, de la vaga, que això ens hagi portat a una vaga general, perquè és una vaga, que no han convocat els sindicats, i això em sembla significatiu, no són els sindicats majoritaris, sinó és precisament a través d'un moviment com el del sindicat de llogateres el que s'arriba a una vaga general, i no per qüestions o no com a lema central el salari, les hores de feina, etcètera, sinó l'habitatge, no? I jo crec que això ens situa o ens dona dimensió de fins a quin punt això és un problema majúscul, o sigui, sí, el problema més important ara mateix a la nostra societat, segons tots els baròmetres d'opinió que es fan a la ciutadania, i després un problema que amenaça també, crec, amb components generacionals importants, perquè no és el mateix la situació que es troben avui determinades generacions que les persones més grans, encara que el problema de fons sigui la desigualtat, que sempre ho és, la desigualtat intergeneracions, etcètera. Però em sembla molt significatiu com s'arriba aquesta vaga. Ara, que s'arribi en campanya per pressionar exactament aquí, això ja és un altre dubte, no? Vull dir,
2: el gran dubte, segurament. A qui perjudica o a qui beneficia aquesta vaga general a les portes d'unes eleccions?
0: Jo crec que abans parlàvem de quin efecte tindria la mort de Mari Carmen Abascal sobre la campanya no ho sé, però en general segurament crea un estat d'ànim determinat. Pel que fa a la vaga, aquesta vaga fa molts mesos que s'està coent a foc lent. Evidentment, sempre que hi ha un esclat de ràbia o de mobilització o de protesta al carrer, els dirigents polítics miren d'instrumentalitzar-la i miren de canalitzar-la en favor dels seus interessos per portar l'aigua al seu molí. Això és així sempre. O sigui, durant el procés ho vam veure de manera sistemàtica, i això no volia dir que, com deia la Carla, el problema no sigui molt, molt greu i estructuralment greu, perquè i que l'esclat de ràbia que veiem al carrer sigui espontani, diguem-ne. Ara, jo sí que crec que és veritat que el Partit Socialista Obrer Espanyol no només porta 8 anys governant, sinó que històricament ha estat un element central del problema de l'habitatge, des de l'infaust decret Boyer del 85, passant per Zapatero i per la ministra Chacón, els socialistes han tingut un paper central en crear el problema de l'habitatge, no només en no saber-lo abordar un cop eren al govern. I aleshores, jo crec que una part molt important de l'èxit d'aquesta vaga i de l'èxit de les mobilitzacions del moviment per l'habitatge en els pròxims mesos és tenir la capacitat de comunicar i de transmetre que el Partit Socialista Obrer Espanyol forma part del problema. I per més que l'Esquerra Alternativa, per dir-ho així, o el Moviment per l'Habitatge vulguin evitar una victòria del PP i Vox perquè creuen que seria una regressió significativa en el problema i que encara acabaríem pitjor que no estem ara, doncs el Partit Socialista Obrer Espanyol també forma part del problema i també és part del problema.
1: I jo, de totes maneres, és veritat que no podem saber exactament, aquestes coses sempre fa de mal dir, però jo, si hagués de... El que penso és, mobilitzar el carrer en general sempre té més números de favor a l'esquerra que a la dreta. Per què ho dic? Perquè, la dreta en general, i el que ens diuen avui les enquestes, és que està mobilitzada. És a dir, un dels problemes que té l'esquerra, i especialment l'esquerra del PSOE, és que, a diferència seva, la dreta està molt mobilitzada. En general, incendiar els carrers, diguéssim, moure els carrers, incendiar, enteneu-me, en el millor sentit de la paraula, no mobilitzarà tant a votants del Partit Popular i de Vox, que ja estan mobilitzats. Sí que pot mobilitzar precisament aquesta esquerra que necessita el PSOE, que tothom diu que ara mateix està molt i molt desmobilitzada. Ara, per votar exactament el què? No ho sabem. També crec que quan parlem de petits propietaris, hi ha una cosa important a tenir en compte, és, segur que coneixeu algun cas, ara mateix hi ha molta gent que diu: ostres, els meus pares, jubilats, amb la pensió màxima, viuen millor que jo treballant, no? Perquè, a més, els meus pares ja s'han pagat el pis i jo resulta que, escolta, estic aquí treballant, no arribo al lloguer i ells tal. Llavors, què passa amb aquests joves que molts diuen aquestes paraules, que no voten, mentre que, en canvi, els jubilats són un gruix de votants importantíssims

0: i són un gruix de votants importantíssims per partits precisament com poden ser el PSOE, etcètera, etcètera. Aleshores, jo, si hagués de dir a qui pot ajudar o a qui pot afavorir, veurem, però la meva aposta seria que afavoreix molt més a l'esquerra, té més números de poder afavorir a l'esquerra que a la dreta.
1: Parlem una mica més de les eleccions, sobretot de l'endemà de les eleccions, a partir del 29 de novembre, perquè Junts per Catalunya ja ha sortit a dir que si la suma sortís, la que va investir Pedro Sánchez del 2023, que va comptar amb la seva participació, que no comptin amb ells, que ells no pensen investir Pedro Sánchez. De fet, si parles amb gent de Junts, ells tenen coll avall que això no serà necessari, que PP i Vox sumaran. De fet, aquí també hi ha bona part de la lectura de per què Carles Puigdemont s'està rumiant ja de tornar després de la campanya electoral, perquè tenen com bastant coll avall que ni el fet que ell vingués en campanya alteraria o variaria gaire les majories.
2: Jo crec que és el que passarà, eh? Jo crec que és el que vindrà després. No hi ha prova més gran que no es pot confiar en el que digui Junts per Catalunya en una campanya d'unes eleccions espanyoles...
0: Que el que va passar el 23.
2: Que el que va passar el 2023. És que és així. O sigui, les declaracions del president Puigdemont, precisament en una entrevista a l'Ara, que me'n recordo, sembla que era amb l'Antoni Bassas, durant les eleccions, la campanya de les eleccions del 23, és: nosaltres no ajudarem a governar ni el PSOE ni el PP, perquè allò que el PP ho fa sense anestèsia, el PSOE ho fa amb anestèsia, però en termes nacionals són exactament el mateix. Què canvia? Canvia que et trobes en la conjuntura històrica totalment atzarosa de tenir la capacitat aritmètica de decantar la balança.
1: Yeah.
2: Si Junts per Catalunya es troba amb la capacitat aritmètica de decantar la balança una altra vegada, evidentment que estaran en condicions de negociar i que ho faran servir, perquè és connatural, és la pròpia naturalesa d'un partit polític. Una altra cosa és que ells es plantegin en aquell moment que l'única manera de fer governar el Partit Socialista o de donar-hi suport és tallar el cap a Pedro Sánchez, tal com la CUP va tallar el cap al president Mas el 2015 políticament. Això,
1: sí, políticament, perquè ara el tindrem aquí de cospresident.
2: Per això ho dic. però o sigui, és una possibilitat. De tota manera, jo crec que ha quedat molt clar que el paper de Junts a la política espanyola ja no és aquell paper de bloqueig o de resistència que ells venien abans de les eleccions del 23. És un paper de participació activa, de contactes actius amb el món empresarial, amb el món industrial, amb el món del dret, amb els grups d'interès que durant l'última dècada l'havien tractat com un partit marginal perquè voldrien que hagués redreçat abans el rumb i hagués participat abans de la pacificació del país, doncs ara tornen a ser amics.
0: Hi ha hagut una evolució de Junts clarament en aquesta legislatura que crec que ens diu moltes coses del partit, no? És veritat que el 23 havien dit el que havien dit, la conjuntura fa que estigui en les seves mans decidir de qui és el govern, i estaven en un moment en què, entre d'altres coses, el que s'havia d'aconseguir és que Carles Puigdemont pogués tornar a Catalunya. No deixa de ser significatiu que la legislatura comencés amb Junts donant els seus vots després d'haver dit que no ho faria el president Pedro Sánchez, i que s'acabi també per aquest no de Junts a un decret, i amb el retorn de Carles Puigdemont veurem si és abans o després dels comicis, no? Però d'alguna manera, tancat el capítol de l'amnistia, el que hem vist en aquests últims anys és que Junts, a qui s'havia acusat d'alguna manera d'una falta de definició ideològica en els últims anys, d'un cert rumb que no estava del tot clar, ha fixat posició, i l'ha fixat precisament al Congrés dels Diputats. L'ha fixat, d'una banda, quan diu el que diu precisament sobre qüestions com l'habitatge, on no s'ha alineat amb els partits de l'esquerra, o quan ha decidit, per exemple, no permetre la reducció de jornada laboral. I això són moviments que jo crec que, d'una banda, han permès que Junts recuperi sintonia amb una part del seu electorat i s'acosti també, d'alguna manera, una part de l'empresariat amb qui les relacions havien quedat molt tocades en el procés, no? Hi ha una frase que ho defineix perfectament quan Sánchez Llibre, en una entrevista, d'alguna manera, no recordo la literalitat, però va venir a dir Junts ha impedit, i això és important al Congrés, i una sèrie de mesures, no? I jo crec que el que veurem, entenc, en un partit que s'ha de redefinir i resituar, és precisament com ja s'han situat ideològicament. I a partir d'aquí, aquest resituar-se els permet pactar, crec, a un costat i a l'altre.
1: Permeteu-me una última pregunta abans de deixar pas ja als presidents, al president Mas, al president Montilla. en relació a Rodalies, el caos que vam viure ahir una altra vegada, aquesta contradicció en les versions del sindicat de maquinistes i del govern i Renfe, i jo deia fa una estona, crida l'atenció que el ministre de Transports no ha dit absolutament res, no en declaracions públiques, és que ell, que és donat a fer piulades cada mitja hora o cada hora, vaja, que ho he tornat a repassar ara, que des de les 9 del matí d'ahir que va fer el primer tuit del dia, no n'hi ha cap, no n'hi ha cap pels usuaris de Rodalies.
2: No els interessa, jo crec, perquè no hi ha... Encara que aquest govern espanyol certament hagi ampliat la inversió en Rodalies de Catalunya, no hi entren perquè no hi ha cap manera de justificar el dèficit històric, no només en inversió, sinó en manteniment, el dèficit flagrant que hi ha hagut en manteniment i que és bona part del problema al qual ens enfrontem ara en termes de seguretat, per exemple, que la immensa deixadesa, i no només deixadesa, sinó negligència, perquè ha estat un projecte polític d'afavorir la gran velocitat i el centralisme en lloc d'afavorir Rodalies, en què el govern espanyol en pugui sortir ben parat. O sigui, no hi ha manera de fer-ho, això. Ara, una altra cosa és que, en paral·lel, el problema sobre Rodalies cada vegada que plou, en què cada vegada que plou tot se'n va en orris i res no funciona, tingui també a veure amb uns interessos del sindicat majoritari SEMAF que no tenen tant a veure amb l'estat del servei, pel qual és raonable que estiguin preocupats, però no té tant a veure amb l'estat del servei com amb una voluntat política d'impedir que es produeixi un traspàs com Déu mana a
1: i, de fet, nosaltres parlàvem ara amb el secretari general del CEMAF i li demanava tenim un problema amb els maquinistes aquí? Diu, sí, perquè venim, ens formem aquí i després tothom vol marxar, perquè és que aquí les condicions no són les que nosaltres volem, i a part que estem deslocalitzats, que nosaltres no som d'aquí, la majoria venim de fora de Catalunya.
0: Ja, el que passa que hi ha coses que són insostenibles. O sigui, sempre parlem del problema d'inversió, que és evident que existeix. El problema de fons de Rodalies és d'inversió, ho hem de seguir assenyalant, no? Ara bé, més enllà d'això, per mi hi ha un problema, i a més ja et diria, de dispersió entre tot plegat, no? O sigui, que aquesta dispersió entre qui porta el tren, qui porta la catenària, qui porta la via, qui porta els treballadors, de manera que quan hi ha uns treballadors que decideixen que no treballen, tens un govern que no pot fer que això no sigui així, tens a Renfe i a DIF sovint llançant-se després, saps aquesta cosa de, no? Per causes alienes a la companyia i no saps sí. mai si és culpa d'un o d'altres, i per tant a mi aquesta dispersió hi ha un moment en què dius, escolta, fins aquí, o sigui, el que no pot ser és que entre tota aquesta dispersió en qui porta cada cosa, aquí no hi hagi mai ningú exactament a qui exigir-li les responsabilitats i que els treballadors puguin decidir que no treballin i que no passa res. Aleshores algú ha de ser capaç, en definitiva, de posar ordre i de trobar els sistemes. Jo no entraré aquí en les propostes perquè les deixo als experts, però hi ha maneres de poder organitzar les coses de manera diferent.
1: Perdoneu, que tenim una notícia d'ara, que és que l'Ada Colau ha estat a la hora de la 1 i allà ha dit que està disposada a liderar el Front Ampli si no hi ha més d'una papereta de l'esquerra el 29N.
2: No sé per què ho diu, perquè, perdoneu que em surti així, però o sigui, ella sap que no és veritat, això. O sigui, no, hi haurà més d'una papereta de l'esquerra, o sigui, hi serà. Això és així. O sigui, ni que sigui perquè Esquerra Republicana ho és i no anirà en un Front Ampli, i Compromís ja ha dit que probablement tampoc. Llavors, si la senyora...
1: Clar, ella Esquerra candidata... ho deixa fora, eh? Ella diu, sumar, Podem, Compromís...
2: O sigui, vol dir que Podem vagi junts. Bueno, això és una altra cosa, però... O sigui, és que hi ha un punt de teatralització amb tot això, sincerament, que desanima bastant els qui ho intenten seguir seriosament.
0: Ah. Jo perdona,
1: no, digues, ràpid? Sí.
0: No, que anava a dir que la candidatura d'Ada Colau s'entén, entre d'altres coses, per part d'alguns, per aquesta necessitat de tenir algun candidat que sigui capaç de posar d'acord sumar i Podem. I llavors, jo crec que quan ella diu que no vol un altre actor, el que vol dir és jo no aniré, no, representant, diguéssim, el Frente Ampli de Sumar, sinó si sumar a Podemos. La seva figura tindria la virtut, pel que diu alguna gent de Podemos, de poder acceptar que aquest sigui el seu nom. Ara, hi ha encara veus que no ho veuen clar.
1: Yeah.
0: Veurem.
1: Carla Turró, Otbou, gràcies. Deixem pas als presidents que vindran ara, Artur Mas, José Montilla, per parlar de tot el que ve, de tot el que vindrà, d'habitatge, de les eleccions. Mira, Montilla va ser l'últim president que va esgotar una legislatura a Catalunya i Artur Mas segurament és qui sempre ha estat avançant eleccions. Per tant, els hi demanarem l'opinió.
0: Abraçada, Marina.
1: Vinga, que vagi
2: adéu,
1: bé.
2: Gràcies.
1: Fins ara.
3: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia, los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
4: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
5: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
6: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
7: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
6: Quins finals.
4: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
8: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
9: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones, tant de bo ja fossis aquí.
10: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
11: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 9:13.
12: Soc discret, però transparent. No crido, però sé dirigir. No gesticulo, però sabré gestionar. No faig rialles, certament, però sóc feliç de poder servir al meu país.
13: Espero que podrem fer conjuntament, i jo personalment podré fer un bon servei en el meu país, a Catalunya, que en definitiva sou tots vosaltres, tots i cadascun de les catalanes i dels catalans d'aquest país. Moltes gràcies, bon any i visca Catalunya!
1: Presidents, què tal? Bon dia. José Montilla, Artur Mas, benvinguts de nou.
14: Moltes gràcies.
1: Bon, primera conversa de presidents de la temporada que ens arriba, vaja, en un moment d'implosió absoluta. Normalment una mica de guió me'l preparo, home, ara ho tinc al cap, però és que va tot sol. És que no poden haver passat més coses als últims dies. Vaja, aiguats, avançament electoral, aquesta crisi de l'habitatge que ja la teníem, però que la indignació per com estan les coses s'ha anat accelerant, ha anat pujant de decibels els últims dies. Permetin-me començar per aquest avançament electoral del 29N, 29 de novembre, seran les eleccions. Tenim aquí l'últim president de la Generalitat de Catalunya que ha esgotat una legislatura, que va ser vostè, president Montilla, fins al 2006-2010. En canvi, vostè ja va començar a accelerar el ritme amb avançaments electorals, president Mas. Ho dic perquè vostès saben bé què passa pel cap d'un president en el moment en què convoca eleccions i com a vegades és un encert i com a vegades no.
14: Doncs,
1: es miren i agafen aire, a casa escoltant.
14: A veure, tot depèn una mica del context en el qual et trobes. Jo, per exemple, el primer cop que vaig avançar les eleccions era perquè jo havia de canviar d'aliats en el Parlament, tenint en compte que teníem en aquell moment un cert suport, no massa explícit ni entusiasta, del Partit Popular a Catalunya, i la negativa del govern espanyol, ja del PP, a negociar una sortida després del fracàs de l'Estatut, de la sentència del Tribunal Constitucional, amb aquell intent que jo vaig fer del pacte fiscal, doncs tot allò va ser un no rotund i davant d'allò no tenia sentit continuar amb un partit que t'estava dient que no a tot i que, a més, no tenia cap interès en resoldre el problema estructural que hi havia a Catalunya. I davant d'allò, jo vaig entendre, des d'un punt de vista de, si vostè vol, doncs, de consciència democràtica, no? Bàsicament d'això, i de respecte a la ciutadania, que tu no pots canviar de programa i d'aliat, de programa i d'aliats, que són dues coses fonamentals, sense que la gent d'alguna manera ho avali. Tu no et pots presentar en unes eleccions dient el programa és aquest, després canviar el programa. En aquell moment havíem de passar del pacte fiscal en el concepte del dret a decidir, de l'autodeterminació, fent veure que no havia passat res.
1: En el cas de Pedro Sánchez, ei, no sembla que sigui canviat d'aliat.
14: En manifestacions d'un milió i mig de persones al carrer, recordo. Ara hi ha acampades, hi ha gent al carrer, però en aquell moment n'hi havia un milió i mig. Per tant, en aquell context es van avançar certament unes eleccions, no? Per cert, dit de passada, el concepte que hi havia en aquelles eleccions, que era el dret a decidir del poble de Catalunya, no era la independència, era el dret a decidir, va tenir un aval per part de la població enorme, de més de 100 diputats, sobre 135. Vol dir que va ser un avançament que tenia un sentit des del punt de vista de l'aval democràtic, si és que realment et creus que vol dir un sistema democràtic. Això és una altra història. No?
1: Però és veritat que té reminiscències amb el que va passar, amb aquesta pressió social del carrer, segurament no amb el canvi de majories en el cas de Pedro Sánchez. Aquest no sembla que siguin els plans de canvi de programa i en busco uns nous aliats. Vaja, potser sí amb la peça de Junts, que ja dic que no té res a fer amb Pedro Sánchez i que si és per ells que no el faran president. Però em refereixo a quan el carrer comença a bullir tota aquesta pressió cap a un president del govern.
15: Ja, però jo crec que les eleccions, evidentment, jo no les vaig avançar. Certament vam finalitzar la legislatura als 4 anys, entre altres coses perquè teníem un pressupost, teníem una majoria parlamentària sòlida, no vam perdre cap votació durant 4 anys i teníem un programa que tractàvem de complir malgrat les dificultats de la darrera etapa amb la crisi econòmica. Ara bé, jo entenc que quan no es té majoria parlamentària, quan no es pot complir el govern, el programa de govern, quan no tens socis estables i has de pactar cada cosa, és difícil. És un context difícil que dona arguments per convocar eleccions anticipades. Cada circumstància, les d'aquí, les eleccions avançades a Catalunya van ser per diversos motius, les de, en aquest cas, del govern central, ara doncs, són per altres motius, no? Però en qualsevol cas no ve motivat per un canvi de programa, sinó, evidentment, per no tenir majoria per aprovar coses que estaven en el programa, acordades amb algunes formacions polítiques, però no amb la majoria suficient, com per aprovar un pressupost, com per aprovar el nou finançament de Catalunya, com per aprovar la quitança del deute, per reformar la justícia.
1: Clar, és veritat.
15: Que ha fet una reforma molt puntual, però la reforma més en profunditat, doncs, tampoc hi havia majoria. Yeah. Per tant, doncs, arriba un moment en el que, davant de problemes que es van afegint, com en la seva gravetat, com el de l'habitatge, doncs, si ni aquests pots resoldre, doncs, té una certa lògica, crec,
1: clar,
15: que s'avanci les eleccions.
1: Segurament aquí la cosa és que ja estava apuntalat en fals aquest govern sobre una pota que no era d'un bloc d'una majoria d'esquerres o progressista, que d'alguna manera és el que s'ha pogut vendre des del 2023, però al final, quan en aquesta equació tu hi has de sumar Junts, que no és un partit que s'ubiqui a les esquerres, amb moltes de les polítiques en l'eix ideològic que vol impulsar Pedro Sánchez, no?
15: Sí, malgrat tot, cal dir que aquest govern pràcticament ha aguantat la legislatura. I si mirem el conjunt de lleis que ha aprovat, hi ha moltes que han quedat al calaix, però
1: els pressupostos.
15: Els pressupostos, però els pressupostos, miri, al final, els pressupostos són una eina fonamental per la política econòmica i per la política social, per poder complir un programa, però en un context de creixement de l'economia, de creixement de l'ocupació, com mai, de creixement dels ingressos de la Seguretat Social, perquè ha crescut l'ocupació, 22 milions i mig de persones treballant. També, en fi, dels recursos comunitaris. Ha fet que, malgrat no tenir pressupostos, l'administració ha tingut recursos, les administracions, perquè les transferències a les corporacions locals, a les comunitats autònomes, també han funcionat. No hi ha pressupostos per a les transferències de l'Estat. Per exemple, les comunitats autònomes han anat creixent i de manera important, malgrat que no hi ha encara el finançament, perquè per aprovar el nou sistema de finançament sí que calien una majoria parlamentària, que desgraciadament no ha existit. Desgraciadament dic, perquè hi havia una finestra d'oportunitat per Catalunya, per tenir un sistema de finançament. Segurament, en fi, alguns pensen que era insuficient, però suposava una millora substancial respecte al que tenim ara. Bé, tot això queda ara amb un interrogant. Dependrà de la majoria parlamentària que surti de les eleccions properes, no?, del dia 29.
14: Jo crec que no hem d'oblidar algunes coses en relació a aquesta operació que es va fer fa 3 anys per investir Pedro Sánchez president del govern espanyol. La primera cosa és que Pedro Sánchez no havia guanyat les eleccions, les havia perdudes. La segona cosa era que, malgrat haver perdut, l'únic que podia intentar fer una majoria era ell. I la tercera cosa és que va fer una majoria que en aquell moment va semblar que podia servir per tirar endavant en algun sentit, però que era com l'aigua i el vi, o com l'oli i l'aigua, vaja, millor, no? Que és que no lligava per enlloc, I no lligava per enlloc des d'un punt de vista operatiu, com s'ha demostrat després, no? Ja no és només el tema dels pressupostos. Si un govern en pràcticament 4 anys, 3 anys i mig, no ha aconseguit aprovar ni un sol pressupost, el president Montilla té raó, quan l'economia funciona, etc, això és relatiu, no? Però simbòlicament és molt important, perquè és que no pots fer els deures més bàsics. Si tu no pots fer els deures més bàsics, no pots dir que has aprovat, perquè no passes l'examen en aquest sentit, no? I com això, tantes i tantes altres coses, no? Aleshores, què s'ha demostrat amb això? Que aquella majoria va servir perquè els altres no governessin, però que amb això no n'hi ha prou. Amb això no n'hi ha prou. Després s'ha de lligar una majoria que et serveixi per fer les coses que toca fer. I si aquestes no les pots fer, vol dir que aquesta majoria, des de molts punts de vista, doncs o va arranca o queda coixa o no és operativa, no? I això, poc o molt, doncs, quedarà ara instal·lat en aquestes properes eleccions, perquè si aquesta fórmula s'ha aprovat i no ha funcionat, i la prova és que s'han hagut d'avançar les eleccions, doncs vol dir que com a fórmula de futur estan entredit, estan interrogants, no? I en Pedro Sánchez no es podrà agafar en aquesta possible fórmula per convèncer molta gent de que això és la bicoca per aturar els altres. S'han de buscar altres maneres d'explicar el que vindrà a partir d'ara, perquè això ja s'ha provat.
1: Clar, però Junts també s'haurà d'explicar, perquè si ara el primer que hem sentit és no investirem Pedro Sánchez, vol dir, doncs, tant se val que vinguin els altres, que governi el Partit Popular i Vox. No? Vull dir que una mica el missatge és aquest.
14: No, una cosa no té a veure amb l'altra, perquè tampoc ha dit que donaria suport a cap altra cosa, no? Això ja es veurà, això dependrà una mica del resultat electoral. Dependrà una mica del... Una vegada es conegui el resultat electoral, doncs es tornaran a posar programes sobre la taula i condicions, i aleshores es veurà què es pot fer. Jo l'única cosa que dic és hi havia una possibilitat, que era que aquesta majoria estranya, polièdrica, molt plural, molt diversa, funcionés. Hi havia aquesta opció al començament.
15: I va funcionar al començament.
14: I alguna cosa es va fer, sí, però vaja, però quan vull dir funcionar, vull dir que doni garanties de que allò és una fórmula operativa per tirar endavant els grans temes de país i que es vegi com una cosa realment atractiva. Això és el que jo vull dir. Això que es va intentar, doncs ara està malmès, i per tant se n'ha de prendre consciència d'això, no? Ara això no vol dir necessàriament que t'hagis de posar al costat dels altres, ni molt menys.
15: A més, quan hi ha eleccions es reparteixen les cartes. Tu tens uns diputats que poden ser decisius en un determinat moment per conformar una majoria, i a la següent, igual, aquests diputats no tenen la clau de res. Vull dir, jo sé que això també és una qüestió que pot passar.
1: Sí, un risc que assumeixen.
15: Jo crec que sí.
1: No, anava a dir que vostès que també d'alguna manera representen o encarnen aquestes dues posicions que han acabat enfrontades i han acabat abocant a les eleccions per aquesta no entesa en els decrets de l'habitatge. Si en el seu cas, president Mas, veu més proximitat de Junts ara mateix amb el Partit Socialista o amb el Partit Popular, tenint en compte que al final són els hereus d'aquella convergència que en molts moments ha jugat com a ròtula, no? Vostè mateix deia, jo pactava amb el Partit Popular o em recolzava d'alguna manera puntualment amb el Partit Popular, però no, vostè no, també miri, ha pactat amb els socialistes. A vostè Quim Nadal el va fer president de la Generalitat, li va donar els seus vots per investidura.
14: Home, qui em va fer president de la Generalitat va ser els Ciutadans de Catalunya.
1: Home,
14: 62
1: no,
14: diputats.
1: Em refereixo a la majoria parlamentària que al final sempre
14: gràcies
1: va passar
14: a l'abstenció del PSC, sí, per cert, en un moment en què el tripartit ja no sumava, perquè li asseguro una cosa, si el tripartit arriba a sumar una altra vegada, no s'hauria abstingut el PSC a favor meu. Això per suposat, això ja ho tinc clar. Per tant, les coses al seu lloc. No? Però efectivament, jo vaig pactar coses molt més importants amb el Partit Socialista. Amb el president Montilla, ho hem dit algunes vegades, vam fer pactes molt importants, sent ell president i jo cap de l'oposició, amb temes molt sensibles de país. Amb el president Rodríguez Zapatero, que ara torna a estar de moda per altres coses, però jo hi vaig pactar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Poca broma.
16: Bueno, altres també van fer alguna cosa, no?
14: Jo no he dit que no fessin els altres. Jo dic, jo vaig
16: sense
14: pensar...
16: Sense nosaltres no haguéssim, no haguéssim tingut...
14: Jo no trec mèrits en els altres. Jo no els trec. Ara, el que sí que dic és que el pacte es va fer, no? Sense nosaltres aquell pacte no s'hauria fet. Sense nosaltres. I el varen fer i estàvem a l'oposició. I va ser el que va desencallar l'acord final. Això són coses objectives. No es tracta de posar-se medalles, es tracta simplement de recordar que amb els socialistes, concretament, doncs jo personalment i la Convergència i Unió d'aquella època hi havia fet pactes significatius, exactament igual que el president Pujol en els anys 80 i 90, sobretot en els 90, havia fet pactes molt importants amb el Partit Socialista, concretament en l'època del Felipe González. Per tant, és evident que el que jo represento, no ara perquè no estic en actiu en la política, però el que, del món on del que jo vinc, doncs ha tingut aquesta capacitat d'arribar a acords amb els uns, amb els altres, i després vam governar amb Esquerra Republicana a Catalunya, imagini's, amb el PP, amb el PSC i amb Esquerra Republicana. I fins i tot puntualment amb alguna cosa, amb algun personatge de la CUP, puntualment, perquè amb aquests pactes estables a llarg termini, etcètera, etcètera, no en pots fer ni un, no? Bé, dit això, què vull dir amb això? Que ja es veurà, vull dir que no, les coses ara no estan predeterminades. L'única cosa que jo crec que s'ha de prendre consciència és que si hi hagués la possibilitat de tornar a fer una majoria en el Parlament espanyol per tirar endavant un programa, que hi ha d'haver des del primer moment la sintonia, la confiança i la garantia de que aquell programa, el que es pacti, tira endavant.
1: Sigui amb el PSOE,
14: si això no és així,
1: o sigui amb el PP?
14: Bueno, sigui amb el que hi hagi en aquell moment. Però el problema amb el PP és que no és només el PP, que ja ens ha ensenyat les cartes durant molts d'aquests últims anys, no? El problema amb el PP és que va de bracet amb Vox a tot arreu. Fixi's vostè el que ha passat a totes les demés autonomies, no? Per tant, no és el PP només, que ja és prou, amb algunes coses, és el PP i Vox.
1: I això és una línia vermella? Que el PP vagi de bracet amb
14: Vox?
1: Jo,
14: com que no represento cap partit, doncs no ho sé. Per mi, evidentment, doncs no hi ha cap possibilitat d'entendre'ns amb el PP i Vox junts. I dependrà també de les preferències que tingui el PP, doncs, per fer aquesta aposta, o de la necessitat que tingui el PP. Perquè, parlant clar, jo crec que és difícilment evitable, sempre hi ha partida, és veritat, sempre hi ha partida quan hi ha unes eleccions, però és difícilment evitable que el PP i Vox no sumin. I si sumen, governaran. La pregunta se li ha de fer al PP. Si arriba en aquest cas, la seva primera opció serà governar amb Vox, sí o no?
16: Jo crec que està clar.
14: Doncs ja està.
16: Ho dic perquè allà on ha sumat amb Vox està governant les diverses comunitats autònomes i ajuntaments. Crec que van del bracet, és obvi. El que passa és que també la política de pactes i d'acords, algunes de les coses de les que parlàvem, eren possible fa 20 anys.
1: Perquè no hi havia tanta fragmentació.
16: Sí, hi havia, no hi havia la tensió i la polarització que hi ha en els darrers anys. a la política, i a la política espanyola, a la política catalana i a la política europea també. Aquesta polarització i aquesta dificultat per arribar a acords també es dona al Parlament Europeu, on hi ha, abans eren possibles més acords, acords més transversals. Això és la política d'aquests temps que ens toca viure.
1: Que hi hauria un altre escenari, també, i això ha passat en altres països europeus. Hi hauria la possibilitat de que els socialistes s'entenguessin amb el Partit Popular d'un gran pacte. Al final, si el que volen és fugir... Si el que es vol és fugir dels extrems.
14: O al revés, o el PP amb els socialistes. Depèn de qui quedi primer.
16: Jo crec que aquesta possibilitat... en fi, ja... Bueno, ja va haver-hi una possibilitat, ja va haver-hi qui va jugar aquesta carta, no? En el passat, això avui no és possible. La discrepància, que ho hem vist en aquests darrers anys, és tan abismal que els acords de govern són impossibles. Això no vol dir que no puguis coincidir en algun tema, com hi ha coincidències al Parlament de Catalunya, entre govern i oposició, moltes altres coses, però això no és factible. En absolut. O sigui que el que està clar és que els socialistes no seran els socis del PP. Jo no sé si seran altres, si és que tenen opció a ser-ho, diguem.
1: Ara està pensant en Junts, és a dir, li agradaria que Junts pogués tornar a jugar aquesta partida?
16: Jo el que hagi de decidir Junts ja ho decidiran ells, no? Jo crec que, desgraciadament, ells han acabat provocant l'avançament de les eleccions, això està clar. Si no, segurament la legislatura s'hagués finalitzat. Si no tenim pressupost, és per les dificultats, perquè som molts socis, però fonamentalment per Junts. Si no hi ha el nou finançament, qui ha manifestat que no pensava votar-ho era Junts. Perquè si amb els 7 vots de Junts s'hagués aprovat el nou finançament, i ho tindríem ja una millora substancial.
14: Sí, hi ha altres socis d'aquesta coalició que a vegades hi havien els vots de Junts i s'ho han carregat. Per exemple, la transferència amb les competències en matèria d'immigració se les van carregar 3 diputats de Podemos, no? Per exemple, i era un tema central en la política de Junts, que Catalunya tingués eines per enfocar de debò més enllà de la boquilla, doncs, el tema de les polítiques d'immigració.
16: Dels socis...
14: Però al final l'avançament electoral no el provoca Junts. I ara no defenso un partit o un altre. L'avançament electoral no el provoca Junts. El decideix Pedro Sánchez, que és l'únic que ho pot fer. Valora les circumstàncies, les que siguin, provocat per una votació que ha perdut, com tantes altres ha perdut durant la legislatura, perquè n'ha perdut un munt i no ha convocat pas les eleccions. Estava agafat en allà fins al final, no? I aquesta vegada suposo que ha fet un càlcul i ha dit, mira, ara és quan m'interessa fer-ho.
16: Sempre hi ha un
14: moment en motiu, però la tria d'ell, aquest motiu.
16: Però dels socis que van facilitar la investidura, l'únic grup que es va manifestar públicament de que no pensava votar la proposta del nou sistema de finançament va ser Junts. Aquesta és la realitat.
14: Però també hem de dir una altra cosa, perquè s'havia investit el president Illa aquí a Catalunya amb unes condicions per part d'Esquerra Republicana sobre el tema del finançament, que fins i tot passava perquè l'Agència Tributària de Catalunya, que havia recaptant tots els impostos, començant per l'IRPF, i de lo que es va acordar allà, res, de res, de res. Aleshores, jo també entenc que hi ha alguns partits que diuen, escolti'm, si les expectatives són aquestes i les realitats són unes altres, doncs com a mínim parlem-ne, que no se m'obligui a votar una cosa en la qual jo no hi he participat.
16: S'ha jugat al tot o res i de moment ens hem quedat en res. Un gran avenç per l'autogovern de Catalunya.
1: President, ens queda teca per desgranar, però ens hem d'aturar un parell de minuts per la publicitat i tornem, que ens queda parlar una mica d'habitatge.
17: Ser Catalunya, Barcelona.
18: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
20: Un exconvicte, dues prostitutes, un proxeneta i un boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de La Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
21: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
22: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'equip Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
23: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
22: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'API web de la SER.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Seguim amb aquesta conversa amb els presidents Mas i Montilla, la conversa de presidents, la primera de la temporada. Estàvem parlant de l'avançament electoral del 29-N, una mica amb la certesa que planava l'ambient, que el que diuen les enquestes té visos de complir-se, que és que hi hagi una suma, una majoria del Partit Popular i de Vox. Fora de micròfons em deia el president Montilla, home... també deien les enquestes coses en altres cites electorals i al final s'ha capgirat. Vostè creu que això encara pot acabar passant?
16: Bé, jo crec que el resultat no està escrit. La gent no ha votat. Les enquestes són enquestes i les enquestes a vegades s'equivoquen. I les campanyes electorals acaben decidint sobre una franja. I cada vegada hi ha també més indecisos en les enquestes. Bé, per tant, per això estan les campanyes. Esperem que es pugui mobilitzar i eixamplar l'electorat que no vol un govern del Partit Popular i de Vox. I ja veurem. Les cartes es reparteixen de nou.
1: Hi ha un altre factor, hi ha un altre element que òbviament pot jugar, pot influir en aquesta campanya, que sembla que en les últimes hores l'entorn del president Puigdemont ha allunyat, que és un possible retorn d'ell en la campanya electoral. Això, parlant amb el seu entorn, diuen no serà durant la campanya electoral, si torna o serà abans o serà just després. Ara sembla que a Llarena li han entrat les presses per dir que igual podem treure'ns això de sobre fins i tot abans que s'acabi la confecció de les llistes, que és la setmana que ve. President Mas, no sé si vostè n'ha parat amb Puigdemont d'una banda, i de l'altra, si fos ell, vostè què faria?
14: Em varen parlar fa no moltes setmanes amb una visita que jo vaig fer a Bèlgica, concretament, i amb una trobada que varen fer, i en aquell moment el president Puigdemont estava, lògicament i humanament ho entenc, bastant escèptic sobre que finalment passés el que ha passat. Però ara ja ha passat, ara el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat. Ara, doncs, ja hi ha una resolució, ja hi ha una sentència, i a partir d'aquí, doncs, aquesta resolució s'ha de complir, per part de qui sigui, també del Tribunal Suprem. Ara hem d'esperar que tot això, doncs, es posi negre sobre blanc i que allò que ha dit el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem s'ho empassi, ho escrigui i es publiqui. I quan això passi, aleshores, haurà quedat tot ben lligat, definitivament, no? Després de 2 anys llargs d'haver-se aprovat una llei d'amnistia en el Parlament espanyol, aquí sí que hi va haver la majoria per poder-ho fer, i amb una actitud obstruccionista, clarament, per part no dels tribunals així considerats genèricament, per part del Tribunal Suprem, que vull recordar que és la cúpula del sistema judicial espanyol, que és qui ha fet la principal obstaculització, i no ha estat l'únic, perquè també ho ha fet l'Audiència Nacional, en algun sentit, i el Tribunal de Cuentas, que moltes vegades ens oblidem, però que també existeix, i que també ha fet exactament doncs, la mateixa estratègia d'obstrucció i de dilació.
1: Vostè s'ho sap,
14: no? Sí. Dit això, el que no vàrem entrar en aquell moment a fons era en el cas de que es pogués produir un retorn, amb quines condicions s'hauria de produir, perquè això en tot cas ho ha de decidir ell mateix, no? Que és la persona que ha estat a fora doncs, aquests darrers 9 anys juntament amb en Lluís Puig i amb el Toni Comín. Dit això, el que jo he escoltat del president Puigdemont, això ja no ho hem parlat nosaltres dos personalment, però ho he escoltat, és que ell, doncs, no vol que el seu retorn a Catalunya sigui un retorn amb clau ni partidista ni oportunista, ni electoralista. Això ho ha dit, no amb aquestes paraules, amb les seves paraules, no? I si ho ha dit és perquè deu pensar que vol que sigui així. I, per tant, doncs, ja veurem, Ara el retorn serà possible, jo hi crec fermament, i ell ha de triar, doncs, la manera en què aquest retorn es produeixi, etc etc. I pel que hem escoltat fins ara, i jo crec que va en la bona direcció, doncs ha de ser un retorn que es separi del dia a dia de la batalla electoral o de la batalla política, fins i tot. Ha de ser un retorn més marcat per, diguem-ne, per un sentit institucional, perquè ell no deixa de ser un president de la Generalitat de Catalunya, que no pas per un altre biaix, que pogués ser interessant per algú. Jo penso en Junts, potser Junts li podria interessar no sé quina altra cosa, però aquest sentit institucional, crec que en la figura de la presidència de la Generalitat, sempre que es pugui preservar, és bo que sigui així.
1: President Montilla, vostè hi ha parlat últimament amb el president Puigdemont?
16: No sé, jo el que crec és que després de la sentència del Tribunal Constitucional i de manera molt particular també del, en fi, l'aixecament per part del jutge, del magistrat Llarena, de l'ordre de detenció, podria tornar demà. Ja no el poden detindre. I fins i tot no les d'aplicació... Serà d'aplicació sobre els delictes, però cal recordar que ell no està condemnat. Com no ha estat jutjat, no està condemnat. I, per tant, amnistien unes coses que li afectaran, òbviament, però li afectaran perquè no el podrien jutjar per aquests delictes. Però ell no ha estat jutjat. O sigui,
1: és a dir, que vostè entén que hi ha una part de càlcul en el fet de no tornar.
16: No ho sé si és de càlcul, jo no m'imagino que, en fi, tornarà quan ho cregui més convenient, no? És difícil també presentar una cosa, dir, no, sense connotacions partidàries, quan ets el màxim responsable d'un partit, i això serviria si fos una altra persona igual, vull dir, no és, però vull dir, jo suposo que ell ho farà quan personal i políticament vulgui, vull dir, està en el seu dret, però vull dir que si que el perill d'una detenció, diguem, ha deixat d'existir. I ara, està bé, doncs segurament és prudent igual esperar que la sentència, que suposo que estarà comunicada al Suprem en uns dies, quan hi hagi els vots particulars, però, d'entrada, el perill que jo entenc no és no només ell, sinó també el conseller Puig i el eurodiputat electe, Toni Comín, no han tornat per el perill de que els detinguessin. I això sí que ha desaparegut ja, perquè l'ordre de detenció, el propi jutge que l'havia emès, l'ha retirat. Tornarà quan ho cregui convenient. Està en el seu dret, és una decisió personal, jo crec, m'imagino.
1: Volia aprofitar aquesta part final per demanar-los per la gran crisi d'habitatge. És evident que tota aquesta campanya estarà molt marcada també per aquesta mobilització al carrer. Tenim una vaga general pel dia 11 de novembre. Això no passava, una vaga general des de fa 14 anys amb el govern Rajoy. Això condicionarà també, segur. I el que hem tingut, ho deia el president Montilla, ha estat Junts qui ha forçat aquest avançament electoral amb el seu no al decret de l'habitatge, els dos decrets de l'habitatge. El segon era evident que no sortiria, però hi havia més dubtes sobre el primer, perquè tal com va anar la coreografia d'aquella negociació, el que vam tenir és que per primera vegada en molt temps Junts reconeixia obertament negociacions amb el Partit Socialista, amb el govern de Pedro Sánchez, que fins i tot ens havien dit que s'havien acostat molt les posicions. Nosaltres vam parlar amb la Míriam Nogueres en directe aquí al programa i així ens ho deia, que veia que hi havia pista per aterrar, i de cop tot això es torça en un determinat moment, tot i que un partit germà, d'alguna manera, de Junts per Catalunya o de l'antiga Convergència, com és el PNB, sí que hi va donar suport. Vostè com ho ha vist i com ho ha viscut tot això, president Mas?
14: Doncs el tema de l'habitatge en general, més enllà d'aquest fet puntual, jo crec que hi ha un error de plantejament de base en tot això. I el que jo li explicaré ara crec que s'ha d'entendre des d'un punt de vista diguem-ne, despullat d'ideologia. Jo crec que si el tema de l'habitatge s'aborda amb una càrrega ideològica a un costat i a l'altre, és igual, molt gran, doncs l'única cosa que s'aconseguirà és una batalla campal entorn d'això, que és el que veurem en aquestes properes setmanes, però solucions operatives, cap ni una. Aquesta serà la realitat. Per tant, el meu consell, és una reflexió personal, és despullem aquest tema d'ideologia i anem al que un repte d'aquesta magnitud requereix des d'un punt de vista de polítiques pragmàtiques. Per resoldre un repte molt complicat, però que té solucions. I a partir d'aquí, què vull dir? Coses que voldria dir, no? Perquè la primera pregunta que ens hem de fer és... Es diu que l'habitatge és la cinquena pota de l'estat del benestar. Primer la sanitat, l'educació, les pensions, la dependència o les dependències i l'habitatge. La meva pregunta és molt senzilla i és molt objectiva. És si en totes les demés polítiques de l'estat del benestar fonamentals, les altres grans columnes vertebrals, les que hem espantat, hi ha un munt de diner públic, pretenem resoldre ara una columna de l'estat del benestar sense posar-hi diners públics de manera important?
1: Però se n'hi estan posant. Per exemple, el govern de la Generalitat ha aprovat ara un fons de 25 milions.
14: Senyora Fernández, molt lluny del que signifiquen les altres polítiques. Molt lluny. I puc entendre, perquè les costures de la despesa pública són les que són. I no hi ha diners per tot i cada vegada més. I sobretot en economies com les europees, no només la nostra, que són economies que van tirant, però que en el món competeixen com competeixen, i no precisament de manera brillant en el món. Hi ha altres economies avui dia molt més dinàmiques i molt més productives que no pas les nostres, europees en general. Aquesta és una primera reflexió. Segona reflexió, que per mi també és molt important, és... si construir habitatge nou... que és el que s'ha de fer. Es parla d'un dèficit a Espanya, per exemple, de 800.000 habitatges. Això vol dir que a Catalunya ens en toquen entre el 16 i el 20%. Estaríem parlant de 200.000 habitatges pràcticament, 150-200.000 habitatges. Construir això no es fa de la nit al dia. No es fa de la nit al dia. Tot això requereix anys. Requereix anys. I això és possible que s'estiguin posant les bases perquè en algun moment es pugui fer. I en aquest sentit, doncs, millor. Però el resultat el veurem d'aquí anys. I la tercera pregunta, també intentant despullar-nos d'ideologies, és si mentrestant que no es construeixen tots aquests habitatges nous que seran anys, i el problema el tenim ara, intentem fer alguna cosa, ara, encara que no sigui la solució de tot.
1: Això és el que s'estava intentant fer amb aquest decret.
14: Perdoni. I què vol dir això? Això vol dir fer-se una altra pregunta, que és obligada. És, si resulta que els poders públics, l'Estat, les autonomies, els ajuntaments, no tenen habitatge públic a les seves mans i ens cal habitatge públic ara, que surti en el mercat, per poder-lo llogar o per poder-lo comprar, si resulta que els públics no ho tenen, la pregunta que ens hem de fer és qui té aquests habitatges, si és que n'hi ha. Doncs els privats. Ens agradi o no... Això ja seria un tema ideològic. Els habitatges, en aquest moment, els tenen els privats. Llavors, si jo sóc un govern o un parlament i vull intentar que surtin habitatges del mercat en les millors condicions possibles, després li faré un comentari sobre això, què faig? Doncs el que faig és estimular en els que tenen aquests habitatges perquè els treguin en el mercat. Ara, jo puc posar una condició, que és de dir, miri, a mi m'agradaria, o jo vull... que aquests habitatges en les zones on els lloguers estan més tensionats surtin en aquest preu. Això ho puc dir, jo. Ara, jo, perquè el propietari d'aquest habitatge tregui aquest habitatge en aquest preu que jo li dic, jo l'he d'ajudar, no el puc només castigar i culpabilitzar. I després una última reflexió. Estem en un país, no ens enganyem, perquè a vegades ens fem trampes al solitari. Estem en un país on des de fa dècades, no anys, no, dècades... tot tipus de governs a Catalunya i a Espanya han apostat per el tema de la propietat de l'habitatge. S'han construït un munt d'habitatges en aquest país i s'han venut històricament. I tothom se'n va beneficiar. Els notaris, els registradors, els ajuntaments, els particulars que venien, els particulars que compraven, els bancs, les caixes d'estalvi, les autonomies, l'estat central, cobrant impostos per tot arreu. Tothom se n'ha beneficiat. I durant dècades hi va haver molta gent en aquest país que va entendre que invertir estalvis en habitatge era allò que en deia, no? Invertir en pedres, doncs no era cap pecat, ni era cap culpa. En lloc d'invertir en lletres del tresor o en bons de l'Estat, doncs hi havia gent que invertia d'aquesta manera. Aquestes són la gent que tenen els habitatges. Doncs ajudem-los a que els treguin en el mercat. Això és una política pragmàtica. A llarg termini construïm molt més i a curt termini ajudem, estimulem els que tenen els habitatges a que els treguin en les millors condicions possibles.
1: I protegim els llogaters.
14: Bueno, protegim els llogaters i protegim també els que han estalviat invertint. Hem de protegir a tots, perquè escolti, hi ha llogaters que no tenen problemes per pagar el lloguer i hi ha molts propietaris d'això que tenen habitatges que els tenen llogats per poder complementar les seves rentes, perquè ningú els havia dit que no invertissin en habitatge. Al revés, els van estimular a que invertissin en habitatge. I ara diuen, cony, ara he invertit en això i ara tinc aquest complement de renta. I això és moltíssima gent en aquest país, i no precisament gent molt rica, que ha fet això amb un estat en què es promovia això de manera activa, perquè torno a dir que beneficiava tothom. Per tant, s'ha de trobar un equilibri en tot això, si es vol resoldre alguna cosa. Ara, si el que es volen són grans proclames i grans batalles, si es vol això, i grans càrregues ideològiques, doncs que vagin fent, però el problema de l'habitatge seguirà existint, perquè no hi haurà solucions operatives.
16: Bé, certament que el problema de l'habitatge, que no sé si és la cinquena pota o no de l'estat del benestar, en qualsevol cas és també molt diferent a les altres, no? Entre altres coses per aquesta cultura de l'habitatge en propietat, diguem, que hi ha a Catalunya, a Espanya...
14: Està molt arrelat,
16: està molt arrelat. No? Dit això, l'habitatge és una competència exclusiva de les comunitats autònomes. Això diu l'article 137 de l'Estatut. L'habitatge, les polítiques d'habitatge, i després amb un apartat que diu la promoció pública d'habitatges, que és una cosa a part, una, que forma part d'aquest dret, d'aquesta competència de la Generalitat. I, per tant, fa referència també a les polítiques d'habitatge dels privats, al paper dels privats. També ahir la Generalitat té les seves competències. I dic això perquè això normalment no se sap, perquè aquí intervenen molts actors. Què dificulta les polítiques d'habitatge? D'una banda, una certa dispersió de competències relativa, perquè el text diu el que diu. L'Estat pot fer com fa altres coses, però la competència d'habitatge no la té. Pot fer programes transversals i ajudar les comunitats autònomes o els ajuntaments, però la competència és de les comunitats autònomes. I les comunitats autònomes pues han fet poc habitatge. Aquesta és la realitat. Per dificultats econòmiques, tots sabem perfectament. Els habitatges que s'han fet en els darrers 10, 15, 20 anys a Catalunya, vull dir, no hem d'estar orgullosos. Jo que, en fi, nosaltres modestament van ser dels últims en poder fer encara habitatges abans de que arribés la crisi, no? Ara, el problema de l'habitatge es resol fent habitatges. Que els ha de fer l'administració en la mida que pugui, i aquí jo crec que ara el govern de Catalunya sí que hi ha un full de ruta i es comença a veure habitatges que s'estan construint i solars que s'han cedit per part dels ajuntaments i tal, i després, diguem, també creant condicions perquè els privats ho facin. També cal dir-ho, és una inversió que van fer els privats, però els habitatges han de ser per viure. Aquí també tots aquests decrets i aquestes normatives que han sortit que tracten de limitar l'habitatge, diguem, turístic. Pues, jo els trobo molt lògic. És que l'habitatge en grans ciutats i en zones tensionades és per la gent que viu. S'han de protegir el propietari quan lloga. Sí, hi ha mecanismes en aquests decrets, i alguns mecanismes per això. Hi ha garanties de l'administració, però també s'ha d'entendre que el propietari té dret a una retribució i a un lloguer, a que li paguin el lloguer, però no a incrementar el lloguer i a multiplicar-lo per 300%. I exemples d'aquests hem tingut. Persones que han passat a pagar doncs una barbaritat respecte al que estaven pagant. O sigui, no és barra lliure. Aquí no, el mercat, només el mercat no solucionarà el problema perquè generarà més desigualtats i generarà desnonaments. I, per tant, és necessària la regulació. I jo crec que hi ha coses del decret que veig més necessàries, altres segurament doncs, són fruit també de la negociació i no les veig tan clares, però s'ha de complementar una cosa i l'altra. I després ser conscient que, clar, el problema és que tenim és, en el conjunt d'Espanya, ja, si no m'equivoco, de l'ordre de 250.000 nous llars que generen cada any. Això vol dir que hauria, que faria falta una oferta, no dic similar, perquè evidentment també hi ha gent que pues, deixa habitatges lliures per raó pues, pues, de que hi ha persones que van morint també, que els deixen els fills, els nets, però que la construcció d'habitatge i d'habitatge nou hauria d'incrementar-se substancialment. I aquí, pues, aquí sí que seria necessari, i realment no hi ha condicions, no? I menys ara en la conjuntura electoral, però d'un gran pacte d'estat, on l'estat posi diners, que és el que pot fer, perquè tampoc pot fer altres coses, el que fa el privat ho pot fer l'estat també, però no, vull dir, és posar recursos a les administracions públiques. I després un compromís més ferm de les administracions locals i autonòmiques, perquè aquí no s'han fet molts habitatges durant anys, especialment a partir, diguem, de la crisi del totxo, no? Però en altres comunitats autònomes menys encara, eh? Vull dir, o sigui, que tampoc és que sigui una excepció a Catalunya, no?
1: Sembla difícil poder arribar a un gran pacte d'estat, tal com estan els ànims de crispats, abans ho comentàvem, justament. Però vaja...

0: Que al final hem parlat ara amb el sindicat de maquinistes, amb el majoritari, amb el Sebaf, i ens deia, és que la majoria venim de fora a formar-nos aquí i després marxem perquè no som d'aquí i aquí no estem a gust. Que aquest també és una bona part del problema. Però vaja, un altre dia, que ara parlarem nosaltres amb el director de Rodalies. Presidents, president Montilla, president Mas, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Aquí Catalunya.
1: Fins gràcies. Aviat.
0: Que vagi bé.
1: A vostès.
0: Adéu.
1: Bon dia.
2: Hora 25 va néixer a Barcelona y dijous 8 d'octubre torna a casa.
3: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
2: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant i ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
4: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
5: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
6: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
7: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
6: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè... perquè m'emociono.
7: Què et passa pel cap quan sona?
6: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc
5: de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Sort en tinc de tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Ara són les 10 en punt del matí. Puc saludar a aquesta hora l'Òscar Playà, el director de Rodalies. Què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Des de primera hora del matí que estem dient que s'està recuperant relativa normalitat al servei, que encara per això queden línies que no funcionen com tocaria. Podem dir que ja s'ha superat el pitjor?
8: Sí, bàsicament, de fet, queda un tram únicament sense servei, de Granollers a Maçanet-Massanes, que afecta l'R2 Nord des de Granollers fins a Sant Celoni, i la R11 des de Maçanet fins a Granollers i, per tant, cap a Barcelona. Per tant, queda aquest tram que esperem que en els propers dies puguem recuperar. La resta, des d'abans d'ahir, que ho tenim ja 100% funcionant, vull dir, fer 100% la infraestructura ja per poder passar trens. De fet, ja abans d'ahir, tant al dematí com a la tarda, ja van començar a passar trens i, per tant, ens queda ja aquest tram per tornar a la situació que teníem abans del temporal que va començar dissabte i que ens va provocar el tancament de la xarxa de Rodalies per la situació climatològica adversa que teníem.
0: És veritat que ja fa dies que presenta problemes. Per exemple, ara em parlava de la R11, fa 5 dies que estan sense trens allà, però el dia greu va ser, òbviament, ahir, amb aquesta plantada que hi va haver per part dels maquinistes. Vostè ho llegeix com una vaga encoberta?
8: No, en absolut. Crec que ha sigut un tema puntual que ja s'ha sobrepassat i, per tant, les situacions sindicals són, les relacions sindicals són normals i és un tema puntual. Ara estem, com dic, focalitzats en acabar aquest últim tram. Adif està fent les últimes actuacions en el tram entre Granollers i Maçanet, que esperem que en les properes hores i dies ens vagin retornant aquesta part de la infraestructura, es facin les marxes exploratòries que requereixen els procediments de seguretat i a partir d'aquí puguem restablir aquest servei, que, com dius, la R11 doncs, tenim des de dissabte sense servei. Sí que és veritat que ahir ja vam obrir des de Portbou fins a Maçanet, és a dir, la part de la línia 1 de Rodalies de Girona. Funciona ja des d'ahir al dematí en aquest tram, però falta aquesta continuïtat cap a Barcelona de la R11. Per tant, estem focalitzats en això i en poder restablir aquesta part del servei i tornar a la situació que teníem dissabte abans de l'inici del temporal.
0: I això passarà al llarg del dia d'avui?
8: Esperem, estem esperant que DIF ens comuniqui la certificació.

0: de seguretat de que s'han acabat les actuacions i a partir d'aquí hem de fer les marxes exploratòries. Per tant, no vull dir el dia d'avui perquè hem de fer totes aquestes revisions i fins que no tinguem el 100% de les marxes fetes, pues no posarem els trens a circular clarament com marquen els procediments que tenim establerts de seguretat.
1: Clar, de tot l'episodi d'ahir, el que és evident és que va fallar la informació, la comunicació als passatgers i les alternatives per tots ells. Nosaltres parlàvem amb el president de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic i ens deia aproximadament, calculem que hi ha entre 150.000 i 200.000 persones afectades ara mateix a primera hora del matí d'ahir que s'han trobat per sorpresa amb tot això. Vostès els hi casen aquestes dades? Quants usuaris calculen que es van veure afectats?
0: Bé, no entrarem en un ball de dades, però clarament va ser una situació pues, complexa perquè teníem línies que no teníem cap circulació, hi havia línies que hi havia alguns trens circulant. Jo, com ja vaig fer ahir, em voldria demanar disculpes als usuaris i usuàries que són usuaris de la xarxa de Rodalies per la situació. Afortunadament, a partir de les 9, els trens van començar a circular, els maquinistes van sortir, van començar a circular i, per tant, progressivament vam anar recuperant el servei i a la tarda ja teníem el servei absolutament normalitzat. A més, ahir a la tarda vam posar en marxa també un tram molt important de la xarxa de Rodalies que utilitzen molts usuaris i usuàries, que és el tram de la R4 entre Manresa i Barcelona. Que també va ser un dels trams que vam tenir més afectació també al temporal, no? La zona de Granollers, que és encara la que ens falta, i la zona, diguéssim, de Terrassa cap a baix, que també pues, la vam tenir afectada pel temporal. Per tant, jo crec que ahir sí que vam iniciar pues, amb aquesta situació, que a les 9, però ràpidament pues, vam recuperar el servei i, com dic, vam posar en marxa aquest tram de l'R4, que és molt important perquè mou moltíssima gent de la zona del Bages i Vallesos cap a Barcelona.
1: Clar, diu, això va ser a partir de les 9, però sap que els trens, sobretot, s'agafen molt a primera hora, en hora punta, i li deia, va fallar la comunicació ahir. No sé per què no es va decidir comunicar abans que no funcionarien els trens si l'avís vostès ja el tenien des de la 1 de la matinada per part dels maquinistes dient nosaltres no circularem perquè no ho veiem clar.
0: Nosaltres vam tenir la informació, és a dir, nosaltres vam començar a comunicar com vam veure de que realment el servei no s'estava complint l'oferta programada.
1: Però això us ho havien dit, a la 1 de la matinada els havien avisat d'això ja.
0: A la 1 de la matinada no ens havien avisat, ens havien enviat un mail, ens havien enviat un mail a la 1 de la matinada. Abans d'ahir també ens van dir que possiblement no sortirien ni van sortir. Per tant, nosaltres vam començar a comunicar el servei que teníem real respecte al planificat a les 5 del matí, quan vam veure pues, que la situació que teníem era una situació complexa. Jo a nivell d'informació també vull dir que ara mateix hem canviat el sistema de les pantalles també perquè el mostrin realment els trens que estan passant, perquè hi havia pantalles que mostraven trens que no passaven. Això hem fet una actuació. Hem també reforçat els informadors a les estacions, des de les 5 del matí fins al tancament del servei, que fins ara doncs, començaven a partir de les 6, 6 i mitja, depenent de les estacions. Per tant, hem reforçat aquesta part perquè creiem que la informació, clarament, és un dels punts de millora que tenim i a més, és el punt, diguéssim, més, que els nostres usuaris més valoren. I, per tant, aquí, clarament, estem fent actuacions per, a part de millorar el servei, intentar millorar el servei, fer actuacions també perquè la informació sigui més online, més bona, més de qualitat i que el servei i que els usuaris, en cas d'incidència, puguin buscar-se alternatives de transport i puguin arribar al seu destí.
1: Hi haurà compensacions per a aquests usuaris més enllà de retornar-nos els bitllets? No sé si es plantegen indemnitzacions.
0: Bueno, no sé, de moment estem, com dic, estem ara mateix posant tots els esforços en recuperar la infraestructura que ens falta i poder donar el millor servei de qualitat pels nostres usuaris.
1: I sancions n'hi haurà pels maquinistes?
0: El mateix. Estem treballant ara amb aquest enfocats en això. És a dir, volem millorar la mobilitat, volem recuperar els trams que en falten, millorar la informació i l'atenció als usuaris i usuàries, i amb això és amb el que estem focalitzats.
1: Veient que anem a episodis de temps més violents, que pot passar, que torni a succeir un caos com el d'ahir, no sé si es plantegen tenir una flota de contingència o per poder activar-la més ràpid, perquè al final ahir també el problema va ser que no es van poder oferir alternatives a primeríssima hora perquè els viatgers poguessin moure's d'una altra manera que no fos el tren. També és veritat que durant l'episodi que va passar ara fa uns mesos, alguns usuaris deien que funcionen millor els busos alternatius que no pas el tren.
0: Bé, nosaltres des de dilluns que tenim 203 autobusos fent recorreguts tant o bé complementaris o bé substitutius, és a dir, els teníem des de dilluns preparats, perquè quan tancar la xarxa de Rodalies, el posar-la de nou en marxa, doncs no és una cosa que apretes un botó i es fa al mal moment, vull dir, s'han de fer, com dic, s'han de passar tots els procediments de revisió de seguretat per certificar que el reemprendre la marxa és segur. I per tant, ja des de dilluns tot el diumenge vam estar treballant en la contractació d'aquests 203 autobusos per donar aquesta alternativa de mobilitat, perquè bueno, sabíem que podien haver altres temporals durant aquests dies d'aquesta setmana, yeah. I per tant pues, poder oferir. També haig de dir que molts dels busos aquests no van poder sortir també perquè les carreteres també estaven plenes d'aigua, a tota la zona de Granollers, amb la tempesta que vam tenir, imprevisible, que vam tenir el dimarts d'aquesta setmana, pues els autobusos tampoc van poder funcionar i, per tant, pues bueno, la situació va ser complexa, però és una situació complexa per tots. Yeah. Però hem fet aquest esforç de la contractació d'aquests 203 autobusos i que els mantindrem al llarg dels propers dies, veient una mica fins que estiguem segurs pues, que això està funcionant, que, com dic, aquests últims dies està funcionant. Ahir, quan els maquinistes ja van treure els trens, el servei va funcionar durant el dia. Vam posar en marxa l'R4, com dic, i ara ens falta acabar aquest tros entre Maçanet i Granollers per acabar de tenir la situació que teníem dissabte des d'un punt de vista de disponibilitat de la xarxa.
1: L'alcaldessa de Sant Adrià ha alertat que el pont de Rodalies inundat pel Besòs no és segur i demana DIF que es posin les piles i coincideix. No és segur ara mateix aquell tram de l'R1?
0: Nosaltres tenim els certificats. Això, en tot cas, hauria de ser DIF el que hauria de respondre aquesta pregunta, però nosaltres tenim els certificats de DIF, de seguretat, d'aquesta infraestructura, perquè és una de les que DIF va revisar, i, per tant, s'estan complint els protocols de seguretat que tenim tant a DIF com a Renfe establerts. Uh-huh. Aquesta pregunta l'hauria de contestar a DIF, que és l'administrador de la infraestructura.
1: Estan convidadíssims també a parlar, però no sempre volen, ja li dic.
0: Molt bé.
1: Anava a dir que tenim un problema també amb el robatori de coure, un cada dia, i en les últimes hores hem tingut més dades en relació a això. Un cada dia s'estan fent més detencions, però això afecta també, òbviament, a la puntualitat de les línies.
0: Sí, sí, absolutament. És un dels greus problemes que tenim. I que bueno, amb Interior, amb Adif i amb Renfe estem entomant el tema per veure les mesures que es poden posar. Sí que és veritat que s'han produït una sèrie de tensions importants en aquestes últimes setmanes i veurem això com evoluciona. És a dir, s'està també, crec que Adif ha tret també una inversió de 20 milions d'euros per reposar cables, per posar una sèrie de mesures per intentar evitar que ens robin aquest cable, perquè clarament aquest cable de les últimes setmanes ha sigut la tipologia d'incidències que més ha afectat en la puntualitat de Rodalies. Penseu que quan ens roben un cable, els sistemes, diguéssim, de senyalització automàtica dels trens que fan moure els trens pues deixa de funcionar en el tram que ens han robat cable i, per tant, les expedicions de trens s'han de treure de forma manual per assegurar, diguéssim, les circulacions entre trens i, per tant, això causa retrasos pues, perquè el sistema és molt més lent. S'han de fer una sèrie de comunicacions amb els maquinistes per assegurar el posicionament, per assegurar la posició a l'arribada al trajecte i, per tant, aquests processos que amb el sistema de senyalització que té a DIF són automàtics, passen a ser manuals justament perquè els protocols de seguretat, els protocols de contingència marquen així.
1: I no es pot canviar, clar, per un altre material?
0: Això també hauria de respondre a ODIF, però crec que ODIF està duent un estudi per veure si podem canviar, si poden canviar aquest material per algun material que no robin. Però és un tema que, com dic, hauria de contestar a l'administrador de la infraestructura. Jo insisteixo que és un dels problemes que tenim a la xarxa de Rodalies en aquests moments. És el número 1 de causes que ens estan afectant en retards i talls de línia. Ara mateix tenim la R13 i la R14 tallada des de la Plana fins a Borges Blanques, justament per un robatori de cable que vam tenir el mes de juliol.
1: Carai.
0: Amb una afectació molt important i això comporta una inversió molt important de diners i un tall pues, que segurament que durarà encara uns mesos fins que puguem restablir els sistemes que fan que els trens es puguin moure de forma segura.
1: El deixem marxar ja, però ara em deia, ho haurà de contestar a DIF, potser ho pot fer l'Antonio Carmona, que això ja és pregunta més de nínxol, però deixa Renfe i passa justament a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies, una figura icònica per Renfe durant els últims anys.
0: Sí, efectivament. Pues, com dic, això haurà de respondre a DIF i per tant, pues, nosaltres continuem treballant en restablir el servei, que és el que ens queda, i intentar tornar a la situació de dissabte el més aviat possible.
1: Òscar Playa, director de Rodalies, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
0: Molt bon dia, gràcies.
1: Adeu.
0: A vostès.
1: Adeu.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: No a les 10, sinó a les 10 i 14 minuts ens actualitzem avui. Teníem aquesta conversa, aquesta entrevista amb el director de Rodalies, Sergi López. Què més ha passat avui?
3: A 52 dies de les eleccions, els expresidents Mas i Montilla han parlat a l'Aquí Catalunya de com veuen el panorama que es presenta a partir del 29 de novembre. Artur Mas diu que per incloure Junts en una possible majoria per donar suport a una investidura hi ha d'haver garanties, Guillem Fallo. Favó.
4: Sí, sí. Exacte, Mas ha criticat que no s'hagin complert molts dels acords que en el seu dia van portar Junts a donar suport a la investidura de Sánchez. Per això, ara cal tenir la seguretat que allò que es pugui acordar es complirà.
5: Que si hi hagués la possibilitat de tornar a fer una majoria en el Parlament espanyol per tirar endavant un programa que hi ha d'haver des del primer moment la sintonia, la confiança i la garantia que aquell programa, el que es pacti, tira endavant.
4: Un suport que en el cas d'una majoria de dretes, segons Mas, té una línia vermella, que és la necessitat que té el PP de Vox. I José Montilla ha criticat l'actitud de Junts durant la legislatura, que acaba perquè, segons ha dit, no ha beneficiat Catalunya.
5: Aleshores, jo també entenc que hi ha alguns partits que diuen, escolti'm, si les expectatives són aquestes i les realitats són unes altres, doncs com a mínim parlem-ne, que no se m'obligui a votar una cosa en la qual jo no hi he participat. No?
6: S'ha jugat al tot o res de moment ens hem quedat en res. Un gran avenç per l'autogovern de Catalunya.
3: Després que ahir s'aturés el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona, el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, Joan Ramon Riera, ha dit que no poden comprar tots els edificis on es poden produir desnonaments, però estan intervenint tant com poden en aquest àmbit. També en una entrevista a l'Aquí Catalunya, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha dit que el govern revisarà els horaris de visites i espectacles arran del canvi climàtic. La consellera, que ha explicat també que estan revisant els plans per mantenir en bon estat els monuments que hi ha a l'exterior i que es veuen exposats per les pluges torrencials que cada cop es produeixen més sovint. Evidentment, no hem pogut sentir a la consellera. Anem ja amb el final d'aquest butlletí. Doncs bé, si et sembla bé, Marina, farem una miqueta d'invocació a la pau, et sembla bé?
1: Em sembla bé, home, amb els temps que corren sempre està bé i tant.
3: Invoquem la pau perquè aquesta magnífica cançó de John Lennon es va presentar avui fa 55 anys al Regne Unit. En uns temps convulsos com els actuals no està gens malament aturar-nos una miqueta, escoltar i respirar.
1: Clar que sí, tal com tenim al pati, sempre està bé escoltar una mica de John Lennon. Gràcies, Sergi López.
3: A tu.

0: És dijous, obrim ja el racó de pensar una mica més tard que de costum, però amb els habituals, amb el Santi Jiménez, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bona.
0: Amb la Imma Sust.
1: Bona tarda, la Dino, bon dia.
2: Estic preocupada perquè avui no farem match amb el Santi, ja veuràs.
0: Ai, ai.
2: Ja veuràs. I amb el... Mira que sempre fem match, eh?
0: Lu Martín.
1: No, no
0: serà tant. Hola, Lu, com estàs?
3: Hola, bon dia. Salut.
0: Bon dia. Salut. Qui comença?
1: Pues como que vulgui.
2: Comença tu, Santi, comença tu.
1: Vale, començaré.
0: Ui, la Imma té moltes ganes, eh? Et
2: té moltes ganes. No, és que m'acaba de dir una cosa que m'he quedat, que dic, no pot ser.
0: A la vema pública.
2: Igual m'ho ha dit així baixet perquè no se sentís i jo no ho he entès bé.
1: T'he dit baixet perquè estava...
2: També podria ser que no ho hagués entès.
0: A veure.
1: Estem en un moment en el que el cinema espanyol veu un viu moment d'eufòria, de fenomen, de relativa... fenomenologia més que pel·lícules.
0: Això és, de moment sí, no? Fins sí, aquí sí. Està en un moment dolç al món del cinema.
1: Sobretot per la bola negra.
2: Clar.
1: Jo preferia la bola de cristal, però la bola negra està bé. I el ser querido, no? I aquí estan bé, són dues bones pel·lícules, amb els seus peròs cada una, però... I estem com pensant, hòstia, és que mai s'ha fet res més bo que això a la història del cinema espanyol. Doncs jo crec que anem molt equivocats. Que anem molt equivocats, perquè això m'ha fet pensar, en aquest sentit, no veure les dues pel·lícules, que les he vist les dues, amb força estona, les dues són bastant llarguetes, sinó l'exposició que es va inaugurar el 29 de setembre, que és a Madrid, que és Vides de Rafael Azcona. Mm-hmm. En el que es commemora, s'ha inaugurat a Madrid, a la seu de la SGAE, i que commemora el naixement de Rafael Azcona, Logroño, 1926, si no seria el centenari, òbviament, perquè és una de les coses que tenen, i que per mi és, aquest sí que és el súmum, el tòtem i el gran... Poc reconegut, segurament, però quan parlen de fenòmens, de que dius, hòstia, és que què bo és aquest, què bo són els altres, què tot, dius, hòstia, anireu a veure una miqueta a Rafael Azcona, el que va fer Rafael Azcona, sobretot en el temps el que ho va fer. És una exposició comissariada per Bernardo Sánchez, la mostra inclou la peça audiovisual que ha fet David Trueba de Rafael Azcona, dos o tres coses que sabemos d'ell, es titula, que és a partir de seqüències de les moltes pel·lícules en les quals va guionitzar Azcona. I això és un homenatge als guionistes, que són bastant més importants dels que ens pensem. En això...
2: Bueno, jo he dit que no faríem match, però de moment estem fent match en tot, eh? De moment estem fent match en tot. Ja et dic una cosa, això dels guionistes, jo sempre dic que l'Òscar a la millor pel·lícula li haurien de donar el millor guionista. Hauria de ser el premi més important, perquè sense guió no hi ha res.
1: Pues
3: perdoneu, què és fer match?
1: Fer match pues
2: coincidir. En el món, amorós seria... Quan un fletxazo, saps?
3: Vale.
2: De pam.
1: Que me pones.
3: Gràcies.
2: Sí. Vale. Llavors...
1: En el teu idioma me estás poniendo.
2: Bueno, que tampoc ens passem ara, eh? Aquí en aquest sentit és que estem d'acord a la secció.
3: A mi m'ho heu de posar fàcil.
2: Això vol dir que coincidim quasi sempre. Quan ell diu una cosa, doncs estem bastant d'acord. Sí. No discutim. Ara, a mi la bola negra em sembla una meravella i una obra d'art. Ja en parlarem quan em toqui a mi. Vale. Llavors, per lo bajín m'ha fet... Vale. Sí, què vol dir?
3: Dic això, què és la bola negra?
1: És una pel·lícula.
2: És la pel·lícula dels
3: Harris. Que has de ficar l'última.
0: També, també.
2: Vale. És la pel·lícula dels Harris que va als Oscars.
3: És un bar de gràcia, per no veure el futbol, molt recomanable, la bola negra.
1: Vale. Venga. Aleshores, com seguint-li donant la raó a la Imma...
3: Fem match
1: amb ella.
3: Vale.
1: Clar, dius, tu imagina't que, clar, el mèrit de la majoria de pel·lícules se l'endú als directors, però si se l'endú és el guionista, Azcona és guionista d'obres mestres absolutes. El pisito, el cochecito, el verdugo. Plácido. Per mi ja estan les quatre millors pel·lícules de la història del cinema espanyol, són aquestes quatre. Més l'Escopeta Nacional, que seria la cinquena. Més El Bosque Animado, que seria la sisena. Més Ai Carmela, que tampoc seria una gran pel·lícula.
2: Bueno,
1: Nivell La Bola Negra.
2: Déu-n'hi-do.
1: La Vaquilla.
0: Nivell La Bola Negra,
1: Sí, no, que és bona.
2: O sigui, tot el que sigui modern, ella no. Una... D'aquí 50 anys dirà que La Bola Negra és una obra d'art.
0: Alerta.
2: Si encara estem vius, d'aquí 50 anys diràs Los Javis. Seran a l'Azcona d'aquí 50 anys.
0: Mira.
2: Bueno, ell tira de nostàlgia, que està bé, eh? Però no tot lo antic sempre ha de ser.
1: No, en això estic...
2: En el seu moment i en el seu context, Azcona a sus pies en el seu moment. I tot el que faci David Trueba, també a sus pies.
1: Però parlem aleshores del que tu dius, de la perspectiva de l'antic i del gènere.
2: Sí.
1: Clar, la capacitat que marca el genis és la de retratar una societat més enllà de les seves vailitats personals o exhibicionistes, que és... I Azcona ho va fer amb modèstia i amb clarividència. És a dir, avançant els problemes. En això, Azcona li dona sopa a tots, amb modèstia especialment. Ningú ha retratat la crisi de l'habitatge, que tant ens afecta, que és un tema absolutament actual, no us he d'explicar per què, com Azcona a l'any 1957, quan publica la novel·la El Pisito, novel·la d'amor e inquilinato.
2: Sí, era un visionari.
1: Després va ser adaptada al cinema, i sense que el règim franquista i la seva censura advertís que era una crítica brutal, còmica i sarcàstica i cruel al règim de com es aconseguia. L'argument és molt senzill. Una parella jove es casa, es vol casar, i no tenen manera de trobar pis. Oh, sorpresa. I què urdeixen? Que ell es casi, enamori a una senyora de 80 i tants anys que viu en un pis bo del centre de Madrid.
0: Una Mari Carmen, vaja.
1: I que quan es mori, ell quedarà vidu, es podrà casar amb la seva nòvia, amb la Purita, i que aleshores el pis serà per ells dos. Aquí es complica. Però diguem-ne que aquesta és una trama pensada per Rafael Azcona el 1957. No, perquè les idees de David Trueba, que és un que el va conèixer i era molt amic d'ell personalment, defineix les tres idees recurrents a l'obra d'Azcona. La dificultat de casar l'amor amb la parella, una cosa és l'amor i l'altra és la parella.
3: Sí, perquè l'amor se'n va i es queda la parella.
1: El conflicte entre les persones humils i la pressió abusiva dels poderosos i una concepció de la comèdia allunyada de la cerca del riure per riure. Si no, tu rius i dius, hòstia, m'estic rient d'una cosa que és molt heavy. Però l'està explicant també que és això, perquè és cruel i alhora absurd, no? De fet, una de les frases que defineixen Azcona és una que deies sovint, que és la vida és espantosa, però dame más. Sí, que és allò de... Bueno. I que això és el que toca bastant en el Verdugo, que durant el franquisme fa una crítica ferotge a la pena de mort, que era la que hi havia. I ningú en el règim... Ja sabem que les dictadures de sentit de l'humor no van massa...
2: L'humor sempre s'ha fet servir per això, per deixar-les anar sense que nadie s'entere.
0: I ell volia ser poeta, al principi.
1: Ell volia ser poeta o torero, perquè li venia de família. Perquè el seu pare torejava amb una quadrilla de toreros coixos, que anava pels pobles d'Espanya, i que tots els toreros eren coixos. Vés a saber per què. Sí. I, bueno, coses que passaven.
3: La Ferrisa ja li venia de família.
1: També. Li venia de família. Ell realment, aleshores, ell volia ser poeta, arriba a Madrid... surt de Logroño, d'on diu que sobreviu perquè era covard, perquè tots els mozos de mi pueblo se tiraven a l'Ebro a cruzarlo i s'ahogaven la mitat. Dice, jo nunca tuve cojones, por tanto pude llegar a Madrid, però salí en cotxe o en tren. I aleshores ella ja freqüenta els cafès literaris intentant portar les seves poesies i llegir-les en públic i veu que la cosa no funciona. Això ho descriu...
3: En Logroño?
1: No, a Madrid, Això és on alterna amb Mingote.
3: Si ho intentes a Logroño, tiren a l'Ebro.
1: Ell, aleshores, és quan alterna amb Glòria Fuertes, amb Mingote, amb tota aquesta gent de la postguerra que intentaven fer ripios, perquè ell considera que la vida, en el fons, és un ripio. I que...
0: Què és un ripio?
1: Un ripio és una rima fàcil.
0: Ah.
1: I aleshores diu, la poesia no em donava i em vaig acabar dedicant a l'humor, per sobreviure, per menjar. Aquí hi ha una novel·la molt bona de l'Azcona que es diu Los Ilusos, que explica la seva joventut en els cafès de Madrid, que passaven molta gana i que intentaven, però que es creien els grans poetes de la història i com es barallen entre els grups de poetes, entre uns i els altres, van als recitals dels altres a aixafar el recital d'un que és massa simbolista, de l'altre que no sé què, i, bueno, és una novel·la molt divertida, no? Que a més és una novel·la que acaba de reeditar ara Pepitas de Calabaza, que és una novel·la que el propi Azcona abans de morir va dir que li deixessin tornar a reescriure, perquè tot el que ha tornat a sortir reeditat d'Azcona, fins que estava viu ell, òbviament, ho va reescriure per no fer, com diu ell, per no fer més el ridículo de lo que escriví de joven. O sea, perquè el tio diu, hòstia, deixa'm...
0: Es tenia en molt alta estima, no?
1: sí, no. I ara això, també... però clar, aleshores resulta que tota aquesta carrera literària que prometia, quan ell va començar a escriure a la Codorniz unes columnes que parlaven d'un personatge, es deia El repelente niño Vicente, i després ell escriu una novel·la que es diu Los muertos no se tocan, nene. Aleshores, això ho veu Marco Ferreri, el director de cinema, i li diu, tio, vine al cinema que faràs guions. I el tio diu, bueno, pues faré guions, perquè bàsicament ell feia el que li deien. I aleshores, com diu Fernando Fernán Gómez, va dir, diu, el cine nos ha robado a un gran novelista, però nos ha dado a un gran cineasta, perquè realment és el que hi havia. I aleshores hi ha la pregunta de què, com veuria Azcona l'època actual? I això, clar, evidentment s'ha d'acudir al David Trueba, que diria, diria el mateix que deia aleshores, que no hi ha remei. Que no hi ha remei, que els abusons no deixen d'abusar, que hi ha correccions amb lleis i poder popular que eliminen algunes obsessions de trepitjar els altres, perquè ell era molt optimista. No s'havia desanimat i recordava que la societat, tot i ser una merda, millorava, però que de tant en tant t'ensenyen les urpes. Una regressió provocada pel progrés. Que progressin certs drets i llibertats, es produeix una resistència brutal. Però que a poc es va avançant. I sobretot amb sentit de l'humor.
0: Sí, sobretot, que no ens el treguin, perquè a vegades, amb els revesos que et dona la vida, ja n'hi ha prou.
1: Doncs això, recupereu Azcona. I seguiu, i seguiu veient cinema.
2: Ho farem. La Bola Negra et va agradar o no et va agradar?
1: Em va agradar, tot i que hi ha moments...
2: Però no tant.
1: No tant, la veig més fenomen que pel·lícula.
2: Val.
1: Però sí que em va agradar, eh?
2: A mi em va entusiasmar.
1: I considero una altra cosa, Imma, que és, que és una pel·lícula necessària i que ha fet molt de bé.
2: Sí. Ha portat perquè a molta
1: vaig,
2: gent al cinema.
1: Vaig anar al cinema un dimecres a la nit i estava a tope. Jo vaig al cinema cada setmana.
2: Ja, això és tan guai.
1: I no m'havia vist. I amb gent jove. Molt jove.
2: I vas poder veure la peli o van estar amb el mòbil tota la pel·lícula? Aquesta és l'altra, eh? Cuideu.
1: Un al costat, com nosaltres érem la gent gran, la vam poder veure, al costat hi havia alguns... Yeah. I a més, com vaig comprar entrades molt endavant...
2: Que són quasi 3 hores, eh? No sé si aguanten 3 hores sense obrir el mòbil.
1: Jo crec que em vaig aïllar bastant.
0: Que ens ha dit sempre els Salvans que la fila bona és la 7 per anar al cine. Per veure
2: la
0: pantalla.
2: I el teatre.
1: Sí.
2: Si a tu et conviden al teatre, et posen a la 7.
0: Sí,
2: sempre.
3: És la que li donen els crítics.
2: Ah,
3: jo vaig intentar anar a Màlaga i no vaig poder aconseguir entrades.
0: A veure La Bola Negra. Estava soldat, imagina't. Sí, sí.
2: Imagina't.
3: Tot el cap de setmana.
0: Sus, tu també ens parles de cine avui?
2: Sí, bueno, carai. Començo amb el cinema perquè m'he donat compte i he pensat... En què he pensat jo aquesta setmana? Pues he pensat molt amb la paciència que estem perdent i amb la frustració que ja no admetem. I t'ho dic jo, que sóc Lady Pronto, que no sóc precisament una persona
1: fent. Lady Pronto.
2: Sóc una... Brum. O sigui, jo quan vaig a la teràpia sempre és has de controlar les teves emocions. Dius, porta 50
0: una
2: anys. Ho intento, sóc Tauro.
0: Curta, allò,
2: sí,
0: metge
2: curta.
1: Allò,
2: o sigui,
1: allò, dame paciència, però ja, eh?
2: Exacto. O sigui, sóc... Llavors jo estic cultivant la meva paciència. I com la cultivo? Després us explicaré un parell de trucs, però el
1: cultivar
2: més important...
1: Cultivar i paciència van junts, eh?
2: Sí, sí, jo ho intento. Com ho faig? Vaig, per exemple, al cine Fenòmena, que ho he explicat aquí més d'una vegada. És un cinema que està fet per cultivar la paciència, perquè no estan numerats els seients, has de fer cua, a vegades s'espatlla el projector perquè fan cinema real, o sigui, fan pel·lícules amb 70 mil·límetres, a vegades el so no encaixa quan et fan... Jo, Sonrises i Làgrimes, recordo, l'any passat amb la meva mare, que van parar i van dir perdoneu, però és que no s'ha sincronitzat bé el sol. La meva mare estava emocionada, diu, ai, és com el cine de la meva època. Quina meravella. Però què passa? Que quan hi ha fenòmens, clar, el Fenomena fa moltes coses retros, antigues, són públic gran, ens agrada fer cua, no ens importa, per trobar la bona, el bon seient, i sempre està a tope, el cine. Aquest és un truco del Nacho que se li ha de dir, que és un geni. Per què sempre està ple? Perquè, com que no estan numerades, sempre està ple. Clar, si tu vas numerat, no agafes la fila 1. Dius, ui, està ple, només queda la fila 1, ja vindré demà. El Nacho això va dir, no, jo faré un cine que sempre estigui ple. Ara sempre hi haurà gent cabrejada, perquè li tocarà la fila 1, i després llavors cultiva la paciència i fes cua.
0: I arriba abans.
2: Vale? I arriba abans, que això és molt bonic.
0: Si pots.
2: Què va passar? Que amb fenòmens com La Bola Negra s'omple el cine de gent que no està acostumada al cinema, que no està acostumada a fer cua, que no està acostumada a esperar.
1: A fer cua per anar al cinema, perquè per fer cua, per ser, per els concerts i per anar a l'Starbucks...
2: Però ho fan diferent, fan la cua online, nen, fan la cua online, és diferent.
1: Però a Starbucks no, i el Burger King? I el McDonald's fan cua.
2: Però se senten a la taula amb el mòbil, m'entens? Poden estar, no sé. Bueno, en tot cas, que l'altre dia La Bola Negra, Fenòmena, i s'espatlla l'aire condicionat.
1: Tremendo.
2: Drama universal. Però bueno, surten els del Fenòmena i diuen s'ha espatllat l'aire condicionat, podeu no entrar, us dono els diners, i ja vindràs un altre dia, o et dono l'entrada per un altre dia. Hi ha gent que va marxar i hi ha gent que es va quedar. La gent que es va quedar doncs, va passar una mica de calor, però no comptaven que al final de la pel·lícula la falta d'aire condicionat faria que s'entalés el projector i no es veiés bé. Clar, tu veus La Bola Negra, que dura 3 hores, i els últims 20 minuts es comença a entalar.
3: Bueno, amb l'època de la teva mare es cremava el programa.
2: També, que era maco, sí, això, eh?
1: Era molt guai.
2: Era aquell, quedava... El plano és preciós, el plano que s'està quemant.
1: Del celuloide cremant-se.
0: Que és veritat que penses...
2: Que ara és un
0: igual...
2: efecte d'Instagram.
0: Clar, o sigui... igual és un efecte de la peli, podies arribar a pensar.
2: No, vam veure que no era un efecte de la peli i a més, hi ha un vídeo que el podeu buscar a TikTok i a Instagram de fenomen aire condicionado, bueno, la hòstia de comentaris, la gent cabrejada... Es va muntar un pollo que dius, nois, la vida és així, les coses s'espallen. O sigui, quina culpa té el cinema si se li espalla l'aire? És que no és una cosa provocada. Llavors, és que no toleren la frustració la gent jove.
0: Una cosa és que no tingui culpa, l'altra cosa és que no tingui responsabilitat.
2: No, clar, la responsabilitat és... Però la responsabilitat és molt ràpida. Abans d'entrar t'ho dic, i quan no pots veure el final de la pel·li, et dono un tiquet i et dic, torna demà.
0: Ja.
2: Què vols que et digui? Em sap molt de greu.
3: I una disculpa, però això exactament què té a veure amb la paciència? Això no és paciència.
2: Sí, això és paciència. Primer la paciència de la cua. Tu no has vist el meu guió, espera que no he acabat. Primer la paciència de la cua.
3: És que no l'acabo de pillar.
2: Pues que la gent es cabreja quan passa alguna cosa improvisat i ràpid, i de cop, la gent no sap parar i dir, pues ja vindré demà. No tenen paciència, volen veure la pel·lícula ja. I dius, tio, ja la veuràs demà. S'ha espatllat l'aire. És que no la pots veure, ara, la pel·lícula. No passa res.
1: I si t'han dit que s'ha espatllat l'aire i et donen l'opció de marxar, pots marxar.
2: Però no aguanta un dia.
0: Jo ara faré d'advocat del diable. Imagina't que això... És un usuari de Rodalies que dius, no, mira, jo no tinc cap problema, ha caigut un arbre a la via, escolta, més el que hi ha, es torna els diners i marxa.
3: Com si els de Rodalies no tinguessin paciència.
2: Pues molta paciència, però per això et dic que vivim en un món que cada vegada costa més. A mi mateix m'ha passat avui. He anat a buscar el 59, que em deixa aquí al costat.
0: Ja va agafar d'autobusos.
2: I no ho sabia.
0: Doncs escolta el programa.
2: I jo estava, perdona, us he escoltat, estàvem amb els senyors aquests presidents. O sigui, no heu dit res de les vagues en aquell moment.
0: No ho hem dit en l'informatiu.
2: Doncs jo no he sentit tant d'hora.
0: Normalment és quan es dona la informació a l'informatiu.
2: M'agrada molt Son Dupont i Dupont, fa molt riure, eh?
1: Ai, sí, sí.
2: Si ens ho haguéssim posat en el passat, això, defensant, els defensen, a més. Això que ha dit el senyor Montillo, està molt ben dit, perquè tal, fa molt riure.
0: A veure, no és una secció còmica i volem que segueixi, que es mantingui el llarg.
2: Perdona, a mi
1: podrien anar per festes majors inaugurant carpes,
2: enganxada,
1: eh?
2: Enganxada em queda aquesta secció. O sigui, que no s'acabi mai. Està molt bé.
1: Avui, Massi Montilla.
2: Sí, és aquesta cosa que és seriosa, però a mi em dona... Em fa
3: M&M.
2: Bueno, total, que jo estava a la parada del 59 i he cultivat la meva paciència, però he dit que no arriba el bus, que no arriba. Llavors, arriba he aplicat el meu truc quan passen aquestes coses, que és dir-me a mi mateixa i què?
1: Molt bé.
2: I què? No arriba el bus, i què? S'espatlla l'aire condicionat, i què? O sigui, poseu l'iquè cada vegada que passi alguna cosa improvisat. I què? Què és el pitjor que podria passar?
3: I també t'ha dit una cosa, eh?
2: A veure, aquest senyor ha vingut aquí a xafar-me la secció. Home, no tenia prou amb el Santi, que me l'has posat una altra. Home, per favor.
3: No, sí, això és un match.
0: Està gravant.
2: Això és un triple match.
3: El 59, pujant per la Rambla, educa la paciència a qualsevol.
2: No, jo vaig al revés, carinyo. Jo baixo de dalt. Jo vinc de dos en alta. Jo baixo, sóc una burgesa. Vinc de l'Eixample.
3: Perquè, clar, és impossible.
2: No, jo vinc de dalt del carrer Villarroel i baixa i estupendo, no?
1: Però hi ha una cosa que també, a part de l'Iquè...
2: Us puc explicar com cultivo? Digues.
0: Vera.
1: És totes les penes fossin aquestes.
2: També. Que és el pitjor que podria passar. És que al final és això, ens posem sempre en uns drames i unes angoixes pensant en el que podria passar. I dius, bueno, no és tan greu. Llavors, una de les coses que jo estic fent ara per cultivar la paciència és fer ceràmica.
1: Ai, va.
3: Molt bé.
2: Que dius, és molt de senyora.
1: A la parada d'autobús.
2: Perdona, és meravellós. O sigui, no, vaig a un taller amb el Felipe, a Gràcia.
0: Saps que jo he pensat de fer-ho i no ho he fet perquè dic m'enganxaré?
2: És que és molt xulo.
0: Seré una pesada d'aquestes.
2: No, començaràs a regalar merdes a la gent.
3: T'enganxaràs les mans.
2: Començaràs a regalar merdes a la gent, ja t'ho dic ara, perquè el que fas és una merda, ja t'ho dic.
1: És la regressió a la infància, de quan et feien fer un sandrer d'aquells per dia al pare.
0: Ara ja no es fan sandrers, que ja no mola, això.
2: Tu veus a TikTok les peces que la gent fa en un segon i dius, ui, això ho faig jo en un minut, i arribes allà, t'estàs una hora i fas unes merdes.
0: Però que això enganya, perquè hi ha llocs on es veu que no vas a fer la ceràmica, sinó que només ho pintes i ho decores.
2: Jo ho faig tot, jo vaig a un taller. Vaig a un taller que em diuen, fes el que vulguis, aquí tens tot. Ell simplement, el Felipe, posa les peces al forn. Ja. I jo vaig al meu rotllo.
1: El forn no te'l deixen tocar,
2: tu. No me'l deixen tocar. Però pots esmaltar, pots pintar, pots fer servir el torn,
1: si
2: pots fer-ho
1: allà,
2: a mà.
1: Et posen
2: No et posen, tu agafes, obres una bossa i dius, a veure, quin fang vull avui? Agafes el fang, tal. És xulíssim. Però què passa? Que jo, que sóc nerviosa i que em costa ser pacient... Clar, has de tenir molta paciència.
3: Amb el forn, sobretot.
2: No, el forn és l'únic que no toco jo. Has de tenir molta paciència.
3: Home, però
2: amb el torn.
3: Has de fer ràpid, allò.
2: Has de tenir molta paciència amb el torn, perquè jo vull fer-ho ràpid, llavors em carrego la peça. La velocitat la poso massa ràpida i em queden uns trunyos que dius, però és el meu trunyo, m'entens? I també m'agrada. Llavors, és una cosa que em va dir el Felipe el primer dia, se'm va trencar el primer dia una peça a saco, llimant-la, pam, i dic, ja s'ha trencat, després d'un dia de fer-la, un altre dia d'esmaltar-la, un altre dia no sé què. Després de tots els dies que portava la peça allà, perquè són molts processos, processos, sí. Vaig me la carrego el dia que l'he d'agafar i me l'he d'emportar a casa. Mm. Bueno, vaig dir, oh, s'ha trencat. Bueno, la tornaré a fer. I el Felipe em va mirar i em va dir, tia, però que bé controles la frustració. Dic, ui, jo aquesta... soc una niña de bullying. Aquesta... la frustració la tengo... Vamos, soy una chica, soy una boomer. Són els d'ara que no saben la frustració. I em dius que la gent aquí uns disgustos quan se'ls trenca una
0: mira,
2: peça...
0: Jo estic, m'has d'explicar que jo estic pues intentant ensenyar la, no, a la meva filla, que té 6 anys, clar. Que ha començat primer i que, pobra, ella li agrada molt dibuixar, però que s'agafa unes emprenyades. Clar. Quan no li surt el dibuix com volia, és el que me'l trenca, que se'l trenca, de cop diu...
2: I li has de dir que no, que és meravellós. I li has de dir la típica frase...
0: No, però que és ella mateixa
2: sí,
0: que
2: s'ho fa. Sí, però li has de dir la típica frase fen, que per assolir l'èxit has de fracassar moltes vegades.
0: I això ja l'he dit, això ja l'he dit. Però digue-li a algú que està emprenyat com una mona...
2: Volen anar directe a l'èxit.
0: I
3: sobretot no li diguis... quin gosset més maco t'ha sortit, no. Perquè potser és un elefant.
0: Igual era un gat, no?
2: No, però
3: això frustra això... molt. Això
2: no,
3: frustra
2: no,
3: molt.
2: No, ja està molt bé dir-li, escolta, és una merda. La mirada quina és? La teva? Per tu és una merda? No siguis tan autoexigent perquè mai ho faràs bé. Però al final la mirada és el que importa. Tu penses un quadre a un museu i un dirà que és una merda, l'altre dirà que és meravellós, la bola negra jo dic que és una obra d'art, ell diu que bé, normalita, l'altre... Al final la mirada no la pots controlar, la mirada de l'altre.
1: No, no.
2: I és el que hi ha.
1: Gràcies a Déu.
2: I està bé, també. Sí, sí. I està bé, i no cal tampoc barallar-nos tant per si la bola és buena, si és mala, que no és què. Dius, bueno, és la vida, no, fluïm una mica,
3: i,
2: no?
3: I posats a tenir paciència, com controles quan s'aixeca la gent abans d'aterrar 3 hores abans d'aterrar?
2: Molta ràbia. Com que penso, sou idiotes. Bueno, i el del metro, que posa el dit al botó mitja hora abans.
0: Jo sóc aquesta persona.
2: Oh, quina ràbia, Marina.
3: No,
2: i em diu, ah, llavors et fa així, com aparta't, i dius, i no em penso apartar fins que no s'obri la porta. Vols deixar en pau, que m'agrada estar aquí? Llavors tens a la Marina de turno amb ganes d'apretar el botó, amb angoixa, que dius, relaxa't.
0: No, que ara és pitjor que li ha de deixar apretar la meva filla i li dic, Carla, apreta.
1: Coherència.
3: Dibuixa, Carla, dibuixa.
1: Sust, coherència.
2: Què passa?
1: Que la setmana passada em vas dir que et posava molt nerviosa també la gent que es quedava aturada enmig de l'autobús i enmig de la...
2: Sí, però això no és diferent.
1: Si tu et quedes a la porta...
3: Però una cosa que ho faci ella i una altra que ho faci
0: no, exacte.
2: Però jo a la porta no molesto ningú. Quan s'obre la porta m'aparto i marxes.
0: Home, sí que molesta.
2: No, no molesto.
0: Home, sí que molesta.
2: No molesto.
0: Que sí, m'assust.
1: A la Marina la molesta.
2: A la porta
0: obstrueixes la sortida.
2: No, perquè jo baixo i torno a entrar. Jo sempre havia estar a la porta. Llavors jo baixo del metro i torno a entrar. M'explico?
1: Sí.
2: No molesto a ningú. No em quedo enmig del metro allà fastidiant.
1: Vale,
2: bueno, i què me'n dius de la gent que va a un restaurant i es posa de mala llet perquè no arriba al plat quan ell decideix que ha d'arribar?
1: És que la gana és molt dolenta, eh?
2: Ja, fill, però l'arròs s'ha de fer i tarda 20 minuts.
1: Això s'ha.
2: La teia va anar a dinar amb una amiga i va muntar un pollo que al final va dir, ara ja no el vull. Dic, ara que ha arribat l'arròs no el vols? I no se'l va menjar.
1: No.
2: I me'l vaig fotre jo. No. I li vaig dir, no, ja.
0: Que a més, a la majoria de cartes ja t'ho avisen. 20 minuts, home, 20 minuts mínim.
1: Si tu demanes un arròs, una paella, el que sigui, i te la porten en 3 minuts, marrameu.
2: Exacte, però plovia, no va ser mitja hora, va ser com més de mitja hora. Va tardar més de lo normal, però estàvem en un restaurant amb més gent de lo normal, plovia molt, només hi havia dos cambrers, o sigui, per favor, i que ho digui jo, és una amiga meva que és molt tranquil·la, més que jo, i va ser com raríssim, dic, que raro que perdis tu els papers i jo aquí tan tranquil·la.
3: Tampoc seria difícil.
2: No, però va ser curiós que ella, la tranquil·la...
1: És el paciente cero del nerviosisme, l'has contagiat amb ella.
2: Potser sí.
3: Primer error, demanar paella a un restaurant.
2: Era la paella del menú.
1: No,
2: que passa res, ho demana ella, eh?
0: Això és de Franco,
2: jo demanar...
0: Això dels dijous paelles ve de Franco.
2: Sí, moltes coses venen de Franco. Jo vaig demanar una horada...
3: Jo crec que ve d'Azcona.
2: Podria ser. I, bueno, més coses que fan perdre
1: els nervis.
2: Pues el microones, per exemple... Jo sempre obro el microones abans que piti.
1: Hi ha una cosa molt pitjor que el microones, tia. M'has fet pensar ara. A l'últim minut de la rentadora.
2: Ah, sí! És etern!
1: No, és un minut! Per què, fills de puta?
2: Sí,
1: per què poseu un fill?
2: Sí, no és veritat, són 5! Mai és un... que pots obrir la porta.
0: Mai és un minut i mai pots obrir la porta després.
2: I si la toques, ja l'has fastidiat, perquè llavors està 3 minuts més.
3: I com sabeu que la rentadora li queda un minut?
1: Perquè jo tinc una rentadora que posa...
3: Ah, és que tu tens una premium.
0: Com tant?
1: No, tampoc et quedis. A mi em flipen les rentadores. Jo em canviaria la rentadora cada 6 mesos.
3: Jo de maleta.
1: Com ja sé que es canvia
2: molt. Que friqui ets, de veritat.
1: Sí. Hòstia, hi ha unes ara que són... Bueno, és que...
2: Jo el que faria és posar-me al forn, la rentadora i el rentavaixelles A dalt.
1: Sí,
2: això
1: senyora.
2: És el que faria jo.
1: Sí, senyora.
2: Això, aquí és aquesta tortura. Civilització.
1: Per això favor. Es diu civilització.
2: Què és aquesta tortura de tenir-te cada xupi cada vegada que vols treure un plat
1: de... El tio va inventar el forn a baix, per què no va pensar?
2: Pues perquè com que cuinava amb les dones.
0: Però ara es posa a dalt al forn.
1: Home, si tens pasta,
2: sí. No, clar, sí, si tens pasta. Sí, sí.
0: Si tens jo no tinc, sí. Jo tinc a baix.
2: I el rentaplats, quan has vist un rentaplats a dalt?
0: Ja.
2: No, i és que es destrosses l'esquena.
3: Un rentaplat a dalt, treure el rentaplat així...
2: No, és tampoc el que estigui a dalt de tot.
0: A mitja alçada.
2: Jo em destrosso l'esquena traient el rentaplats, eh? Tu no tens rentaplats?
3: Sí, però...
2: I no t'has tret el treu a casa teva, el rentaplats?
3: Si és que jo vic sol, ja, i...
2: I ja el fa servir o no?
3: Quasi no.
2: Pues ja es nota, ja t'ho dic ara. Jo vinc sola i el faig servir.
3: Però l'he utilitzat molt i l'he tret jo.
2: Jo em destrosso l'esquena.
3: Per què et penses que tinc l'esquena destrossada?
1: El tinc espatllat i vaig preguntar quan costava...
2: No, mai de la vida, sempre és millor...
1: Arreglar-lo i ja va dir, comprarem un altre. I des d'aleshores, i em sembla que porta 6 anys allà, que és com un moble.
2: És un armari.
1: No,
2: però deu anar bé per escurrir els plats.
1: No, perquè és que som dos.
3: Jo tinc una amiga que l'utilitza d'armari.
1: I a més fregar també m'agrada.
2: Tu també tens una pel·lícula de l'Azcona, eh? Deia fer una pel·lícula d'ell.
0: Escolteu, ja que estàvem parlant tant de cinema, Cristina García, nosaltres demà ens n'anem cap a Sitges, cap al Festival de Cinema Fantàstic.
4: Efectivament, tenim bolo, Marina, d'aquí a Catalunya, amb tu i amb tot l'equip, el farem aquest divendres des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Tenim confirmats els convidats, eh? Parlarem, esclar, amb l'Aurora Carbonell, amb l'Àngel Sala, director del festival, vindrà el Gregorio Belinchón, que és crític de cinema del país, i l'actriu Ana Barrachina, l'actriu Neus Sanz i el José Mari Vaquero faran el Sembla Mentida. I si us ve de gust escoltar-nos, aquest divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a totes les freqüències de SER Catalunya i també a l'app i al web de la SER.
0: Vaja, això a partir de demà. Ens queda que ens hi posi cullerada treta del rentaplats o no en Lu Martín. Re, en un minut i tornem.

0: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
1: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat. Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
2: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
1: Quins finals.
0: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
3: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
4: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
5: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
4: Entradesauditori.cat.
6: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Ens hem posat romàntics.
1: Bueno, romàntic.
2: Sí. Hem fet un match, ara ens pugeu això.
0: Parlant de rentadores.
1: Això acabarà molt malament.
2: Ens
3: hem
2: posat romàntics.
3: Hem entrat a la cuina i ens hem posat romàntics.
2: Sort que aquest programa és de dia, perquè si això fos de nit...
0: Depèn de tu. El que vingui ara depèn de lo Martín.
3: Intentaré ser ràpid, perquè m'he enrotllat una mica amb el guió. A veure, l'altre dia, escoltant l'Ignatius Ferrai, que és un savi, senyor, que és jurista... Estava parlant dels acampados a la Plaza del Sol, que van a veure'ls, i deia que los que están acampados pelean por amor y por lo que desean y luchan con los que solo piensan en dinero. I això em va fer pensar en l'amor.
4: Que bonic.
3: Que hòsties és l'amor. I, bueno, diuen que és un sentiment, no? I, bueno, vaig entrar al meu llibre referencial més enllà dels Azcona, que és el diccionari, y foto un rollo sobre el sentimiento intenso del ser humano, el amor libre...
4: Que son... ¿Tú vas a buscar la definición de amor?
2: Yo que pensaba que había anat a buscar l'Eric Fromm, no. Però no.
3: Home, podia haver anat a buscar el llibret aquell de quan anàvem a BUP. A BUP no era una classe de gossos, era el batxillerat un...
2: Tots anàvem a BUP aquí.
4: Però tu no vas a massa.
3: A mi em van fotre fora, però a primera BUP ja em van fotre fora i vaig entrar a l'esport, o sigui, lamentable. Bueno, parlen d'amor con los libros para llevarle un regalo a sus amores, relaciones sexuales no reguladas, amor libre, amor platónico, a los mil amores, coses així parlen, hacer el amor.
4: Amor al arte.
3: Hacer el amor es follar, per si no ho sabeu. Bueno, aquí posa, al diccionari posa copular. Però
4: copular.
3: Però és follar.
4: Però la paraula copular, a mi m'agrada.
0: Pensa que no vas dir que és bonic copular, dic també.
3: També.
0: Normalment
3: no,
0: depèn,
3: no,
0: no, també. Sí.
3: De fet, l'amor és... Tu no em preguntes... L'amor és una cosa que busques constantment. No sé per què. Perquè necessites sentir-te estimat, suposo. L'amor és una cosa que els poetes han tractat molt. És una cosa molt literària, no? Els poetes són una cosa molt cursi, que normalment utilitzen les cursilades per parlar de follar. Per exemple, Machado. Machado parlava constantment d'amor, però el que volia era... Parlava de olores otoñales, del incienso y el amor, exhalarán su fresco perfume los rosales. Los rosales parlava
4: de la
3: roseta. Bajo la paz del tibio huerto, la paz del tibio,
4: tibio huerto.
3: Per exemple, Becker, que era el més cursi de tots, este era pornografia pura.
4: Que fui a boia.
3: Però, hombre, Becker, con su verbo... Hombre, un tio que et deia la llama...
4: Li deien Black and Becker.
3: Black and Becker, perquè era un taladro. Era un taladro. Imagina't que escrivia coses com la llama en derredor del tronco ardiente.
4: Hombre, la polla, hòstia.
3: Por besar a otra llama se desliza y hasta el sauce inclinándose a su peso. Al río que le besa, vuelve su beso.
4: Que te la estoy comiendo.
3: Te voy a comer el potorro, pero ya. Por una mirada a un mundo. Por una sonrisa a un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera.
4: Por un beso.
3: Pasta. Era un putero también. Bueno, total. Todo esto, el amor te agilipolla bastante.
4: Sí, señor.
3: Perquè aquí no ha perdut el cap per amor. Tothom hem perdut el cap per amor.
0: Aquí heu perdut el cap per amor, tots els presents?
2: Tots.
3: Tots.
2: I si no l'has perdut, no te'n sona compte. També cara.
3: Per què? Per què us preguntareu?
4: Deia la meva iaia, home enamorat, burro espatllat.
2: I la meva àvia li deia a la meva mare quan et caigui la vena dels ulls, ja veuràs.
3: Ja veuràs, que no és tan maco com sembla, que és un idiota. Doncs pues bueno, per què? Perquè la perspectiva de la psiquiatria i la neurobiologia, que no sé el que és, defineix com un estado transitorio de la alteración neuroquímica caracterizado por una intensa activación de los circuitos de recompensa del cerebro. O sea, casi millor
2: que fotis, és que et
3: fumis un porro, et
2: fotis
3: una...
2: Perdona, quan t'enganxes algú, ets junqui. Home,
3: la vena dels ulls.
4: És que ets gilipollas, però és bonic.
2: Sí.
3: Luego estan los bonobos, que són unos... Que no era el bar del...
0: També és un bar de Gràcia, els bonobos, sí.
3: Joder, del...
0: Al costat de Fontana,
3: Era, sí.
4: No sé si és.
3: Allà es va enamorar. I després es va desenamorar. Bueno, ese es otro tema. Los bonobos son uns monos...
4: Una salutació aquí.
3: Uns monos que no... I sobretot a la seva ex-dona, que era una tia collonuda.
4: És.
3: Bueno, estarà viva, suposo. Los bonobos són uns monos que no s'enamoren. Tot ho solucionen follant. Tot. Perquè parla... O sigui, solucionen tots els seus conflictes socials vers el sexe. Però no tenen parella.
4: És cansat, però està bé.
3: Bueno, sí, però...
0: Són les reconciliacions.
3: Tot això que...
4: Per això no discuteixo amb ningú.
3: Però te cases por amor? No. perquè si et casessis per amor no et divorciaries, perquè l'amor duraria tota la vida, no sé que et passi com el Capri, que deia allò de que l'amor se queda i l'amor se va i la pareja se queda, que, però no és ben cert, perquè hi ha més divorcis que matrimonis estadísticament. Ara us llegiria l'estadística, però seria molt llarg.
0: Però com pot haver-hi més divorcis que matrimonis? Si necessites estar casat...
3: A l'any es casa.
0: Vols dir de l'acumulat que portem de casament.
3: Es divorcia més gent de la que es casa.
2: Al final no hi haurà ningú casat, llavors, no?
3: Claro.
4: No, però que també és veritat que hi hagi
0: no es casa. No s'ha de volver.
2: Claro.
3: De fet, el que no hi ha és registre de parelles que viuen junts i es separen. Que ja. També són més de les que se'n van a viure juntes.
2: La gent jove ara es casa molt, eh? És una cosa que a mi m'està sorprenent.
0: També dic una cosa, que o et cases i tens algú per pagar-te el pis, o si no, si te n'has de viure sol...
3: Et cases amb la...
2: Bueno, tornarem a l'època medieval.
0: No, però és veritat, un moment. Sí. Les persones solteres tornarem, tenen molts més problemes per emancipar-se.
3: Bueno, és que de fet...
4: Jo tinc una amiga que està buscant pis. Té sou, té tal, no sé què, i com va, viu sola, diuen no, i li diuen ja directament a la cara.
3: Bueno, de fet...
4: En parella, sí, perquè si falla una feina dur, aleshores, et penalitzen viure sola.
3: Les casades han baixat un 0,9 i les de fet han pujat un 2,5 amb l'últim any. De fet, jo pensava que durant la pandèmia havien augmentat els nens.
0: Que hi va haver un baby boom,
4: tu creus?
3: Pues no, saps el que van augmentar, però molt, els animals domèstics.
0: Mira. Perquè podies treure'ls a passejar i així sorties.
3: Clar. No, perquè els gatos, que és el que més van augmentar,
2: pues no.
3: I no els treies a passejar, van augmentar un 37%. De fet, els gatos és el que més hi ha a Espanya. Gatos. Està ple de gatos. Que mira que són esquerps. I dius, sí. un gat et dona amor?
2: Et dona amor. Jo he tingut un gat molts anys. Et dona amor. Els gats són molt guais.
4: Pues,
2: són uns bitxos guais.
3: A mi em semblen uns imbècils, sí, tots els animals, inclús els humans.
2: No diguis això.
4: És així. Sí, tampoc ho pensa.
2: Que digui el que vulgui.
0: Estàs molt lluny del micro, Santi Jiménez.
3: Les regions que més animals domèstics tenen és Andalusia, amb 3,2 milions.
0: També és la que tenen més
4: habitants. És la que més abandonen, també.
3: I que més els mengen. Perquè mengen coses molt rares, els andalusos. T'ho dic jo, que acabo d'arribar d'Andalusia.
4: Però vols dir que mengen coses rares?
3: Sí, mengen peixos que tenen noms molt raros. Tu vés a un mercat, tu vés al mercat de Welling, intenta comprar un peix.
0: Que segurament és el mateix peix, sí, que et menges tu, però li ja, posen un altre
3: nom. Sí, però
0: nom.
3: Li posen nom Palomera, li posen nom...
4: Però és que ells també deuen maniquí i van dir, un barat, què cony és un barat?
3: Bueno, és que els peixos tenen noms molt raros. Un dia us faré una dissertació sobre...
4: Es podria fer el nom del peix, Andalusia, el nom del peix aquí.
3: No, per tot, tu vés per tot Espanya. El peix canvia de nom 6 vegades.
0: I tant.
2: I a Catalunya mateix?
3: Sí.
2: L'Escòrpora té 30.000 noms.
3: De Tarragona a Girona canvia 40 vegades.
0: I el Lloritos.
3: I de Preu.
0: Sí.
4: Bueno, i els cafès.
3: Que ja acabo. Conclusió.
2: I aquestes Escòrpores, el Lloritos.
3: Eres un desgraciado mientras busques l'amor i quan el contra i quan el trobes, pitjor. Perquè al final adoptes un gos o un gat. I dit això, per molt que els acampats lluitin per amor, l'amor és una merda. Ja ho deia. Porque

0: El Tonino Carotone?
1: Tonino Carotone, cantante de los Guajalotes.
0: Què deies? És que no t'hem sentit.
1: Que va vendre més discos a Itàlia que a Espanya.
2: És possible.
1: És un mite.
2: És, jo l'adoro, jo el vaig entrevistar fa 30 anys.
0: El Tonino Carotone?
2: Sí.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: Un fenomen.
2: Recordo, va fer un concert a Luz de Gas, jo treballava a BTV, el vaig entrevistar. Vam fer match també, és un tio simpatiquíssim, és molt guai.
1: Navarro.
2: I aquesta cançó me rexifla.
1: Jo m'he tajado mucho con Tonino Carotone.
2: És divert, eh? És un tio molt divert.
1: Jo vaig veure la teva entrevista.
2: Sí?
1: I és que jo era molt fan.
2: Ah, que guai.
1: Era.
2: Què dius ara?
1: Ara ja no, perquè com no tens paciència no m'aguantaries.
2: No, home, però segueix-me a les xarxes. Ara estic a les xarxes.
1: Sí, ja et segueixo.
2: És on hem d'estar, què vols, també. La tele d'ara ja no ens accepta.
3: No t'accepta.
0: Llavors,
2: no
0: tinc clara quina està la conclusió d'aquest racó de pensar. Que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor.
3: No.
2: Jo crec que la conclusió és que els trios molen. Aquesta és la conclusió.
3: Totalment a favor.
0: Que visca l'amor.
3: I que visca els bonobos.
0: I que visca els bonobos.
2: Exacte. I que cadascú faci l'amor com pugui. I on pugui.
0: I amb paciència.
2: I amb paciència, això sí.
3: Això sí.
2: Mira, follar amb paciència quan diuen allò de aquest folla bé, aquest folla malament, i dius, cadascú es comunica com pot.
1: Bueno, no menospreciemos los lavabos del KGB, no los menospreciem.
2: Bueno, tots ho hem fet, però érem joves. Ara enfonsem un lavabo d'un bar i et mira, no.
1: Ja n'hi existeix.
0: El KGB ja no existeix, no?
2: Jo vivia en una casa a Gràcia que sentia el KGB.
0: KGB no servei secret, sinó el local, la discoteca de carrer Escorial. No era Escorial.
2: Sí, era por ahí, sí, perquè jo vivia...
0: No era Escorial, era l'altre.
2: Providència estava per allà.
1: Allà, hòstia, no me'n recordo.
2: I jo vivia al costat,
0: Secretari Coloma.
2: Allà vivia jo.
0: Era Secretari Coloma.
1: Busquem. Sí.
0: Carrer Secretari Coloma.
2: Jo vivia al carrer Secretari Coloma, 88-90.
1: Pujaves per Escorial? És joder, ja t'ho
0: diré. Cara,
2: és possible que sigui. Ara es diu Pau Alsina, al carrer Secretari Coloma.
0: Li està ballant la neurona,
2: el
0: Martín.
2: Sí, li ha canviat el nom.
1: I els pobres Secretari Coloma...
2: Jo vivia allà,
1: no
2: tio.
1: Res, ara,
2: no sé, però això que era un debat, jo recordo...
3: Qui era el Secretari Coloma?
2: Ni idea. I
3: mira,
2: vaig viure allà amb un munt d'anys.
1: Era secretari.
0: Sí, d'aquí. Perquè era important.
2: Mira,
1: era secretari o no era secretari?
0: Era un polític, i aristòcrata del segle XV.
2: Però bueno, que fer bé l'amor, aquí anava jo, quan et diuen aquest ho fa bé, aquest no ho fa bé, la paciència és molt important.
1: Saps on hi havia un KGB? Una discoteca que es deia KGB? Carrer Alegre de Dalt. Saps on hi havia una discoteca que es deia KGB, que la vam tancar una nit? A Belgrado.
0: Carai.
3: Ah, mira.
1: Quan vam jugar contra l'Estrella Roja, amb el Xavi Torres la vam tancar.
2: Madre mía, que toma també... És Lady Nostalgia, eh?
0: Tens quants tiros pagats, en Lu Martín.
2: Hola, hola.
1: Tinc una edat, eh?
0: Espera.
1: Per què et penses que follo tampoc?
0: Espera, que la Cristina García ve a explicar-nos coses de noves tecnologies, amb intel·ligència artificial, per acompanyar el final de la vida, amb paciència, si ha d'arribar també, i per acompanyar el dol.
4: I la cura de persones amb malalties avançades i el dol després de la mort d'un ésser estimat són processos que requereixen la paciència humana i les solucions tecnològiques amb intel·ligència artificial també hi poden ajudar. Per aquest motiu, diversos experts, col·laboradors del programa per a l'atenció integral de persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa, dibuixen un nou mapa de possibilitats de cooperació entre l'ésser humà i la tecnologia, amb reptes i oportunitats. Un dels projectes més innovadors en aquest sentit és GencoNet, una iniciativa en què participen França, Portugal i França.
5: Amb el suport de Fundació La Caixa.
0: Ha passat, Cristina García. França, Portugal i França.
4: I Espanya.
0: Espanya.
3: Però, però França participa molt, eh? França participa el doble.
1: Participa molt.
0: T'escoltem. Imma Sust, Santi Jiménez, Lu Martín, moltíssimes gràcies a tots. Nosaltres anem acostant-nos a l'última hora del programa. Que vagi bé. Fins ara.
2: Adéu. Adéu, gràcies.

Arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya. Ho fem amb els equips locals, Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. I en l'última mitja hora, fins a les 12, la Sara Roy ens ve a presentar el seu nou disc. Vinga, que seguim. Fins ara.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí. Benvinguts a l'Aquí Barcelona. Avui toca secció amb el síndic de la ciutat, amb el David. Bon dia. Hola, David.
1: Molt bon dia.
0: Felicitats, eh?
1: Molt, per què?
0: Perquè ja hi ha marquesina.
1: Ah, veus com serveixen d'alguna cosa les resolucions de la sindicatura?
0: L'últim que va venir el síndic a la vigília de la Mercè portava el cas d'una parada de bus de línies urbanes que havia estat desplaçada aquí a prop de la ràdio, plaça de Catalunya, que la parada en marquesina s'havia deixat pel bus turístic i els veïns de Barcelona, els usuaris de les línies regulars, en canvi, estaven en una parada que és un pal d'aquells a sota de les inclemències del temps, tot l'estiu, onades de calor, aquest inici de tardor, pluges torrencials, solucionat.
1: Solucionat, s'ha corregit una injustícia que estava visquent la ciutadania de Barcelona.
0: Per això serveix també la sindicatura, que avui ens porta una qüestió bastant més delicada que tractarem de forma pausada. Però abans, posem-nos al dia del que ha passat a la província aquest dijous 8 d'octubre del 2026. Sergi López, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: Sergi López, bon dia.
3: Ara sí, bon dia, Joan.
0: Avui ara sí, també. Els trens de Rodalies van recuperant la normalitat després dels problemes provocats pel temporal i de la plantada ahir dels maquinistes. Ara només queden dos trams que es fan per carretera a l'R2 Nord i a l'R11. Aquí a Catalunya hem parlat amb el director general de Rodalies.
3: Òscar Playà ha dit que només estan centrats en aquests moments en recuperar el servei i no en altres coses, com ara sancionar els maquinistes.
4: Volem millorar la mobilitat, volem recuperar els trams que en falten, millorar la informació i l'atenció als usuaris i usuàries, i amb això és amb el que estem focalitzats.
3: Playà ha explicat que tenien a disposició 203 autobusos per poder fer els recorreguts que no es podien fer amb el tren, però que en molts casos tampoc no es van poder fer servir perquè les carreteres també estaven inutilitzades pels aiguats.
0: Des del sindicat de maquinistes, des de SEMAF, que és el majoritari, asseguren que darrere la seva plantada d'ahir només hi ha la voluntat que es compleixin els procediments per tenir clar que les vies estan en bones condicions.
3: També a l'Aquí Catalunya, el secretari general del sindicat, Diego Martín, ha dit que ells estan també cansats i frustrats, com els usuaris.
5: Si los usuarios están cansados,

0: están frustrados, imagínense los trabajadores que vivimos el día a día de toda la infraestructura ferroviaria catalana y nacional. Lo que necesita el ferrocarril es inversión, que le reclame a todos sus responsables políticos inversión real, no solamente palabras, y sobre todo que se cumplan todos los procedimientos para que no se pongan en riesgo ni su integridad ni la de los trabajadores.
1: El secretari general de SEMAF ha dit que encara han d'estudiar si se sumaran a la vaga general de l'11 de novembre.
2: Després que s'aturés el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu, a Barcelona, el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, Joan Ramon Riera, ha dit que no poden comprar tots els edificis on es poden produir desnonaments, però estan intervenint tant com poden en aquest àmbit.
3: Ens agradaria comprar moltes més propietats de les que realment comprem. Vull dir, sí que voldria subratllar que, efectivament, Casa Osona va ser un cas, diguem, de conflictivitat social. La d'ahir també era un macrodesnonament, perquè no estem parlant d'un pis, d'una família, sinó que estem parlant de tot un bloc sencer que anava a ser desnonat.
2: Ho ha dit aquí a Catalunya arran d'un principi d'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament adquireixin l'edifici de Sant Andreu sense que s'hagi tancat encara la xifra final que acabaran pagant. I el Tibidabo, Sergi, celebrarà finalment el 12 d'octubre el seu 125è aniversari amb una gran festa al parc.
1: Sí, recordem que la festa s'havia de celebrar el passat diumenge, però es va ajornar per les pluges. El proper dilluns al Tibidabo hi haurà música, animació, diverses sorpreses. La celebració comptarà amb una gran rua protagonitzada pels personatges més emblemàtics del parc, que es va inaugurar l'any 2001. És el parc d'atraccions en funcionament més antic d'Espanya, el segon d'Europa. L'únic que està per davant és el Tívoli de Copenhague.
2: Doncs a gaudir del Tibidabo sense caminada. Aquest dilluns s'havia de fer una caminada de Jardiners de Gràcia a la Cuca de Llum, aquesta vegada sense caminada, però sí amb la festa al parc. Gràcies, Sergi.
1: A tu.
2: 11:05. El Dani Puntiprats és el control tècnic.
4: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
5: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
6: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
7: Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper y búscala también en redes sociales.
8: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
9: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
8: Entradesauditori.cat.
10: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
11: Tot el que passa a Barcelona, aquí.

0: Dilluns que ve no l'altre, el dia 19 d'octubre, s'estrena l'obra de teatre L'Esquerda, a la sala de l'Institut del Teatre. És una obra que ha escrit Jorge Yaman Serrano, l'interpretarà la Cristina Gámiz, de la companyia Teatro de Cerca, i és una obra de teatre que ha promogut la Sindicatura de Barcelona, que pretén donar veu al procés de reparació dels infants supervivents a violències sexuals. Avui volem parlar amb el David Bondia, amb el síndic de Barcelona, de les actuacions de la Sindicatura per afrontar les violències sexuals a la infància, i per això hem convidat a que baixi l'Albert Llimós, company d'aquesta casa. Hola, Albert.
1: Què tal?
0: Perquè el diari Ara va publicar, entre d'altres, el cas de l'Escola Barcelona. Segurament molts el coneixeu com el cas Albert Benages, que és el nom mediàtic que hi havia darrere d'aquests abusos. Perquè, David, aquest 19 d'octubre s'estrena una obra de teatre protagonitzada per una persona de 50 anys que recupera sobtadament la memòria i pretén posar el focus aquí, en com avancem amb la reparació del dany.
2: Gran part de la culpa d'aquesta obra de teatre la té l'Albert. Nosaltres vam començar a treballar fa molt de temps amb aquest tema, després ho explicarem, però aquesta obra de teatre, el que s'estrena en gran format. Hem fet estrenes en petit format, s'estrena el dia 19 d'octubre a les 19 hores a la sala Ovidi Montllor, que jo sé que l'Albert ha confirmat que anirà, sí. I bàsicament és per buscar altres mecanismes, altres instruments per poder arribar a explicar el treball que es va fer durant una època a la Sindicatura i altres institucions que han fet. És una dona que en un moment fa un clic, és a dir, sempre ho hem dit, la gent no denuncia quan vol, sinó quan pot, i hi ha moments en la vida que et fan replantejar-te què ha passat en el passat, i en aquesta obra significa com es dona compte què va patir en la seva infantesa i com ningú la va escoltar i la van acabar revictimitzant. I per tant, recomano que vingueu a veure-la, tindrà gira per altres teatres també, però és una forma d'arribar i de despertar determinats silencis i aixecar catifes que moltes vegades no s'han aixecat.
0: Queden entrades? Pel 19?
2: Queden entrades, queden molt poques entrades, però si estiguéssiu interessats i interessades, podeu enviar un WhatsApp al 678-553-006. 678-553-006.
0: Perquè es fa la reserva i s'adquireixen,
2: L'entrada és gratuïta perquè és l'estrena. A més, és simbòlic on es fa l'estrena perquè es fa a l'Institut del Teatre. Recordem que l'Institut del Teatre també té els seus casos d'abusos que no es van aclarir. Va haver certa connivència en determinat moment. Per tant, és un acte de reparació per les víctimes de l'Escola Barcelona, però també per les víctimes de l'Institut del Teatre.
0: Tu, Albert, n'has tractat a moltes de víctimes, no només del cas Escola Barcelona, la del Teatre de Lleida
1: i l'Institut
0: del Teatre mateix d'aquí de Barcelona. Parlem moltes vegades de com costa parlar-ne fins que no estàs preparat, però és que fins i tot, com reflecteix l'obra, hi ha vegades que el mateix cervell bloqueja els records, que hi ha víctimes que tenen el record bloquejat i és de cop i volta perquè hi ha alguna cosa que fa fer el clic i el cervell obre aquella porteta.
1: Moltes vegades pot ser fins i tot la mort dels progenitors, dels pares, no? Que tu ho has posat en un racó del teu organisme perquè no vols que ells ho sàpiguen, perquè es poden sentir culpables, perquè eren els que al final et cuidaven, no? I eren els que et protegien i potser no van ser capaços, no?, de detectar aquesta situació de perill que vas viure quan eres un infant, quan ets un adolescent. Moltes vegades és un canvi quan tens criatures, no? I sents aquest instint de protecció, i moltes vegades són altres motius de la vida, doncs, que et fan despertar allò que tenies ocult, no? I costa molt, perquè els processos per arribar a ser conscient, no?, del que has patit, d'una situació, d'un trauma, no?, en definitiva, com és una situació d'abusos, són complexos, i la gent a vegades li costa identificar-ho, moltes vegades a vegades hi ha la por, la vergonya, no?, el explicar-ho a la gent del voltant, i crec que la feina que va fer la Sindicatura i que s'ha fet els últims anys és molt important, perquè moltes d'aquestes víctimes, un cop saben que els ha passat alguna cosa, que ho identifiquen, no?, aquesta dona de 50 anys, el que necessiten és que algú les acompanyi sense jutjar-les. I crec que això serveix per les institucions i també serveix pels periodistes, no?, que aquí tenim una responsabilitat social molt gran. I costa molt encara, malauradament. S'han fet passos per avançar, molts, és evident, però encara que estem molt lluny.
0: De fet, des de la Sindicatura, David, teniu un informe que has portat d'unes 160 pàgines en què analitzeu el circuit d'atenció a les víctimes i es detecten mancances en diversos sentits, no? L'atenció, la saturació dels serveis especialitzats, el circuit que han de seguir, que moltes vegades no està clar, la rotació de personal en els equips, especificitats...
2: I sí, sobretot també quan les violències no són recents, és a dir, sí que ha fet millores Barcelona, s'han preparat circuits, s'han preparat atencions, però clar, quan són en poques hores o pocs dies, però les violències no recents, que són la majoria que es fa, es verbalitzen i s'intenten denunciar, aquí no estem preparats i moltes vegades el que es fa és anar dirigint a la persona a diferents circuits i l'acabes revictimitzant. Per què? Perquè ha d'explicar la mateixa història a diferents persones. Per tant, és important de veure, i sobretot en el cas que comentarem de l'Escola Barcelona, què passa quan els delictes han prescrit? Què passa quan ja la justícia no pot fer res? Aquí hem de buscar que hi ha altres formes de justícia, altres formes de reparació, i sobretot per què? Perquè aquí no ha sigut només el victimari, sinó les institucions han fallat a les persones, i en el cas de l'Escola Barcelona és evident. Nosaltres vam crear una comissió de reparació per l'Escola Barcelona, l'hem continuat mantenint aquesta comissió de reparació. Ara, per qualsevol abús, violència que s'hagi produït amb un equipament o que sigui responsabilitat municipal, i per tant la tenim activa. Hi ha hagut un cas recent que ha sortit, que va ser el que va passar a la Ciutat de los Muchachos, del 51 al 77, que l'hem ofert aquesta comissió de reparació perquè puguin venir i puguin veure que ja han prescrit els fets, però no tot és per la via penal, sinó que hi ha altres tipus de reparacions.
1: Moltes vegades les pròpies víctimes, i crec que puc parlar amb coneixement de causa perquè he tingut crec que la sort, perquè n'he après molt i m'ha canviat com a persona, no? Els meus valors i la meva manera de viure la vida ha canviat radicalment, no? De poder-me dedicar a això, de parlar i fer cafès, no? Sempre dic fer cafès, aquestes trobades, no? Amb milers de víctimes, i moltes vegades és molt pitjor.
0: Milers, és la paraula que has fet
1: servir. Sí. O més de 1.000, segur.
0: Sí. No, però la recalco, perquè com que són casos que moltes vegades romanen ocults, o que, com tu dius, costa explicar-los, passen molt més del que ens pensem.
1: Absolutament, no? Les xifres, no?, que són de pandèmia, són d'una xacra que afecta la societat de manera molt, molt, molt gran. L'1 de cada 5 o de cada 6 persones, no?, que ha pogut patir alguna situació de violència. I sempre dic, no?, que moltes vegades moltes d'aquestes persones et reconeixen que l'omissió o l'actuació institucional del club, de l'escola, d'on passés allò, és pitjor fins i tot que l'abús en si, no? Que marca molt més la revictimització social, institucional, per falta d'una resposta d'empatia, de donar la mà. Al final, les institucions haurien de donar la mà i acompanyar aquesta persona en un moment, no?, que pateix això, en el moment que al cap de tants anys doncs ho treu, doncs això a vegades fa més mal, fins i tot, perquè ja no és l'atac, l'agressió que et comet un individu, una persona individual, sinó al final és una, quan hi ha aquesta falta de resposta d'una institució, és la societat qui et falla. No és un individu, no? Que és un, és tota la societat.
0: Sents la complicitat de tot el que t'envolta amb l'agressor.
1: En relació a l'Escola Barcelona, per exemple, recordo el cas d'una noia que em diu: el pitjor dia de la meva vida és el dia que vaig rebre la carta del jutjat oberta, sense sobre, amb el meu nom, per tant no està anonimitzat, i que em va tornar a portar tot allò que havia patit quan era una noia adolescent. Diu, era pitjor, no?, el rebre aquesta menysteniment total dels jutjats, de la nostra justícia, no?, de la justícia que hauria de vetllar pels teus drets, pels teus... Doncs això va ser pitjor que el propi abús, que va ser continuat i es va allargar durant anys, no? Aquest tipus de falta de comprensió, d'empatia, de manera de fer correcta, no?, d'una institució com hauria de ser la justícia, amb una carta oberta, amb el seu nom, amb aquell llenguatge fred... Tot això fa molt mal i tot això encara no es cuida com s'hauria de cuidar.
0: És que potser qui no hagi conegut mai una víctima pot pensar que en aquests casos a les víctimes el que les pot d'alguna manera, no sé si dir reparar, però...
1: ajudar,
0: el fet de que l'agressor pagui. I escoltant-vos a vosaltres, tinc gairebé la sensació de que per les víctimes és més important el sentir-se reparades per qui les havia de protegir que no pas un revengisme contra l'agressor.
2: Sí. Mira, nosaltres, quan vam intervindre, nosaltres no som competents per jutjar l'agressor, sinó el que som competents per vetllar com les institucions les van acompanyar. I el que vam fer la nostra resolució dient és que aquí no ha hagut cap acompanyament, hi ha hagut un silenci total. Ni la direcció de l'escola, ni l'Ajuntament de Barcelona, ni el Consorci d'Educació, ni la Generalitat, ni el Futbol Club Barcelona va fer cap tipus d'acompanyament ni escolta activa. I per tant nosaltres ens vam posicionar en aquest sentit, que hi havia una responsabilitat institucional. El que vam dir és, amb un altre llenguatge, però el que vam dir és que les institucions havien perdut la dignitat cap a persones que mai van perdre la seva dignitat. I per tant, i quan vam fer la comissió de reparació, en cap moment, és a dir, una comissió que hi ve tres persones que feien escolta activa i acompanyaven a les víctimes, en cap moment va sortir la reparació econòmica, sinó el que volien era ser escoltades. I a més, coses com, va arribar el moment fins i tot que la direcció de l'escola va demanar, quan van ser pares i mares que es van acostar amb les nenes i nens abusats, va demanar que li demanessin disculpes a l'agressor. Va arribar fins a aquest extrem. Per tant, aquí va haver una omissió de la responsabilitat institucional. Responsabilitat que vol dir donar resposta. Aquí, donar resposta, que les institucions tenien que haver donat resposta. I tu deies, Albert, de nens i nenes de diferents promocions, que durant als anys 80, 90 i 2000 van patir abusos per part d'aquesta persona i que era conegut, no van fer res.
0: És a dir, l'Albert està pel cas del 2021, la sindicatura decideix entrar-hi d'ofici per aclarir els fets i per aclarir també com havien actuat els òrgans responsables de protegir aquests menors, i a partir d'aquí es crea aquest grup de treball.
2: Sí, aquí és, ja estava recordant, el 2021 veiem l'article de l'Albert, veiem que Fiscalia diu que han prescrit, el que diem és obrim l'actuació d'ofici. Jo me'n recordo que ens vam reunir amb la Maria Molins, la Gemma Cendra, tu i jo, i vam veure què és el que podem fer, i és el quan decidim obrir una actuació d'ofici, però no només obrir l'actuació d'ofici, sinó que venen víctimes a presentar queixa.
1: Un dinar a Déu i Mata, al carrer Déu i Mata, me'n recordo
2: molt. Que plovia molt aquell dia.
1: Sí.
0: La Maria Molins, l'actriu.
2: Sí,
0: perquè, els
1: sí, perquè al final també ens coneixem no només per aquest cas, també havia sobre la taula, no?, que es podia fer amb el tema de la cultura, vull dir que havia molts... Era un moment de molta efervescència, que s'estava treballant molt a través dels mitjans de comunicació per intentar, no?, doncs canviar aquesta mirada que tenim com a societat, no?, i posar el focus també en com han respost les institucions i també sobre els agressors, és evident. I era un moment de molta efervescència, no? Que crec que hem tirat una mica enrere els últims anys, però crec que aquell moment va ser quan més s'estava intentant fer coses per avançar en aquest sentit, i va ser com quan es va crear aquesta comissió.
0: Per què sents que heu tirat una mica enrere?
1: Jo tinc la sensació que hi ha la mateixa voluntat periodística. Parlaré del meu àmbit, no?, des de la meva voluntat periodística, i també socialment, potser amb això també hi puc entrar. Crec que el moment de dialèctica de més social, altres focus polítics i tot això, crec que la irrupció de l'extrema dreta, la situació dels joves, no?, i aquesta llei del pèndol, no?, de com es mouen també els adolescents, no?, de contraris al discurs preeminent, no?, i en aquest cas potser sí que durant uns anys, no?, el feminisme va arrossegar, no?, moltes sensibilitats i va fer que comencessin a canviar coses, i crec que tinc la sensació que els últims anys, no sé si estem tirant res, però que el fre hem apretat una mica el fre.
0: És aquell patró que cada progrés porta una reacció, no?, el reaccionarisme aquest, que cada progrés llavors hi ha un punt de regressió. Però bé, tot i així, després d'aquest grup de treball constateu aquesta manca d'acompanyament, aquesta necessitat per reparar per part de les institucions el dolor que havien patit les víctimes, i llavors es crea aquesta comissió de reparació, perquè encara que la justícia no pugui fer-hi res, és important que simbòlicament les víctimes senten que qui tenia la responsabilitat de protegir-les no ha complert i se'ls reconeix.
2: Sí, fem una resolució dient la responsabilitat que té l'Ajuntament, el Consorci, la Generalitat, sobretot l'Ajuntament, perquè nosaltres som competents sobre l'Ajuntament, fem una resolució i li demanem a l'Ajuntament que creï aquesta comissió de reparació. Recordo que en una declaració en el plenari de l'Ajuntament, per unanimitat, es va aprovar crear aquesta comissió de reparació. Passen 3 mesos, no es crea la comissió de reparació, passen 6 mesos, no es crea la comissió de reparació, i com a sindicatura el que decidim la crearem nosaltres, no podem donar xupluc a les persones que ens han vingut a la sindicatura i a la resta de víctimes de l'Escola Barcelona. Creem la comissió de reparació, el que fem és fer uns protocols, ens formem, vam parlar amb la Vicky Bernadet, vam parlar amb diversa gent perquè nosaltres no en sabíem. Aquesta comissió de reparació està formada per 3 persones, una advocada, una psicòloga clínica i una metgessa de família, que són les encarregades d'escoltar les víctimes, fer l'acompanyament. Abans deia una cosa molt important a l'Albert. Vam aprendre també per què, perquè les primeres vegades que ens vam posar en contacte amb nosaltres els dèiem quina atenció tindria la comissió de reparació, explicar què és el que va passar. No... no podíem dir que explicar el que va passar. Nosaltres no som qui perquè ens expliquin el que va passar. Aquí, presumpció de veracitat, sinó quines conseqüències per tu va tenir el que va passar. I és a partir d'aquí quan va començar a venir la gent a la comissió de reparació. Va funcionar molt bé, vam fer aquest acompanyament i finalment el que vam dir és això, que tot és el que demanaven i el patró era un acte de reparació. Un acte de reparació i un acte institucional de reparació.
0: Això és important, eh? No tant els fets com la petjada que han deixat els fets a les persones.
1: És que et deixa una marca de per vida. Ja, cadascú ho porta com pot i com la vida al final li ha permès. No? Vull dir, no tothom ho porta igual. Però
0: sobretot si durant tants anys no hi ha hagut eines per acompanyar.
1: I gent que ho ha pogut explicar a les seves persones més properes i per tant ho ha pogut compartir i això a vegades, no, ajuda a treure's una mica aquest pes, aquesta càrrega, no, tan feixuga que és un trauma com aquest, però recordo algun cas de, a mi un dels que més sempre m'ha impactat més és el d'una dona de Margarida, que me l'estimo molt, que 60 anys després d'haver patit violacions sistemàtiques d'un entrenador seu, dels 13 als 19 anys, va agafar el telèfon, em va trucar i em va explicar una història que no havia explicat durant 60 anys a ningú. Aquella dona durant 60 anys havia tingut un secret, un trauma, violacions sistemàtiques 3 cops per setmana del seu entrenador, i de sobte ho explica un desconegut que apareix a casa seva. Això té un pes. Aquesta dona no podia viure amb normalitat mai, és impossible portar una motxilla tan gran, i cadascú ho porta com pot. És que... i per això no podem jutjar, no podem jutjar, podem acompanyar i donar la mà.
0: Va haver-hi l'acte de reparació, que es va fer un 20 de novembre, el 2024, en què les demandes que més es repetien eren aquestes disculpes públiques per part d'escoles, d'institucions que havien de protegir. És veritat que molts dels casos que vau poder treure a la llum tenien ja judicialment la prescripció coberta. No sé si en aquest sentit les víctimes han sentit també necessitat de que algú que tingui les forces per fer-ho lluiti perquè es canviï la legislació, o això és una cosa que ja per ells és secundària, que és més important la part emocional i personal?
1: Hi ha molta gent, no en aquest cas, però hi ha molta gent d'aquest sector que ha lluitat i continua lluitant per intentar doncs, el canvi que s'ha produït al nostre país, no? Del tema de la prescripció, s'ha avançat. Encara hi ha qui demana, no?, que no prescriguin mai aquest tipus de delictes. S'ha avançat almenys, s'ha fet un canvi legislatiu doncs, que porta aquests anys de més, no?, el que dèiem, no?, les víctimes moltes vegades fins als 40, 50 anys, no?, de mitjana, no ho diuen, no ho comparteixen i no ho denuncien, no? Bueno, ens hem apropat una mica cap aquí, encara crec que hi hauria més passos a recórrer, però hi ha molta gent doncs, que ha volgut fer bandera d'això, que ho ha lluitat molt i que ho ha portat al Congrés, que ho ha portat al Parlament per intentar canviar les lleis, i ara tenim una legislació que ens ajuda més, però crec que és insuficient encara.
0: I quan ens trobem en situacions de xifres pandèmiques, t'agafo l'expressió, Albert, que has fet servir abans...
1: És una expressió de la Vicky Bernadet, que sempre me l'he fet meva.
0: Ja l'ha perduda. Ja és col·lectiva i serveix per il·lustrar, no? Quan és una xacra que afecta tanta i tanta gent, hem de posar el focus en una paraula, que és la prevenció, que per això han de servir també les institucions i els mecanismes. No sé si en aquest sentit hem avançat també, estem com estàvem...
2: Sí que hem avançat en protocols a les escoles en temes de prevenció, sí. També hem de pensar el que deia abans l'Albert, que un de cinc nens o nenes de la nostra societat ha estat abusat o a casa o a l'escola. Per tant, per exemple, prevenció, el Barça ha fet una transformació brutal en temes de prevenció, però clar, el que d'ara en endavant, però hem de mirar també en el passat. Jo aquí el que diria és l'obra de teatre no només és per que la gent denunciï, sinó també sensibilitzar. Com deia l'Albert, hi ha un retrocés en aquesta matèria, sensibilitzar i veure que s'ha de prevenir, però no s'ha de deixar anar a l'oblit el que va passar. Per tant, anem per aquest camí. El que deies tu abans de l'acte de reparació. L'acte de reparació va ser un acte molt sentit. Va ser un acte dissenyat amb les supervivents. Jo va haver un moment determinat que els vaig aconsellar que es barregessin entre el públic per respectar l'anonimat, i em van dir que no, que volien un lloc on tothom sabés que estan, perquè les persones que pugessin a demanar disculpes sinceres les miressin als ulls. És més, recordo una frase, va haver gent que va sortir a parlar, va haver gent que va llegir, però una de les frases que més em va frapar era d'una noia que no va poder llegir-la ella, la va llegir una companya, que li va dir: com em vas poder fer això quan només tenia 9 anys? Per tant, hem de començar a veure de aquesta motxilla que parlem, com triga molt a despertar-se. I era una cosa també que m'agradaria... No només van pressionar a pares i mares i la direcció no va fer res, sinó uns dies abans de l'acte de reparació, a mi em van voler pressionar perquè no es fes l'acte de reparació a l'agressor i la direcció de l'escola. Per tant, veiem on arriben les catifes que hi ha a la nostra societat.
1: Això és molt habitual. Recordo que Albert Benages, jo em vaig reunir abans de fer l'article a l'Ara amb ell durant dues hores. Me'n recordo que jo el coneixia perquè jo havia fet esports i, per tant, doncs, el coneixia personalment. Va ser una conversa difícil. I la conversa acaba amb la meva vida està a les teves mans, no? Trasllada la responsabilitat. No? Benages li diu al periodista la meva vida està a les teves mans. I els dies següents, no? Aquestes pressions que comentava el David, me'n recordo que crec que ho puc dir, el company Antoni Bases, que també aquí participa en aquesta casa, no? Habitualment,
3: sí,
1: va començar a rebre missatges de gent del Barça, no? que li deixaven entreveure que l'Albert Benages estava a punt de tirar les vies del tren, que per tant vigiléssim una mica, no? el nostre com actuàvem nosaltres com a periodistes, no? Per tant, traslladen aquesta pressió, aquesta responsabilitat, no? I que ens hem trobat moltes vegades i m'ha passat a mi també en el cas de l'Institut del Teatre, que van publicar, i un dels noms importants era el de Joan Oller, una dramaturg excel·lent, però que tenia moltes denúncies periodístiques de gent, doncs, que denunciava com havia actuat com a professor a l'Institut del Teatre, i quan va morir al cap d'un any, el primer que vaig fer amb la meva companya Núria Jonico del diari, no?, és dir-li cap responsabilitat del que ha passat. Nosaltres vam fer molt bé la nostra feina. I això crec que és molt important, remarcar-ho, no? Que per molt que traslladin la responsabilitat, com havia passat en tribunes periodístiques, del que li havia passat a Joan Oller, o a través d'Albert Benages i els seus coneguts, la responsabilitat, no?, del que li pugui passar, a nosaltres al final som periodistes, també tenim les nostres maneres de que se'ns passi, no?, que ens fiscalitzin també. No es va fer en cap cas, perquè vam fer molt bé la nostra feina i perquè havia sobretot un patró de conducta. Desenes de víctimes en cada cas. I crec que això és el més important.
0: I avui és un exemple de com des de diferents estrats de la societat podem anar entreteixint per reparar tot allò que porta anys amagat. David, bon dia, però ens fa curta la temps.
2: No puc si em vull fer res sense l'Albert. Ens va fer un acompanyament molt important a l'Albert. De la mateixa manera que l'obra de teatre és important, jo recomano el llibre, jo diria que es diu Intocables, de l'Albert Imós. Per què? Perquè si volem tornar a despertar aquesta reacció per part de la societat, aquí ho veureu.
0: I estarem a sobre, David, perquè aquest informe que reflecteix mancances en l'atenció, l'augment de casos que satura els serveis que hi ha ara mateix, la rotació de personal, les mancances per necessitats específiques de salut mental, addiccions, etc., fa que institucions com la sindicatura hagin d'apretar per la part que els toca i que els periodistes també fem la nostra feina, com la va fer de manera excel·lent l'Albert Llimós. Albert, David, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Va, que són dos quarts i arriba el Cartanyà.
4: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
5: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
6: Ciutadans de Catalunya.
7: Ja som aquí!
4: Jordi Cartanyà.
6: Per Catalunya.
8: Bon dia, Catalunya! Dijous 7 d'octubre, l'endemà que ens hagi deixat la Mari Carmen.
9: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campana y en vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí, os pido a todos valor, luchar, defender lo que es bueno.
10: ¡No podemos dejar de luchar por Mari Carmen!
8: Un cas que ha acabat amb protestes a la Porta del Sol a Catalunya i altres punts a la geografia espanyola i ha fet palès un cop més les vergonyes d'un sistema cruel amb les persones. Un cas que com ja sabeu també, ha desembocat en eleccions i a 52 dies pels comicis convocats per Pedro Sánchez Farrés, els expresidents Mas i Montilla han passat per l'equip Catalunya i han dit la seva sobre el panorama post-29. Artur Mas diu que per incloure Junts en una possible majoria per donar suport a una investidura hi ha d'haver garanties perquè no s'han complert molts dels acords que en el seu dia van portar Junts a donar suport a la investidura de Pedro Sánchez.
3: Que si hi hagués la possibilitat de tornar a fer una majoria en el Parlament espanyol per tirar endavant un programa, que hi ha d'haver des del primer moment la sintonia, la confiança i la garantia de que aquell programa, el que es pacti, tira endavant.
8: Ai, anem sintonitzant, que jo aquesta sintonia, jo no sé si l'afinaran massa. I durant la conversa, José Montilla no s'ha tallat i ha criticat l'actitud de Junts durant la legislatura, que acaba perquè, segons ha dit, han apostat massa fort i ha perdut Catalunya.
7: S'ha jugat al tot o res i bé, de moment ens hem quedat en red.
8: Olé, vinga.
7: Un gran avenç per l'autogovern de Catalunya.
8: Visca Catalunya, a Catalunya. Parlant de les eleccions del 29N, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha parlat a l'Hoy por Hoy de les seves condicions per poder encapçalar la llista d'esquerres del Front Ampli.
11: El tema es que todo el mundo encuentre su lugar.
12: Dicen que hay un lugar allá en el Mediterráneo.
11: Tenemos que hacer aquello que facilite el consenso. Y si mi figura facilita el consenso, pues en ese sentido estaré disponible.
8: Fantàstic, eh? Si la meva figura genera consens, estaré disponible. És a dir, sisplau, poseu-me de número 1. I ara que venen eleccions i calen caps de llista, atents a les frases que sentirem els pròxims dies, que són de manual. És a dir, venen a dir, m'emboro de ganes d'anar al davant, però faig veure que no. Opció 1, no és moment de parlar de noms, sinó de projectes. 2, jo no em postulo per res, però tampoc defugiré les meves responsabilitats. 3. Ara mateix estic centrada en la feina que tinc encomanada. Quan arribi el moment, ja prendrem les decisions que faci falta. L'altre és on jo sigui més útil pel meu partit, que seria un 3.1. Si la meva figura 4 genera consens, collons, doncs no remenem més, foteu-me al davant, home, foteu-me al davant. I parlant de mirar al davant, dels trens, hi trobem els maquinistes. L'endemà del caos a Rodalies, perquè els maquinistes es van negar a conduir, des del sindicat majoritari SAMAF, asseguren que només volen que es compleixin els procediments per tenir clar que les vies estan en bones condicions. En una entrevista a aquí a Catalunya, el secretari general del sindicat, Diego Martín, ha dit que ells també estan cansats i frustrats com els usuaris.
13: Si los usuarios están cansados...
14: ¿Tú crees que un país ha de parar perquè plogui?
13: Están frustrados...
14: Si es campis y rellis, que això no, es que no es pasario.
13: Imagínense los trabajadores que vivimos el día a día. De toda la infraestructura ferroviaria catalana y nacional.
15: No hay más preguntas, señoría.
14: Si es campis y rellis, que això...
8: La Sara Roy, que avui ens presenta Per si s'acaba el món. Benvinguda, què tal, com estàs?
16: Molt bé, molt contenta.
8: Has vingut amb Rodalies?
16: No, he vingut amb cotxe.
8: Amb cotxe, ja.
16: Bueno, perquè si no, no arribava, potser, bàsicament.
8: Ja directament. Elisabet Seula, ella des d'Igualada, tu vas amb cotxe, també.
17: Sí, vaig amb cotxe. Rodalies és molt difícil des d'Igualada. No. Des de tot arreu, de fet, és un desastre.
8: Propietària de Gustos Madrid, de la cuina Laietana a Barcelona, parlem d'ella com a perfil d'empresari, com es tira endavant amb dos restaurants i, bueno, allò que diu, no acabar loco. A veure. Ara mateix, el secretari SAMAF diu que encara han d'estudiar si els maquinistes se sumen a la vaga general de l'11 de novembre. Ara mateix a Espanya s'hauria de dir és vaga, però no de vaga de dropa, no pretén tant el concepte. De moment és vaga perquè ja en portem unes quantes. Mireu, podem fer el xec verd a les vagues que ja s'han fet... 8 de setembre, vaga d'Educació a Catalunya per reclamar més recursos i millores laborals. De l'1 al 8, vaga d'Airbus per les condicions salarials. 17 de setembre, vaga del personal de terra de l'aeroport de Barcelona. 22 del 9, vaga convocada als autobusos del TMB del conveni laboral. Aquí hi ha una vaga que se'n va escapar, la del 25 de setembre. Vaga estatal de conserves vegetals. El sector de les conserves vegetals, que inclouen productes com els espàrrecs, els pèsols o les mongetes en conserva, van convocar vagues per reclamar millores. Segons els sindicats, seguiment del 80%. Ojo, eh? A l'octubre, 7 d'octubre, vaga de serveis socials de Catalunya, 7 i 8 noves aturades convocades al sector de les converses vegetals, de les conserves vegetals, la cosa no devia anar massa bé. 11 de novembre, vaga general convocada a tot Espanya per la crisi de l'habitatge i els salaris. I fins al 25 de desembre, de moment, no. A vosaltres us consten? A mi no em consta cap altra gran convocatòria ara mateix que no siguin les eleccions, però vagues així, com a vagues no m'hi apareixen més ja, eh?
16: No, jo diria que no.
8: Bueno, en fi. Anem a parlar amb la Sara Roy, sisplau.

0: s'acabés el món el dissabte, Sara Roy encara arribaria a temps de publicar disc. Avui dijous la tenim aquí per si s'acaba el món, tercer àlbum, i arriba després una etapa de frustració, pèrdua, estancament i fins i tot cansament amb la indústria musical. Després del pop electrònic d'Alter Ego, ara torna a la guitarra, a la veu i a les cançons despullades, i entre tanta por, nostàlgia i un món que crema, encara hi busques llum, eh? L'esperança aquí...
1: Jo crec que l'esperança és l'últim que es perd. Opa. Sempre.
0: Fa 2 anys amb Alter Ego volies demostrar que no eres només una dona sensible i dolça i vas anar cap a l'electrònica, vinga, i ara fas gairebé mitja volta i dius, me'n torno a la guitarra.
1: Sí, necessitava una mica de parar, de sentir un altre cop la calma i de tornar com a connectar una miqueta amb les meves arrels. Llavors aquest disc és un disc molt madur que torna al folk, torna al pop de cantautora i mira, el títol del disc tot va començar farà 2 anys quan tot cremava i estàvem en sequera, però crec que potser el món sí que se'n va a la merda literal.
0: Sí, i mira com torna, eh? Vull dir, hem tornat a tenir cremades aquí a Barcelona per protestes, un estiu terrible i se'ns estan cremant molts d'allò que ens cremen els dits molts temes. A la nota del disc hi ha una frase que em sembla molt reveladora, és tornar quan crear no era una estratègia sinó una necessitat. És tornar en aquell moment, no? Quan composaves per necessitat sense pensar,
1: literal,
0: haig de fer una cosa que, hosti, que ha de petar, que ha d'agradar.
1: Literal, perquè jo crec que aquí es perd molt l'essència. Quan creem des d'aquí es perd molt la veritat i crec que hem de fer un treball sempre els artistes de sortir una mica d'aquesta voràgine i tot això que va tan ràpid, no?, per intentar connectar i al final crear coses de veritat.
0: Parles obertament de frustració, estancament, impotència i de la pressió per encaixar en les modes i en el soroll de la indústria. Vas arribar a pensar, potser no vull continuar jugant aquest joc i ho deixo tot? Deixar-ho tot?
1: Moltes vegades. Jo crec que la indústria i al final dedicar-te a la música és tan intens i deixes tanta energia i deixes tanta part de tu que al final, òbviament, qui penses moltes vegades. Hi ha moltes altres coses que compensen.
0: I ara què és el que ha fet que no pengessis la guitarra, per dir-ho així?
1: És que és com un amor-odi molt gran. Llavors, jo crec que al final... tot neix d'una cosa que t'apassiona i que t'encanta i que et motiva i que et mou, que al final és fer música, però en el moment que es torna com en la teva feina i en algo laboral, jo crec que hi ha com aquesta línia fina de que al final òbviament ha de funcionar i has de seguir treballant, però on es queda tota la part més real. Llavors és trobar l'equilibri.
0: El disc comença amb Por de viure sense por.
2: Por de la por.
0: Estàs demanant pors, perdre, no avançar, tornar a començar, fer-te gran. Quina d'aquestes pors és avui? Jo t'anava a dir, quina és la més real? Però, en canvi, t'oferiré la pregunta a l'inversa. Si s'acabés el món avui, quina és la por que hauries deixat enrere ja? O que hauries integrat, que hauries assimilat?
1: Jo crec que la por fer-me gran és una gran por que tinc i jo crec que és com la que estic treballant, però alhora crec que també és positiva tenir-la. Perquè això fa que no perdis com la innocència i que vulguis aferrar-te també al que eres.
0: Què li hem de dir, Eli?
3: Bueno, tens aquí dos persones que crec que doblen l'edat.
0: Una senyora i un senyor tens aquí.
3: Una senyora que comença a entrar a la menopàusia i un senyor que ja també té la seva edat.
0: Ja estic allà, ja estic amb la pròstata.
3: Però escolta'm, sàpigues que bueno, aquí tothom té les seves coses.
0: Apretem-ho, home,
3: apretem-ho. Però que de tot s'aprèn i que els anys també donen experiència, Sara? No...
1: I tant.

0: tres,
1: sí, a mi em posen dues guitarres panoramitzades com aquestes, o la, aquest, amb aquest delay, amb aquest pan.
0: Sona jo, molt bé.
1: A mi em desfan. Qui t'ha produït això? Amb qui ho heu gravat?
0: El Jordi Pinyot, la mà dreta del meu projecte i al final el productor i la persona que em té més calada i que fa que tot soni increïble.
1: Això és difícil de trobar un productor.
0: Això és tan difícil i com, em sento tan agraïda.
1: És com trobar una peluquera que t'ho faci com tu vols?
0: És molt complicat. Sí, sí, bueno, mira, jo, la perruquera és la meva mare, llavors és perfecte. Però, no tinc problema aquí.
1: Ja no hi ha hagut mai full de reclamacions.
0: No.
1: Escolta'm, al balcó de Gerranis apareixen plats a la pica, pijama, arriba tard, dubtes. T'has cansat una mica d'aquesta obligació contemporània d'estar sempre fent coses, produint, publicant? Estan, vivim en el fer més que en el ser.
0: Sí, sí, em canso molt, eh? Em canso molt. I just ara que estic de promo és com que m'esgota el fet d'estar allà fent contingut a xarxes i sent superproductiva i com que en aquest moment anhelo molt el fet de dir no tinc res a fer, vull fer una vida contemplativa, però bueno, hi ha moments de tot. I també m'agrada, perquè al final vull lluitar també pel que he creat, que al final hi hem dedicat tant d'esforç que crec que hem de fer aquesta feina.
1: Eli, en quin moment has après a parar? Perquè si no, no arribem als 50 ni fars de vi.
2: Jo crec que s'ha de parar. Hi ha moltes maneres de parar. Una manera de parar és fer esport. Jo crec que fer esport és una manera de parar, de forma que tu et segueixes cuidant per tenir més energia, per després continuar treballant encara més. És una manera de parar positiva i sana.
1: La teva és composar?
0: La meva és, bueno, és passar temps amb la meva família, amb la meva gent. Sí que composar de vegades també ho és. I també et diria que jo he trobat el ioga com a esport, que també em va increïble pel cap.
1: Esport, eh?
0: Sí.
1: Això és crema cortisol.
0: Sí.
1: Es crema cortisol, l'angoixa, respira.
0: No, sí, sí, no, és importantíssim.
1: Estàs allà centrada, no?, en tu mateixa.
0: Sí, estic molt d'acord.
2: Aquesta sóc jo corrent.
1: Bueno, també te la pots posar per córrer, que sabien quin incre.
2: Semblava que corria algú de fondo.
1: Ah, quan torno a casa, torno a ser.
3: Sento el que sentia i és
2: senyor.
3: El que era casa fa 6 anys que ja no ho és.
1: Tot és tan igual i jo tan diferent. Torna a la Sara d'abans de Macedònia, dels discos, de tot això. Ets aquella Sara quan tornes a casa?
0: Sí, 100%, i m'agrada molt tornar a casa. Soc molt familiar, estimo molt a la meva família i és algo que hi penso molt i que em fa, bueno, lligat amb lo de la por de fer-me gran,
1: sí.
0: També penso, hòstia, el fet de portar ja tants anys independitzada és com que enyoro una mica el que era estar a casa i estar a la meva habitació i com, bueno, sí, no sé, estar amb els meus pares.
1: Però ara mateix potser, bueno, potser sí, però si fos, jo no sé si... Prova un dia d'allò d'estar 15 dies a casa els pares.
0: No, seria impossible.
1: Aquí m'has vist.
0: Sí, perquè les coses, les manies i les costums
1: ja
0: canvien.
1: Està.
0: I ja quan ho has trencat ja costa molt.
1: És que clar, arribaria el dia i diria, no sé, vaig a casa i hi ha uns senyors que estan per allà, que viuen per allà, no sé qui fan aquells senyors que tinc allà a casa.
0: Totalment.
1: Llavors diria, espera un moment, que sóc jo que estic a casa d'ells. Sí, com és aquella Sara? L'has hagut d'anar a buscar o sempre hi ha sigut?
0: Jo sempre hi ha sigut i segueix sent, aquella Sara. Llavors, m'agrada molt com anar al sentiment de nostàlgia i com del passat per composar i per crear. I crec que és algo que em mou molt, llavors, però és algo que forma part de mi.
3: El teu somriure l'he perdut, no sé si el tornaré a trobar. Les fotos ja no fan soroll, la teva veu la segueix.
1: Una cadira, una olor, una veu que ja només existeix en el record. De qui parla aquesta cançó i quan vas saber que ja podies escriure sobre aquesta pèrdua de tant de bo poder parar el temps?
0: Pues és una cosa que és una pèrdua que no tenia com molt present, perquè al final jo, una persona que em va marcar molt és el meu avi, quan va morir, llavors jo li he composat com moltes cançons des de la pèrdua com més recent, però clar, en el moment que ja fa tant temps que no hi és i començo adonar-me'n que ja no me'n recordo com somriu o ja no me'n recordo com era la seva veu, quina era ben bé la relació com que teníem, dic, hòstia, que això cada cop està més difós, no? I bueno, crec que també és interessant com plasmar-ho i dir-ho i explicar-ho, perquè al final jo sóc, o sigui, tinc molt clar que explicant els records, les anècdotes, fas que el llegat d'aquella persona com sigui molt més gran.
1: Escolta'm, a més, és allò que a vegades ens marxa la gent, hi ha la pèrdua i potser no en som conscients perquè no hem sigut conscients, no hem fet dol. I allà hi ha un dol pendent, hi ha una pèrdua, hi ha una tristesa.
0: Total, que al final és una cosa que ens costa molt parlar de la mort, però que és un tema que l'hem de tractar amb normalitat i com més en parlem, més fàcil serà.
1: Jo no sé si Satèl·lit i Cas s'ha plantejat a acompanyar el disc amb un kit de supervivència basant en les teves lletres, però bueno, llancem una proposta amb una sèrie d'elements pel kit de supervivència, per si s'acaba el món. No la puc fer a nivell visual perquè tampoc no tinc pasta. Aquí no hi ha pressupost, però bueno, anem-hi. Kit oficial de Sara Roy per l'apocalipsi. Som-hi. Uns macarrons perquè si s'acaba el món, almenys que ens agafi dinats. Això és important.
0: Perfecte, sí, sí.
1: Una cervesa, perquè segons el disc el món crema, però nosaltres continuem fent una cervesa.
0: Sí,
1: allò
0: totalment.
1: Ens la suda tot. Jo sempre, jo dic cervesa, jo dic mòbil d'última generació. Mentre tinguem el mòbil d'última generació, aquí no passa. Un gerani. Jo no sé si sobreviurà l'espècie humana, però al balcó quedaria mono, no?
0: Hosti, els geranis a mi se m'han mort, he de dir.
1: Què? Sí?
0: Drama.
1: Jo ja no en tinc de plantes, ni mascotes.
0: Home,
1: bueno, no se'm moriria. Les mascotes no se'm
0: moriria. I cuidar-les, li has de dedicar temps.
1: No en tinc. Per això no en tinc. El disc, no sé si també hi tindries el disc, el Mons és pels valents, de la tercera generació de les Macedònia.
0: Sí, sempre.
1: Que tu hi eres,
0: sempre.
1: Eh? I una guitarra, no sé si... Perquè si s'acabés internet, Spotify, Instagram, això encara funcionaria, no? Que t'arrenc, que t'arrenc...
0: Sí, l'analògic sempre, sempre va.
1: I de tot el que hem dit, si només poguessis salvar alguna d'aquestes coses, quina seria?
0: Ostres, que complicat.
1: Objectes, no persones.
0: Crec que
1: eh?
0: Seria la guitarra.
1: La guitarra?
0: Sí, sí, sí, seria la guitarra.
1: Va, test ràpid de la fi del món. Va, s'acaba el món, et diuen, mira, escolta'm, aquesta nit s'acaba el món, no hi ha temps massa per pensar, eh? Quina última cançó escoltaries?
0: Ostres, a veure, doncs crec que... Crec que una meva. Crec que escoltaria Només ens queda l'amor.
1: Vinga, una última persona a qui trucaries?
0: Pues a la meva... No, a la meva parella no, perquè estaria amb ell segur. Ah. Als meus pares, a la meva tieta, als meus tiets, a tothom.
1: Últim menjar?
0: Últim menjar, uns canelons de rostit.
1: I en quin lloc de Catalunya t'agradaria que t'enganxés, la fi del món?
0: Ai, pues el Pallars Sobirà.
1: I una última cosa que faries, que avui no t'atreveixes a fer, si em respons, publicar un reel, ja no t'estic més amic, eh? Ja, això del reel, deixa-m'ho estar. Última cosa que faries, que avui no t'atreveixes a fer, jo, hòstia, ho he de fer ja, això, abans no s'acabi el món.
0: Ah, doncs pues tirar-me al mar així, en fred. Va. Bam.
1: Hòstia.
0: Anar corrents i tirar-me al mar.
1: Sara Roy, moltíssimes gràcies. I'm alive. Anem a conèixer la història que hi ha darrere d'una empresària que el 2012, després de 10 anys vivint als Estats Units, va tornar a Barcelona i va obrir el primer restaurant al Mare Magnum. Després arribarien més locals, Madrid, i un projecte que s'ha convertit en casa seva, que és la cuina de la Laietana, que aquest any celebra 10 anys. Eli Sauba, benvingut, ja som aquí.
2: Hola, benvingut, moltes gràcies.
1: Qui era aquella Eli que tornava a Barcelona el 2012 després de 10 anys als Estats Units?
2: Bé, la Eli que va marxar molt jove i durant 10 anys...
1: En quina edat vas marxar?
2: Doncs 20 i pocs.
1: 20 i pocs.
2: Bueno, sí. A veure, el tema és que quan marxes, jo sempre dic que quan tu marxes del teu país, sí, se t'obren les portes. Quan aprens un idioma, obres les portes, sí, al món, i quan viatges se t'obren les portes al món. Jo aquells 10 anys que vaig estar a Estats Units, 5 anys van ser a Nova York, que vaig aprendre molt, i els altres 5 anys van ser a Alabama, però sobretot jo vaig aprendre a viure.
1: A viure.
2: A viure, a valorar el que realment és important i a treballar molt.
1: Regala'ns un bocí d'aquesta sabidoria, doncs. Bueno. Què és per tu l'important? Mentrestant t'apreto el rec de la càmera.
2: A veure, l'important... Ah, vale, sí. L'important, el més important és tenir equilibri a la vida. Per què? Perquè si tu t'agrada... Jo començo per la feina, que estem aquí per parlar de la feina.
1: Sí, 3, 2, 1, feina.
2: Sí, doncs és disfrutar treballant. A mi, tot sigui la feina que sigui, ens ho passem moltes hores treballant, oi que sí?
1: Almenys fem-ho a gust.
2: Doncs fem-ho a gust. Intentem treballar amb algú que ens agrada, i si no t'agrada, intenta que t'agradi, intenta esforçar-t'hi, perquè realment acabaràs passant moltes hores de la teva vida treballant. Mm-hmm. Jo sóc molt feliç treballant, m'agrada moltíssim la feina que faig als restaurants. De fet, en quant a l'escola d'anglès es diu New York pels 5 anys que vaig estar a Nova York.
1: Allà estàs.
2: Escola d'anglès.
1: Una, això no ho hem dit, que tens una escola d'anglès Igualada.
2: A Igualada, sí.
1: I vas tenir una de les macedònies de la primera,
2: exacte,
1: generació d'alumnes.
2: Que fort, eh? És increïble. Fort. Dues macedònies, la Sílvia i la Maria, eren alumnes meves a l'escola d'anglès, i ara quan ens hem trobat dic, pues escolta'm, sàpigues que l'escola té 20 anys i eren de les primeres alumnes.
1: Sí, sí, quan ajuntem gent a l'estudi, no sé què passa, que bueno, el món
2: sempre,
1: Catalunya
2: el món
1: és en miniatura.
2: Sempre, el món és petit.
1: Sí. És en miniatura.
2: No, i el que dèiem abans, tornant a lo important de la prioritat de la vida, és trobar equilibri. Per què? Pues perquè necessitem també cuidar-nos. I aquí vaig a el que deia abans a l'esport, que tu estàs d'acord amb mi perquè a tu t'agrada fer ioga, doncs dintre del teu horari hi ha d'haver una hora molt important de la teva rutina que sigui cuidar-te, que sigui fer esport.
1: I silenci, un silenci mental.
2: M'és
1: que només
2: igual, si vols ficar la música de la Sara a tope, també m'està bé. El que sigui, però amb silenci o no amb silenci, però fer esport perquè sigui una reunió important de la teva vida, perquè si tu tens salut, els teus projectes i els teus somnis es podran realitzar. I si jo no tinc salut i vaig als restaurants i em trobo fatal, doncs no podré tirar endavant la feina.
1: Malament. Escolta'm, tornes a Barcelona, tornes a Catalunya, dius, muntarem un restaurant, i passes d'un restaurant a 7 en pocs anys i sense perdre el cap, eh?
2: Vull dir,
1: i la salut, bueno, això de la salut no ho sé.
2: Bueno, no, la salut no.
1: No n'hem parlat tant d'aquesta etapa, però vamos.
2: A veure, el que va passar, el 2012 vam obrir el primer restaurant, el Mare Magnum, i com qualsevol persona que emprèn, això la Sara estarà d'acord amb mi, ens vam equivocar. Tots ens equivoquem, és a dir, però mentre ens equivocàvem, apreníem, corregíem i continuàvem. Què vull dir? Que...
1: Però el mètode d'assaig-error, bueno, mètode científic.
2: És el mètode de que t'equivoques mil vegades i l'encertes una, doncs és igual, però has de tirar endavant. Mm-hmm. I vam obrir Barcelona, vam obrir la Jonquera, vam obrir a Madrid, fins a tenir 7 restaurants. El resum és molta feina i molta bogeria. Ai, i molta il·lusió.
1: Llavors passeu a 2, gustos sí. a Madrid. Què descobriu quan traslladeu a Madrid un concepte nascut a Barcelona?
2: A veure, el que jo descobreixo primer és que cada vegada que vaig al restaurant de Gustos Madrid a Barcelona, a Plaza Mayor, sóc molt feliç. Per què? Perquè són dues ciutats completament diferents. Barcelona és bonica, és casa meva, i a mi m'enamora, a Terrassa també, però Barcelona sempre serà casa. I Madrid és Madrid. Gustos Madrid, Plaza Mayor, també és molt bonic Madrid. O sigui, jo treballar amb la gent de Madrid també em fa molt feliç, s'ha de treballar tot arreu.
1: Tarannàs diferents?
2: Són tarannàs diferents, són ambients diferents, però tot arreu ens resumim a fer un esforç molt gran, a tenir un gran equip al darrere. A Madrid també tenim un gran equip, que jo hi vaig perquè hi tinc que anar, però que si no hi anés funcionaria igual.
1: Això és important. Has triat bé les persones, eh?
2: S'han de triar bé les persones perquè són les que realment estan davant del públic. Si tu vens un dia al restaurant a Madrid, a Plaza Mayor o a la cuina Laietana, i t'atén un cuiner, bueno, el cuiner pot fer el menjar, vés a saber com, si està de mal humor.
1: Algun cop els he vist que surten per allà, que, bueno,
2: però pues, bueno, perquè estan per la feina.
1: Sí, perquè passa
2: però
1: alguna cosa.
2: Però imagina't que un cambrer té molts problemes a casa. Pues aquest cuiner, quan arriba a la cuina de Laietana, els problemes els deixa a la porta, i quan està allà, està simpàtic, carinyós i amable, perquè vol que tu estiguis també a gust, saps?
1: A gust. Semos professionals, eh?
2: Exactament.
1: Escolta, què té cuina Laietana que s'ha convertit en un restaurant, no només especial per tu, sinó que s'està convertint en un referent a Barcelona.
2: A veure, té una cosa que és molt fàcil, que, i per mi em passa igual, eh? Jo quan vaig a la cuina de Laietana vaig a casa meva, i que aquestes 3 o 4 vegades a la setmana que hi vaig a treballar, jo em sento que entro per allà, i el que dèiem abans de treballar feliç, jo sóc feliç treballant allà, perquè hi ha molt bon ambient, i perquè hi ha moltes persones que venen a dinar soles i em diuen, no, és que m'és igual anar a dinar sola, perquè vaig a la cuina de Laietana i em sentiré acompanyada. I és un lloc que tu menges bé, perquè òbviament s'ha de menjar bé, però que la gent que ve, tant si és a celebrar cumples o aniversaris o festes, o també hi ha mojitos i gin tònics per la gent que vol fer més greix, exactament.
1: Escolta, què té cuina Laietana que s'ha convertit en un restaurant no només especial per tu, sinó que s'està convertint en un referent a Barcelona?
2: A veure, té una cosa que és molt fàcil, que, i per mi em passa igual, eh? Jo quan vaig a la cuina Laietana vaig a casa meva, i que aquestes 3 o 4 vegades a la setmana que hi vaig a treballar, jo em sento que entro per allà, i el que dèiem abans de treballar feliç, jo sóc feliç treballant allà, perquè hi ha molt bon ambient, i perquè hi ha moltes persones que venen a dinar soles i em diuen, no, és que m'és igual anar a dinar sola, perquè vaig a la cuina de Laietana i em sentiré acompanyada. I és un lloc que tu menges bé, perquè òbviament s'ha de menjar bé, però que la gent que ve, tant si és a celebrar cumples o aniversaris o festes, o també hi ha mojitos i gin tònics per la gent que vol fer més greix.
1: Cerveses,
2: no?
1: En teniu?
2: Cerveses, hombre.
1: Per si s'acaba el món,
2: hombre,
1: i tenim allà la Sara...
2: Si s'acaba el món, sempre tindrem una bona paella i una bona cerveseta.
1: I les vistes són boniques.
2: I les vistes són bones. Va, jo crec que és un interior, conjunt.
1: És interior, és Barcelona centro, però bueno.
2: Mira, lo important és que és casa teva i que és casa de tots. I això és el més important. Sí. Que a Barcelona, a Laietana, ningú se sent sol. Això és el més important.
1: Algun cop has sentit alguna vegada que pel fet de ser dona es donava per fet que manava l'home que tenies al costat?
2: Mira, jo confesso i t'he de dir que sempre m'he sentit molt respectada com a dona, molt valorada professionalment. Crec que aquí el que s'ha de valorar és la capacitat professional de cadascú, però us he de dir que quan era molt joveneta i estava a Nova York i feia una feina comercial i anava de comercial a Porta Freda...
1: Hosti, ets valenta, eh?
2: Bueno, en aquella època hi va haver alguna vegada que em fotia molta ràbia, també us he de dir que em va fer molta ràbia, que primer valoraven més el físic que no pas la part professional. Això he de confessar que em va passar de petita. Ara jo no sé si és perquè la ve de ve baixa amb vella, ja m'he fet vella i això ja no em passa.
1: Bueno, escolta...
2: Però
1: ara, perquè també ets la jefa ara.
2: Bueno, ara sóc la jefa, potser m'ho diuen al darrere i no sé què diuen davant.
1: Clar, això ha canviat.
2: No, però, a veure, que és veritat, que jo, el que jo valoro realment és la professionalitat, siguis home o siguis dona. Mm-hmm. Això és que tant és. Perquè si una persona és vàlida, tant és si ets un home o una dona. Nosaltres això no tenim en compte. Tenim en compte com és aquella persona i la capacitat que té de treballar.
1: Que la gent que sigui resolutiva.
2: Totalment, sí.
1: Ser dona empresària t'ha obligat a canviar la teva manera de dirigir o ja tu sempre has sigut igual i no pel fet de ser dona o és el teu Elisabet
2: Salvestany de sèrie? A veure, jo sempre he volgut dirigir tal qual sóc. És a dir, no pel fet de ser una dona o un home o més jove o més gran. Jo sempre he valorat a les persones
1: agafa
2: el que aporten.
1: Agafa la de mànager, eh?
2: No. Sí, bueno,
1: agafa la de mànager, timings, porta els timings.
2: Bueno, perquè vull dir moltes coses en poc temps. Què porten les persones? L'actitud, mm-hmm. Que sí, l'actitud, les seves ganes de treballar, com fan sentir els altres. Mm-hmm. Tot això és el que jo valoro en una persona. I, òbviament, que les persones que venen a treballar a la cuina de la Laietana siguin mm-hmm. felices treballant mm-hmm. i que aportin el màxim d'ells, perquè, òbviament, han de fer bé la feina, si no, pues, rei muerto otro en supuesto, això també ho tinc claríssim. Però valoro la persona, no valoro com a dona si són homes o són dones, això no, per a mi nada, no m'he sentit cap problema amb això.
1: Jo si fos propietari d'un establiment així estaria molt content que la gent arribés pel boca orella.
2: Sí, és que és el
1: perquè
2: que ens passa.
1: Hi arriba, eh?
2: És veritablement el que ens passa. Jordi, en realitat, mira, ara la Sara ja em coneix, ara vindràs un dia per provar-ho, òbviament
1: no, no vindràs, et farà venir.
2: La faré venir perquè vull que opini per ella mateixa.
1: Et farà venir.
2: Tu vine, Sara, vine amb les ex Macedònia o amb qui vulguis venir, perfecte. Amb la teva parella, la teva mare peluquera. Tu vine. I a partir d'aquí, això ens passa sempre. Te'n recordes de l'Alba Lomas, la jugadora d'escacs?
1: Sí, senyora.
2: Que la vam tenir
1: Alba
2: aquí.
1: De Lomas.
2: Exacte, que es va anar a Montblanc a jugar,
1: sí, senyora,
2: superbé.
1: Quines casualitats.
2: I va guanyar, bueno, casualitat. Wow. Total, doncs aquesta noia, que és una superjugadora d'escacs i també el ser dona, doncs ha tingut circumstàncies, sí. Va venir amb el seu nòvio i diu, a partir d'ara vindré cada setmana. Dic, ostres, cada setmana no cal. Doncs pues ara, que si cumple anys, que sí. I això passa.
1: Que feu allò una targeta, allò, que per cada 10 dinars, un de gratis. O?
2: Bueno, en realitat no cal, perquè com que vindràs igual, si vols t'ho faig, perquè jo t'estimo molt.
1: No, escolta. No, home, que això
2: però
1: seria...
2: no cal.
1: Això seria si ara fos un polític, ara això seria prevaricació i tràfic d'influències.
2: No, a veure, no fa falta perquè és el que deia. És el boca orella tota la vida que tu vens amb els teus amics a fer un cumple, per exemple, no? Què passa? Doncs als teus amics també els agradarà. Llavors els teus amics tenen uns pares, tenen uns amics, també ho diran, i es va fent una taca grossa, però una taca de les bones,
1: no
2: de les dolentes.
1: És el que fas tu amb la teva feina i amb la teva xarxa de dones empresàries.
2: Exactament.
1: Perquè jo et dic que ets un hub humà.
2: Sí, tenim una xarxa d'empresàries, per cert,
1: tenim,
2: et convido
1: no sé si
2: el 13
1: tenim,
2: de novembre.
1: Tens, perquè jo...
2: Amb ella la convido el 13 de novembre, tu
1: ah, sí?
2: No, perquè tu...
1: Jo
2: el 13
4: de novembre tinc concert de presentació a Girona.
2: Ai, perquè podries fer el concert aquí, també.
1: Ja t'hi farà anar, ja no pateixis.
2: És un dinar d'empresàries que amb ell no
1: l'acceptem. M'he de fer mànager, jo. Sí. Jo ho tinc molt clar.
4: El pròxim
2: te'l convido.
4: I el pròxim concert també heu de venir.
2: Vinga, va.
4: Que el 23 estem aquí a Barcelona.
1: Escolta, a veure, un moment. Sí.
4: Que només ho deixo anar,
1: no, no, deixa anar, no.
2: Deixa anar, però digue'l.
1: Però que avui a la música els cabarets els feu amb els concerts i no t'he preguntat res de concerts. Mira que sóc cap gros.
4: El 23 de novembre, d'octubre, o sigui, el 23 d'octubre, que queden una setmana.
2: D'aquí dues setmanes.
4: Sí, exacte. Estem a la Paral·lel 62 Club presentant amb nou format.
2: Sara, vinc.
4: Vale.
2: No, vinc, però ja, adjudicat.
1: Vindrà, ja veuràs.
2: Ell ho sap,
4: en sèrio, podeu venir? No, clar que no.
2: Primer aniré a la Laietana a controlar que tot estigui bé i després aniré cap allà.
1: A veure, nois, què fem avui? Ara torno.
2: Perfecte. Me'n vaig a concert.
4: Genial.
1: El 23 d'octubre, després.
4: El 13 de novembre estem al Foment de Girona.
1: Molt bé.
2: Vale.
4: I, bueno, la setmana que ve, el dia 16, estem presentant a València.
1: Coi.
4: I què més? I també anirem a Madrid, però que estamos en ello.
1: Bueno,
2: quan vagis a Madrid, vés a Plaça Mayor a fer una...
1: No, vagis a Madrid, avisa-la.
4: Ja m'ho he apuntat, jo ja estic pensant...
1: És tremendo, sí, això,
4: Ho farem.
2: Has vist quin munt de
1: Plaça Mayor,
2: networking?
1: No?
2: A Plaça Mayor, O sigui, i a més, et dic una cosa, saps el que és millor? Que la gent de Madrid, els madrilenyos, els de tota la vida d'allà, diuen, sort que he trobat el restaurant de Gustos Madrid perquè Plaça Mayor, normalment, de vegades, paga més del compte i no menges... Bueno, en plan clatellada, perquè

0: Elena Fernández, pues ja estem, ja fins aquí.
1: Jordi Cardanyà, gràcies. És moment d'acomiadar el programa perquè ens acostem ja a les 12 del migdia. Moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues. Fins aquí l'Aquí Catalunya d'avui i tornem demà a partir de les 7 del matí, com sabeu, de 7 a 12 del migdia. Que vagi bé, adeu.

0: és el compte enrere.
1: Del 9 al 18 d'octubre, 37a edició de l'Octoberfest Calella. El de sempre, música, DJ, sabors del món i cervesa davant del mar, a l'embalat de la platja de Calella.
2: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
3: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: Els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes fins a les dues a SER Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé.
0: A les portes ja de que torni la Lliga de Primera Divisió.
1: Dos dies. Hi ha
0: ganes de ser aquí?
1: Moltes ganes. El Getafe tampoc seria el millor dels rivals, el més engrescador de tots, però torna el Barça de Flick. Dos
0: però
1: quarts de set dissabte.
0: Però un calendari brutal, eh? Fins
1: maquíssim,
0: al clàssic. Fins
1: maquíssim.
0: Al clàssic. Fixeu-vos, eh? Barça-Getafe.
1: Sí, senyor.
0: Madrid-Vilareal.
1: Sí.
0: Galatasaray-Barça. Roma-Madrid. Mm. Betis-Barça.
1: Sí.
0: Madrid-Sevilla. París-Saint-Germain-Barça.
1: Ah.
0: Madrid-Leipzig. I el 25 d'octubre, el clàssic. Barça-Madrid, on estigueu atents perquè hi haurà acció especial del Que t'hi jugues. Amb els nostres oients us ho explicarem tot la setmana vinent. Mes d'octubre apassionant,
1: sí,
0: ja
1: senyor.
0: Tocava, acaba l'aturada per seleccions, torna el futbol de clubs i president en té ganes, eh?
2: Home, si en tinc ganes! Ara, el que tinc ganes és que deixi de ploure, perquè si no les obres del Camp Nou no poden avançar.
1: Bueno, ara sembla que ja prenem una treva.
2: Home, sisplau! Prou ja! Estem perdent diners! Barça!
0: Ara parlarem del partit del Barça contra el Getafe, que serà especial per un jugador, del Barça, d'aquests pels qui ningú hauria donat un euro i s'ha convertit en titular, i també del cas Mbappé, que continua acumulant capítols. Però permet-me una llicència per començar el programa, Flaqui, perquè és per una bona causa. Aquest cap de setmana, Tarragona és la capital europea de l'esport inclusiu. Es disputen, es celebren a Tarragona els Special Olympics amb 15 modalitats diferents, i en la de futbol avui he descobert que hi participa un equip que porta el meu nom.
1: Què em dius ara?
0: I és casualitat. I no em dic Ramon, ni Antonio, ni Josep, ni
1: no.
0: Pepito.
1: No.
0: Sique, escrit sense P. Sique. És la Fundació Sique, que treballa amb gent que té discapacitat intel·lectual i que han muntat un equip que competirà als Special Olympics i que juga tots els caps de setmana. I avui he estat amb la Laia, amb el Samuel, que és la gent d'aquesta fundació, a través de Almond Connection, que és una agència que ens ha posat en contacte, perquè, clar, van descobrir, no?, que existia un periodista que portava també el seu nom, i jo els he dit avui, és que ja us havia vist també i m'havia quedat atenció que vosaltres portéssiu el meu.
1: Que bo.
0: I aniré cap allà a padrinar aquest equip.
1: Molt bé.
0: Què et sembla?
1: Mira, una gran iniciativa.
0: M'han regalat la samarreta. Mira la samarreta.
1: Opa.
0: Impacte, eh? Sí que.
1: Sí que.
0: I allà, a més, és poètic perquè, sense saber-ho, casualitats de la vida, amb el dorsal 19, que és el dia que van néixer els meus fills.
1: Ah, mira.
0: I no ho sabien.
1: Tot acaba quadrant.
0: Sí, sí. La Fundació
1: doncs
0: sí que...
1: Molt bé.
0: Que, clar, juga contra el Madrid,
1: ostres,
0: juga contra el Mataró,
2: bueno,
0: Vilanova, Sant Martí, os ganaremos.
2: Vamos a por ellos, hombre, vamos a por vosotros. Y vamos a venir, os vamos a ganar y os vamos a recalificar los terrenos. Toma ya, te jodes.
0: Doncs aniria bé perquè falten terrenys perquè la gent pugui entrenar a futbol i a altres esports, eh?
2: Bueno, pero es que también se ve que el vestuario de los Special Real Madrid también es un polvorín.
0: Fan una revista, Flaqui, son periodistas. Els equips són tres equips de 30 persones, eh? Però a part de la Fundació tenen altres activitats, no? I fan una revista que m'ha cridat l'atenció perquè l'escriuen ells i explica històries molt, molt curioses. En fi, que és important visibilitzar el treball
1: sempre
0: que fan les fundacions.
1: Sempre.
0: Ja avui m'explicaven, no?, que no és qüestió d'integrar les persones amb diferent capacitat intel·lectual a la societat perquè ja estan integrades, sinó que l'important és que puguem organitzar activitats per a elles, i l'esport és molt important per a tothom. És molt important per a tothom. I aquest cap de setmana aniríem cap a Tarragona.
1: Doncs molt bé, una bona iniciativa per part teva, anar cap allà a donar recolzament.
0: No, però l'important és la feina que fan a la Fundació.
1: Exacte, donar recolzament i visibilitat a la feinada que s'està fent, en aquest cas des de la Fundació Sique.
0: I un dia vindran a l'estudi a veure el programa de ràdio en directe.
1: Quan vulguin.
0: I escoltar com narres algun gol del Barça,
1: quan
0: segurament
1: vulguin.
0: També.
1: Doncs escolta'm, benvinguts seran.
3: Pues, que il·lusió.
0: Andrés.
3: Escuchar a Flaqui. Es que a todo el mundo le hace ilusión escuchar a Flaqui.
1: A mí me hace ilusión escucharte a ti.
3: Pues yo voy a seguir diciendo que me hace ilusión y me emociono con tus goles.
1: Ay, señor.
0: Entonces,
1: quin moment, quin moment.
3: Que t'hi

0: Com us deia, aquest cap de setmana torna a la Lliga. El Barça-Getafe serà un partit especial per a un futbolista que en una entrevista recent a la cadena SER ens va explicar aquesta anècdota d'on va sortir que el seu entrenador el rebategés de Gerard Martín a Gerard Maldini.
1: Tus compañeros, Eric, Gaby, te lo comentan, ¿no? Sí. Un poco, cuéntanos un poco la historia.
2: Mira, empezó en la pretemporada en Corea, que jugué el primer partido de central, que me probó el míster ahí, y lo hice bien, y de coña, o sea, así de broma, el míster me lo dijo, pero luego en... Sí, pero luego por internet, no sé quién lo sacó, que...
3: Luego caló.
2: Que empezó... Sí, sí, que ya se quedó un poco ahí, y sí, luego el tema de la camiseta me hizo llegar una para mi cumpleaños, que bueno, mi novia consiguió contactar con el hijo y demás.
3: Qué bueno.
2: Y le explicaron la historia y al final pues conseguí tener una camiseta suya que guardo ahí en casa.
0: Gerard Maldini complirà 100 partits amb el Barça aquest dissabte.
4: Collons, tu.
0: 100 partits amb el Barça, Gerard Martín, aquest dissabte al Camp Nou. No sé si això del Gerard Maldini a Flick li ve perquè a ell, com a futbolista del Bayern, li va impactar molt una eliminatòria de Copa d'Europa que va jugar contra el Milan d'Arrigo Sacchi.
3: És que aquell Milan...
0: De fet, la pressió dels equips de Flick neix, segons explica el propi Flick, de l'admiració que tenia per aquell Milan d'Arrigo Sacchi on jugava Paolo Maldini.
3: Veus?
0: On jugava Paolo Maldini. La qüestió és que hem parlat durant totes aquestes setmanes de Lamine Yamal, de Rafinha, de Pedri...
5: Bueno.
0: I avui a la reunió de redacció hem dit, Flaqui, escolta'm, Gerard Martín?
3: Sí, perquè...
0: Ningú en parla, però allà està titular, central esquerre, soldat de Flick...
3: A mi em sembla l'exemple màximo extrem del Flick Rei Midas, no? Que és capaç de convertir en or tot allò que toca, que una cosa és treure rendiment a jugadors amb certa trajectòria, com pot ser Rafinha, que li ha tret un rendiment brutal, no sé, l'altre és agafar un jugador de perfil, Gerard Martín, i convertir-lo en titular en aquest Barça i permetre-li el que deies tu ara, que el dissabte celebri 100 partits absolutament afiançat com una peça clau del Barça de Flick.
0: Té contracte fins al 2028, però ja ens va avançar el Nil Solà i s'ha pogut confirmar en les últimes setmanes que abans de que acabi l'any possiblement ja el renovaran perquè el contracte ha quedat desfasat.
1: Correcte, perquè té un contracte que acaba el 2028, com has dit, que forma part d'un escaló salarial dels més baixos de la plantilla o el més baix segurament de la plantilla. Se li ha d'adequar, no?, la seva nova situació, la d'un jugador important d'aquest Barça, i un cop ja encarades ha acabat el mercat de fitxatges, algunes carpetes com les de Rafinha que hi havien pendents o també Marc Bernal, ara és el torn de la de Gerard Martín, a qui el Barça vol valorar com es mereix, i evidentment Gerard Martín amb la clara intenció de continuar l'equip de la seva vida, que és el Barça.
0: I us aniré explicant com ha anat tot el procés per construir tot aquest tema. He pensat, dic, aviam els números que té Gerard Martín. Calla. Fermín Suárez, què tal, com estàs?
6: Hola, sí, que bon dia a tots.
0: Mira què és el que aporta Gerard Martín al Barça en defensa, si realment juga tants partits des de que va arribar. Clar, és el 2023 quan arriba al Barça, 2023, per jugar a Primera Federació.
3: Sí, sí.
0: El Barça Atlètic a Primera Federació, el 2023. I hi ha el primer partit amb Hansi Flick d'entrenador a València, aquell partit de Lliga, disputa els seus primers minuts. I clar, Fermín, quan m'has dit les dades que havies trobat i la teva interpretació, sincerament, he al·lucinat.
6: A veure, Gerard Martín té, és a dir, per explicar aquesta xifra rodona que assolirà el dissabte, realment té molt sentit i les dades ho avalen. És a dir, és un jugador que sempre està disponible, només ha perdut 26 partits des que va arribar al primer equip, 26, i cap d'ells per lesió. La majoria són per simplement una qüestió de ser suplent. La primera temporada ell la passa sencera sent lateral esquerre, però crec que és clau la reconversió que té a central a la jornada 13 de la 25-26, és a dir, de la temporada anterior. Crec que això li permet afirmar-se ja directament com un titular i segurament encaixar millor les seves virtuts, perquè és un jugador que, revisant dades, guanya molts duels, 60% de duels guanyats. Perquè ens fem una idea, Pau Cubarsí està en 57%, és a dir, que guanya més duels que Pau. i després en percentatge d'encert en la passada és molt bo. No és el de Pau, perquè Pau està a vora el 94%, però Gerard està en el gairebé 90%. Per tant, estem parlant d'un percentatge de fiabilitat d'entrega en la passada realment que és molt bo. I amb el tema de central, fixa't, des de el moment en què Flick l'utilitza com a central en aquella jornada 13 contra l'Athletic Club, han transcorregut 48 partits i en 34 ell està titular. Per tant, ha trobat aquella peça que li faltava d'un central esquerrà després de la marxa d'Íñigo, que pogués omplir aquell buit que havia deixat el central basc, sobretot en tema de sortida de pilota.
4: Clar, és l'exemple clar d'aprofitar les teves oportunitats. Quan debuta amb el primer equip com a lateral esquerre, aprofita una lesió d'Alejandro Valde.
6: Sí.
4: I l'any següent, ja amb una temporada d'experiència al primer equip, aprofita que marxa contra pronòstic Íñigo Martínez i des de que juga de central un 13 de novembre del 2025 contra l'Athletic Club, és la temporada passada, Fermín, el 6è futbolista amb més minuts de la plantilla.
6: Correcte. De fet, és el 6è en minuts i el que més partits va jugar juntament amb Eric. Els dos van jugar i van estar disponibles en 51 dels 57 de la temporada passada, el 6è en volum de minuts. Per exemple, clar, lògicament Joan Garcia, encara que hagi jugat menys partits, té més minuts que per exemple Gerard, però és que el salt és molt bèstia, perquè la primera temporada ell sent suplent de Valde i després titular, com deies, arran de la lesió de Valde, ell en la primera temporada era 17è en minuts, i en només una temporada en tot un Barça en creixement, acaba sent el 6è en minuts. Em sembla realment una xifra molt, molt bèstia de Gerard, que ell ja el volum de minuts ja el té superior com a central que com a lateral esquerre. En central està ja a vora els 3.000 i a lateral esquerre està en 2.100. Per tant, ell ja el podem entendre com un central. I després és un jugador que va arribar a tenir 14 titularitats seguides en el tram final de la Lliga del curs passat, que és una barbaritat.
4: Complirà 100 partits aquest dissabte, va arribar al Barça Atlètic, és a dir, no ha pres el solfeig de la Masia, perquè va picar pedra en altres equips, el Cornellà, per exemple. No hi deu haver gaires casos a la història del Barça de futbolistes que han arribat per jugar al filial i acaben complint 100 o més partits amb el primer equip, no?
6: Jo al segle XXI només he trobat 3 precedents i Gerard serà el quart d'un jugador que, sense haver trepitjat categories inferiors, és a dir, cadet, juvenil, només passant pel filial, arriba al primer equip i juga almenys 100 partits. Només he trobat 3 precedents. El més immediat és Araujo, 213 partits, només filial. Un altre és Oleguer Presas, 175 partits, ell ve de la grama, juga al filial i després el fa debutar Luis Van Gaal, i després Thiago Mota, és un altre que arriba al filial, arriba al primer equip i juga més de 100 partits, total 147. Doncs Gerard serà el quart en el segle XXI que només passant pel filial és capaç de sumar almenys 100 partits amb el primer equip.
5: Històries de superació espectaculares, cada una más que la anterior, ¿no? Lo de Gerard es increíble, si me ha quitado el puesto incluso a mí, que soy...
4: ¿Te has tenido que marchar al Liverpool?
5: Me he tenido que marchar al Liverpool, a otro grande, porque es que Gerard es una máquina.
4: Fermín, gracias y te escoltem dissabte al que t'hi jugues Barça, la retransmissió de Ser Catalunya.
6: Ja hi ha ganes, eh? Mira que m'encanta el futbol de seleccions, però se m'ha fet ja una mica bola, eh?
1: Deixa't estar de les seleccions.
6: Una abraçada a tots.
4: Que vagi bé. Pensat, qui pot ajudar-nos a entendre millor el fenomen Gerard Martín? Com és possible que contra tot pronòstic s'hagi afiançat com a titular al primer equip? Quin jugador el pot conèixer, Nil?
1: Doncs un que va debutar amb ell en partit oficial amb el Barça contra el València, un jugador que també va picar pedra, va arribar al primer equip del Barça, ha jugat algun partit menys, però ara el tenim a Portugal, Pau Víctor.
4: I està fent bastants gols.
1: Està marcant gols, la temporada passada va acabar-ne amb 10 a Lliga, ara ja porta 5 gols aquesta temporada en 12 partits, a més amb el 10 a l'esquena, i encara li queda bastants reptes per davant.
4: Pau Víctor, què tal, com estàs?
7: Hola, bones, què tal?
4: Acabes de començar tot just la temporada i portes la meitat de gols ja que la passada en tot l'any?
7: No, l'any passat vaig marcar 10 a Lliga, però vaig fer 17 en total.
4: Ah, val. Doncs no li redueixis les estadístiques.
1: 10 a Lliga i ara...
4: 10 a Lliga, no, però fiques el 17.
7: Sí, aquest any en Lliga no porto 2, crec.
1: No, sí, 3, està bé que te'ls atreguis, almenys l'aplicació diu 6 partits de Lliga, 3 gols i una assistència, no està malament,
7: sí,
1: no?
4: Està molt bé, el número està molt bé, comença molt bé la temporada, no?
7: Sí, bastant bé, content.
4: Pau, et sorprèn que Gerard Martín sigui... és titular al Barça? Ja no és que tingui minuts, és que és titular al Barça.
7: Sí, aviam. Òbviament, quan els dos vam pujar del filial al primer equip, pues, no crec que ni ell s'ho esperés, però sí que és veritat que un cop comença a jugar, un cop el veus competint, el veus entrenant, el veus millorant, després pues, no et sorprèn veure el rendiment que està donant, veure que és un indiscutible pel que és el millor club del món, que és increïble, i el que dèieu d'un Barça en creixement, on poden pràcticament anar a buscar el millor del món, ell està allà, i està sent el sisè més minuts, és una cosa increïble i que estic molt content per ell.
3: La clau del Gerard quina és? El com s'ho ha cregut, el com ha interioritzat el que li demana Flick, clar, no és el més dotat tècnicament, si em permet l'expressió, però de sobte s'ha afiançat d'una manera brutal amb 100 partits ja al primer equip.
7: Bueno, al final crec que la seva clau és el treball en silenci, en voler millorar cada dia, en saber que potser no té les condicions que potser en té Cubarsí, per dir-te, però sí que en quant a treball, en quant a voler millorar, crec que ningú el guanya, i crec que és el seu punt més fort.
4: Perquè l'actitud fins a quin punt és important? Tu has estat al Barça, coneixes a Flick, de fet ets un cas similar al de Gerard Martín, no? Que contra tot pronòstic acabes sent futbolista professional, debutes al primer equip del Barça, marques gols, tens més minuts dels que la gent podria pensar inicialment, i ara diguem-ne que continues marcant, en aquest cas a la Lliga Portuguesa. Flick valora molt el jugador, diguem-ne, que treballa i té un perfil discret o no?
7: Sí, el Flick al final és un entrenador que està molt a prop de tothom i que li agrada molt als jugadors treballadors, als jugadors que, bueno, que en silenci van fent les seves passes, als jugadors que, bueno, que acaba l'entreno i et quedes al gimnàs, o que vols millorar, demanes per fer vídeo. Crec que és un entrenador que valora molt, molt aquests petits detalls, i que el Gerard els té tots, no? I al final és un jugador molt, molt humil, que sap sempre escoltar, que accepta les crítiques que li pots fer, i és un plaer poder jugar amb jugadors com ell, la veritat.
1: De fet, em consta que Gerard Martín, la veritat que ho fan també molts altres futbolistes professionals, però que treballa molt aquests petits detalls, com ara deia Pau, és a dir, a nivell d'un analista personal, una figura clau des de...
4: Un analista tàctic.
1: Un analista tàctic personal, sobretot després del canvi de posició que va fer Hansi Flick, no? Perquè al final estava més acostumat, el Cornellà havia jugat amb tres centrals per l'esquerra, però clar, et trobes a haver de defensar els millors jugadors del món,
5: sí, sí,
1: com a central al Barça, i això implica doncs una millora, o una millora necessària, tant dins del camp com fora el camp, amb analistes, evidentment també el tema de preparació física. Em consta també que el tema de coach, de psicòleg per gestionar aquesta pressió. Pau, tu que el coneixes, vau debutar el mateix dia, estàveu també al filial junts, quines creus que són les claus d'això amb Gerard Martín?
7: Bueno, al final la seva... Jo crec que el que ell li dona el valor és de no creure's millors que fa un any. Crec que ell vol seguir millorant cada dia, vol com dius, seguir polint tots aquests petits detalls, treballant pues, tot el que està en les seves mans per millorar cada dia. Crec que, bueno, òbviament quan estava al Cornellà, pues sí que jugava amb línia de 3 i ell jugava de central, i de fet, bueno, jo em vaig enfrontar a ell en aquella, època.
1: El va superar o no? Però... Perquè feies molts gols aquella època.
7: Al camp del Cornellà vam perdre, a casa vam guanyar. Però bueno, clar, ha passat de defensar Pau Víctor al Sabadell i va pel Madrid, saps? O sigui, o sigui que sí que està clar que s'ho ha hagut de currar, ha hagut de mirar-se molts vídeos, segur que també s'ha ficat a mirar vídeos de molts centrals, de com es posicionen tàcticament, estic convençut, perquè el rendiment que està donant de central és increïble.
3: Vas parlar amb ell, el vaciles amb el seu rendiment o què?
7: Bueno, no el vacilo gaire perquè bueno, parlem relativament poc, i sí que és veritat que quan estava en el Barça era dels meus millors amics allà dintre, i seguim mantenint el contacte, però bueno, està clar que bueno, una amistat que guardaré per sempre.
4: És que fixeu-vos les dades del Fermín, a part de que és el futbolista el sisè amb més minuts, l'any passat el que més partits juga amb el Barça juntament amb Eric García, guanya el 60% dels duels, més que Pau Cubarsí, amb una fiabilitat de passada una mica inferior, però del 90%. Vull dir que les dades són brutals, i no s'ha lesionat mai, toquem fusta, perquè continuï sent així, que no li portem maratón.
1: Això sí que em sabria greu.
4: No, sí, ara, el que dius, parlem de Gerard Martín, pam, es lesiona, no fotem, toquem fusta. I la humilitat aquesta, amb l'anècdota que ens explicava la cadena Ser, el propi Gerard Martín, no?, que el seu entrenador Hansi Flick el compara així mig en broma amb Paolo Maldini, Gerard Maldini, no?, i la seva nòvia contacta amb Maldini perquè li faci una arribar una samarreta firmada, perquè a Gerard Martín li feia il·lusió.
1: A través del seu fill li fa arribar aquesta samarreta firmada a Maldini. Jo crec que també, i a més a més, ell ho explicava amb una cara, no?, de realment, que quan devia veure la camiseta firmada de Maldini, de vegades potser no saber encara ser conscient del que està aconseguint, no? Perquè al final, que te parlin com un dels que ha sigut el teu ídol és realment sorprenent.
5: Perquè és que tu t'escoltes al Pau Víctor, t'escoltes al Gerard Martín, t'escoltes a Pau Cubarsí, i la conclusió a la que acabes arribant és...
4: Són com
5: que,
4: nosaltres.
5: Que bones persones.
4: Sí.
5: Que macos tots.
4: Sí, sí, però això, guapíssim. Això fa que empatitzis més amb els jugadors i amb l'equip.
3: I a part són... Sí, totalment.
1: De Pau Víctor, el dia que guanyi algun títol europeu, explicaré alguna anècdota més que ara no. No vindria al
4: cas. Però
1: això
4: és molt lleig pels oients, eh?
5: Sí, això és molt lleig pels oients.
1: Un noi molt tímid, molt tímid i molt simpàtic el primer dia que el van presentar.
4: No, o és tímid o és simpàtic.
1: No, és tímid.
5: No, es pot ser simpàtic i tímid.
1: És molt tímid.
5: Mira'm a mi, escolta, jo sóc tímid.
1: Sí, però... un estil Cubarsí.
5: Jo sóc tímid, però també sóc simpàtic, crec.
1: En el llibre, quan es retiri Pau Víctor, explicarem com va conèixer i la primera salutació que vam tenir formal.
7: Com va fer? Ja arribarà aquest dia. Arribarà.
3: A veure si l'haurà d'escriure el Pau Víctor sobre el Nil, el llibre.
5: Sí.
1: alguna també podria...
7: Jo podria explicar bastant.
5: Ara,
4: Pau, lo del Barça de Hansi Flick, com ha començat la temporada, és espectacular. O sigui, és que no sé... És que costa de creure, eh? És que tu veus com pressionen, com corren, Rafinha, com sembla Romario definint.
3: Tu que ets davanter, això de Rafinha és per flipar, no?
7: No, és increïble. O sigui, un jugador que té la capacitat de defensar com hi fa, que es recorre tot el camp defensant i després li arriba la pilota i sembla que no hagi fet un pas en defensa perquè pren sempre la millor decisió, arriba dins de l'àrea i és de lo millor que hi ha, perquè totes les enxufa cap a dins, és espectacular, i de veritat que és un jugador increïble, però és una persona pues, que encara és millor, no?
4: Apreta molt Flick als entrenaments o què?
7: Bastant. Jo va haver-hi més d'un entreno que vaig sortir marejat.
4: Sí, en sèrio?
3: Hòstia.
7: Sí. I de fet hi havia algun vídeo, ara no sé si estarà per allà, però que ens vèiem a mi i a Gavi tombats al terra amb les cames cap amunt, coses així, perquè hi havia alguns entrenos, sobretot els que no jugàvem tant, que eren durs, sí.
4: O sigui que hi ha treball, eh? Darrere de la imatge del Barça als partits hi ha feina i Flick apreta.
7: Sí, això t'ho puc assegurar.
5: I a Portugal, maco, estàs bé allà a Portugal? Tot et tracten bé? T'han inscrit? Tot bé?
7: Sí, m'han pogut inscriure. No? Estic molt content aquí, la veritat que és una lliga que m'ha sorprès molt cap a bé. El club en el que estic és increïble, les instal·lacions que tenim són una passada i pues, els companys i tot és molt top. La veritat que estic molt, molt i molt content.
5: Està a Braga i porta el 10, no? El 10 de Braga, això, així em coneixia de jove.
4: Ai, Pau Víctor, gràcies per estar al Que t'hi jugues, per ajudar-nos a conèixer una mica més a Gerard Martín i que continuïs marcant gols a Portugal.
7: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: 12:29, hem entrevistat aquestes últimes setmanes a jugadors que... crec que arriben a la gent.
3: Sí, perquè es mostren tal com ragen.
4: Van fer a Eric García, Arnau Tenas, Ramon Terrats, sí. Ara Pau Víctor,
5: és que és tota
4: i els escoltes i els veus i dius, hòstia, és que vull que els hi vagin bé les coses.
5: Que són normals, que
4: vull que els hi vagin bé les coses.
3: Sí.
4: Gerard Martín a la pretemporada. Sí, sí.
5: ¿Estás diciendo alguna cosa? ¿Quieres decir otra cosa que no nos sabe? Que estoy diciendo, estos son buenas personas, que era porque los otros no son buenas personas.
3: ¿Pero
5: por
3: qué dones para aludir?
5: ¿Por qué dones para aludir? Porque tú eres gilipollas.
3: No, yo no soy. ¿Por qué dones para aludir? No estoy
5: yo
3: parlando.
5: Yo no me estoy dando por aludido, tú preguntando.
3: Estoy hablando de buenas personas.
5: Estoy haciendo una pregunta,
3: y dones para aludir, como si pensessis que creiem que tu ets bona persona.
5: Me ha pegado.
4: Si no t'ha tocado.
5: Ha pegado, mil. Se ha visto las imágenes, lo verá después. Lo verà després, tu, gilipolle.
0: Va, són dos quarts d'una del migdia. Havíem de tancar el bloc Covarsí, el bloc Gerard Martín amb un gag de Covarsí,
5: sí,
0: no?
5: Sí, sí, li he fet una carta.
0: És que
5: una
0: no sabia
5: carta.
0: Si havíem invertit en l'ordre dels
5: per
0: gags.
5: Per felicitar-lo avui. Pel 100 partits.
0: Ah, vale, vale.
5: Doncs vinga,
0: carta
5: va.
0: Carta de Covarsí a Gerard Martín.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè el gag de Vinícius ve després o avui
5: també,
0: tampoc?
5: També, també.
0: Ah, vale. Sí, sí. I després sí que tenim el gag de Vinícius.
5: Sí, avui hi ha dues cartes.
0: Val.
5: Sí, sí, sí.
0: Una és de Covarsí a Gerard Martín i l'altra?
5: De Vinícius amb Vinícius.
0: Com de Vinícius amb Vinícius?
5: Es porque me han aducido los aliens y le escribo una carta a Vinicius Alien.
3: Aquesta és bona.
5: A que me estás suplantando la identidad.
0: A la segona hora del que t'hi jugues.
5: A un Titi Junior.
3: A Vinicius.
0: No me la perdo.
3: A Vinicius.
0: Ara anem amb la de Covarsí, sí. Gerard Martín.
5: Sí, sí, torri, torri, torri, per posar la d'allò per dotzena vegada. Vinga. Benvolgut, Gerard Martín. Primer de tot, enhorabona per arribar als 100 partits amb el Barça. Ets clarament el triomf de la classe obrera, cada dia dient que cal un central, però tu en silenci anar callant boques cap aquí, cap allà. Que fa dos anys tothom tenia por de jugar amb tu de lateral en unes semifinals de Champions i amb la tonteria, pim, dues assistències. A callar tothom, eh? De fet, a vegades em miro aquests TikToks que la gent compara jugadors del Barça i del Madrid un contra un i diuen Covarsí o Rüdiger? I diuen tots, no, Rüdiger, mucho más fuerte. Oh. I diuen Gerard Martín o Huijsen? I diuen Huijsen, Huijsen, claramente, claramente. Doncs que segueixin dient aquells noms perquè tu i jo som les formiguetes del Barça. I sense fer cap mena de soroll ens anirem fent grans i serem els Piqué i el Puyol de la nova generació. Sí, sí. Em demano ser Puyol!
3: Per què?
5: Perquè sí, ah, fa més gràcia. Ah,
3: negociaràs amb el Gerard.
5: Sí. Tu segueix així i no escoltis a les crítiques, que ja sé que amb les orelletes que et gastes ha de ser difícil no escoltar les crítiques. Però intenta-ho, que és molt important que segueixis sent el crac que defensa la porteria al meu costat. Dissabte guanyarem el Getafe com a parella de centrals i després anirem cagant llets al concert d'Oques Grasses per celebrar-ho i ens abraçarem quan soni la gent que estimo mentre ens riem de la gent que treu el mòbil per fer unes instastòries mentre allò s'està matent per TV3. Apa, una abraçada i endavant, Gerard, t'estimem.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Aviam, per parts, Albert Llimós, apropa't a la taula, que hi ha una notícia d'última hora. És un comunicat relacionat amb la notícia que explicàvem ahir del futur del bàsquet europeu.
9: Sí, el rebuig dels clubs europeus que formen part de l'Eurolliga, doncs, per fer aquesta NBA a Europa. Hi ha un comunicat tant de la FIBA com de la NBA, perquè s'uneixen i tindrien un 52% de la nova competició. Els clubs es quedarien un 48%. Hi ha resposta de totes dues, amb un comunicat molt breu. Diu, una col·laboració entre Eurolliga, la FIBA i la NBA per unificar l'ecosistema del bàsquet europeu alliberaria l'enorme potencial d'aquest esport a tota Europa en benefici dels clubs, els jugadors i sobretot els aficionats. I diu aquest comunicat també que mantenen el compromís d'impulsar aquesta lliga masculina i de contribuir a l'ecosistema del bàsquet més sòlid i sostenible de cara a fer aquesta lliga a partir de la tardor de l'any que ve, del 2027.
0: Doncs comunicat conjunt, que el que demostra és que continuem negociant per unir esforços.
9: I veurem si arriba la segona oferta d'aquí un mes per intentar convèncer els
0: clubs. La primera, la vam explicar ahir, era de 520 milions d'euros.
9: 520 milions, rebutjada. L'Eurolliga diu que el valor actual de la competició és de 1.400 milions i que no els hi sortia a compte als clubs, als 13 clubs accionistes.
0: Teniu tots els detalls d'aquesta proposta a la pàgina web de la cadena SER. Ahir els vam explicar en antena el que t'hi jugues. Si els voleu recuperar, els teniu tots els detalls d'aquesta proposta de la NBA per absorbir l'Eurolliga a la pàgina web de la cadena SER. Més de bàsquet, no, Flaqui? Perquè setmana d'Eurolliga.
3: Sí, avui a l'Eurolliga el Madrid rep el Partizan de Joan Peñarroya. Els blancs busquen a 3:15 la seva primera victòria europea i demà serà el torn del Barça, que rep els Alguiris al Palau Blaugrana. A la prèvia ha parlat Kevin Panther. Arnau Montserrat, què tal?
10: El capità del Barça ha dit que s'informa a diari sobre aquesta possible compra de la NBA a l'Eurolliga, que té moltes converses, que té la seva pròpia opinió, però que encara no sap si aquesta decisió seria cap a bé o cap a malament.
11: I've had that conversation a lot with a lot of people. But I don't know, though, because I don't know too much information.
10: Sobre si està en el seu millor moment, a Barcelona ha dit que no mira més enllà del partit a partit i que cada cop juga més intel·ligentment i sense ser egoista. Tot això en la prèvia del partit de demà que s'ha de disputar al Palau Blaugrana a 8:45 contra els Žalgiris Kaunas.
0: És Kevin Panther, No és Woody Allen. És Kevin Panther.
3: Què vols dir?
0: Que m'ha sorprès el to de veu de Kevin Panther. Me l'imaginava diferent. No sé, el veus allà a la pista i l'escoltes i...
3: T'ha sonat a Woody Allen?
12: A Joan Pere.
0: Sí, vas... sí. Sí. Per cert, en bàsquet encara, triomf del Manresa de l'Eurocup.
3: Gran victòria dels de Diego Campos, 101-89 contra l'Ulm alemany.
0: Jorge Vilda, destituït a la selecció femenina del Marroc.
3: La Federació Marroquina va anunciar en un comunicat en què no menciona en cap cas el tècnic espanyol, si no, no, no té cap paraula de, ni de dir que l'ha acomiadat ni d'agraïment de res, no l'esmenta i simplement informa sobre una concentració de la selecció sota les ordres, diu, d'Eric Blaich, que passa a ser el nou seleccionador femení del Marroc.
0: Motor, nou sistema de classificació a MotoGP?
3: Sí, s'estrenarà el 2027 i la gran novetat és que s'incorporarà els divendres una classificació específica per la carrera sprint dels dissabtes.
0: En golf, John Ram abandona la Lliga Saudí.
3: Després de les noves retallades en el pressupost de l'ambiciosa competició nascuda el 2022, el basc ha anunciat que no continuarà competint en aquest circuit, deixant així el projecte tocat de mort.
12: És que m'agrada molt aquesta cançó.
3: Quina?
12: John Ram era un petit indi. John, les toques gràcies, on anirem a veure el dissabte.
3: Ah, mira.
12: I eres una balena.
3: I yeah. Dissabte, eh?
12: Sí. John.
0: A tres quarts de nou del vespre, al Palau Laurana, Champions d'handbol.
3: Sí, Barça-Dinamo de Bucarest, partit de la fase de grups. Els de Carlos Ortega buscaran la tercera victòria en tres partits per consolidar la seva primera posició del grup E.
0: Barça-Dinamo de Bucarest, Champions d'handbol. Si voleu anar gratis a aquest partit, 933-44-14-11. 933-44-14-11. Tenim una entrada doble, dues entrades per anar a veure avui al Palau Laurana el Barça-Dinamo de Bucarest de la Champions d'handbol. És espectacular veure l'handbol al Palau.
3: Home, jo, vamos... Vaig créixer veient en vol al Palau Laurana, jo.
0: Ah, sí?
3: Home, totes les remuntades europees, allà estava, en primera fila. Sempre.
0: A més, els jugadors impacten, eh?
3: Espectacular,
0: perquè
3: Palau
0: són
3: ple.
0: Bèsties, els jugadors d'en vol. I a més estan ben proporcionats.
3: És un esport molt maco de veure. I amb l'ambient del Palau, quan hi ha nits grans europees, és espectacular.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
0: Aviam, sempre us explico que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu, el que passa és que només podeu veure una part del
12: programa.
0: Una part
12: programa. De la peixera.
0: Exacte, la que seria on estaria si el tinguéssim a la cadena CN, el Jordi Basté.
12: Exacte, l'altra banda de la peixera, on hi ha el Nieto.
0: L'altra banda no la podeu veure i és on entra la Núria Vilamala, que està organitzant les xarxes socials, on està el Willy, que és el nostre tècnic, sí. I on hi ha l'Helena de Diego, que és la productora. Ah. Aviam, has caigut de la cadira, no? Què t'ha passat?
14: No, no. Vols que expliqui la veritat? Sí. Perquè aquí sempre som transparents, no?
0: Val, explica-ho, sisplau.
14: Des de fa diverses setmanes tenim dues línies telefòniques aquí. Doncs hi ha una, que és la principal, no funciona.
12: Ostres.
14: I aquí sota la taula hi ha com un transformador o alguna cosa que surt del seu lloc i deixa d'anar a la línia. I és per on estava entrant la trucada del Juan Antonio, que el tens en espera.
0: Ah.
14: I aleshores he hagut de baixar, apretar el cable per poder agafar la trucada del Juan Antonio.
0: Juan Antonio, què tal, com estàs?
14: I si ens estan escoltant els tècnics, sisplau, que arregli la línia.
3: La denúncia pública,
0: sí, senyor. Si no, gent com el Juan Antonio truca a la ràdio, però no el podem connectar en directe i no pot aconseguir les entrades.
12: Si vols, t'ho arreglo jo en un moment, tinc una destral ara aquí. Que t'ho arreglo jo en un segon, eh?
3: Mira, mira la denúncia pública.
0: Hola! Ostres! Helena, som transparents i ho hem d'explicar tot.
3: Fa mesos que no funciona, ho hem dit en antena i als 10 segons ha aparegut...
12: Ivan Caral.
3: Per
12: no
3: tenir cap tècnic.
0: Ivan, espera. No,
12: m'heu robat de RAC1.
0: M'heu robat de RAC1. Sí, l'hem robat de RAC1.
12: L'Ivan Caral, no pot ser.
0: No vol parlar.
3: No vol
0: diu
3: parlar.
0: Que ja està per arreglar les coses i que nosaltres puguem parlar.
14: Ja segons, ja ha trigat l'Ivan.
12: Figo,
14: ja
12: però una cosa, el Figo
0: ets rapidíssim.
12: Dels tècnics.
3: El Figo dels tècnics.
0: Dient que sí. Juan Antonio, no m'has dit?
15: Hola, sí, dic.
0: Com estàs?
12: Hombre, Juan Antonio, què tal? Quant de temps?
0: Has vist tot lo que, la que has liat, Juan Antonio?
3: Serà el transformador Juan Antonio, aquest.
15: De vegades és impossible agafar el número i agafar línia. I avui
3: ara, per això, però no vols
0: anar. Sí. Des d'on ens escoltes, Juan Antonio?
15: D'aquí, de Molins de Rei.
0: Des de Molins de Rei, molt bé. T'agrada l'handbol, no entenc? O li agrada algú de la teva família?
15: M'agrada, a més, fa molt de temps que no vaig al Palau.
0: Molt bé.
15: I aquesta setmana estic de vacances i, escolta...
0: És un bon pla.
15: A veure si hi ha la possibilitat.
0: Doncs per tu són les dues entrades per anar a veure el Barça-Dinamo de Bucarest. Avui, a tres quarts de nou, si fa temps que no vas al Palau, ho gaudiràs moltíssim.
3: I
0: un partit d'handbol, i a més de Champions, és especial. És especial. Gràcies per escoltar-nos.
15: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu.
15: Vinga, adéu, bon dia.
0: Núria Vilamala.
3: Flipant, eh? A partir d'ara denunciarem públicament tot el que no funciona a la redacció.
4: No, no, ha arribat en 10 segons.
14: Però 10 segons ha trigat.
3: I en 10 segons l'ha arreglat.
14: I esprintant ha vingut, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
14: Perquè, a veure, no trigues 10 segons des d'allà on està ell habitualment. Bueno, molt bé, molt positiu. Reclamarem més coses en antena.
16: Però des d'aquí, apreciació al fitxatge d'Ivan Caral, que és, bueno, tros de persona i tros de tècnic.
4: Ja m'ho vas dir el primer dia que el vas veure, que ens el vam creuar.
16: Me'n vaig alegrar,
1: Un sisè sentit per aquestes coses de la bona gent.
4: No, no ho havíem parlat, ens el vam creuar, no sé si ens el vam creuar o el vam trobar a la redacció tal, i em va dir el Bermúdez, el primer que em va dir.
16: Hem fitxat aquest tio, en sèrio?
4: Sí, sí, tal qual. És boníssim.
16: Començaran a funcionar coses.
4: I li vaig dir jo, però què et penses, tio, que això és la cadena cera, eh?
16: Que... Sí, no, en sèrio. Ole, ole.
3: Què, Núria?
14: A veure, a xarxes sí que molts comentaris sobre Gerard Martín i, per exemple, hi ha un oient que et dona la raó, Bermu, quanta raó té el Bermu, aquests nois són molt macos i això és una cosa que no té preu, que grans en relació al Pau Víctor que ha estat fa uns minuts al que t'hi jugues. I hi ha molta gent que aprofita per recordar els jugadors del Madrid que s'han lesionat durant aquesta aturada de seleccions, que tots estaran a punt per jugar a la Lliga i, per exemple, l'Andreu diu, per cert, el turmell de Valverde ni Son Goku recupera tan ràpid d'aquest grau de lesió, en referència a Valverde, que s'ha perdut aquesta aturada de seleccions, però estarà disponible per jugar.
3: Recordem que el Madrid va dir que era un grau 3. Un grau 3 acostumen a ser 6-8 setmanes.
1: Ja estarà bé ara.
3: 15 dies i jugar.
4: 12:41, sabeu que ens podeu deixar missatges al 606-32-72-11. 606-32-72-11, com ha fet el Tomàs.
17: Agraïdos aquestes 3 setmanes sense futbol. El bé que ens ho seguiu fent passar informant i feu collonut. Moltes gràcies i, com sempre, seguiu així i jo escoltam-vos i venim a veure-us de quan en quan. Petó i una abraçada gran i merci per tot.
4: Doncs mira
16: el Tomàs és un dels oients que va venir a l'homenatge a Puyal. És fan, també grandíssima persona. Ha vingut moltes vegades a veure'ns aquí.
4: Doncs li agraïm que ens enviï aquest missatge. Ja han passat aquestes 3 setmanes i tornem al futbol i les hem superat.
3: Vamos.
4: Gràcies per la confiança. Tomàs, 606-32-72-11. Per cert, a la una ve el gran capità, sí, José Mari Vaquero, a parlar de lideratges. Home. Té ganes de parlar de lideratges amb tot el que ha passat aquestes últimes setmanes. Si teniu alguna consulta, algun comentari per a ell, 606-32-72-11. 606-32-72-11. Si voleu deixar algun missatge a José Mari Vaquero.
18: Hay cosas que no se deben de perder. Entre familias, entre amigos, entre compañeros, y es aquello de buenos días, por favor, gracias.
19: La nostra forma de vida. ¿Qué te jugas?
18: Pero sí que es verdad que el concepto de esas palabras es entender que enfrente tienes una persona a la que siempre tienes que respetar.
4: Bon dia, sisplau, i gràcies.
19: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
20: Què t'hi jugues?

0: Esta canción es Lejitos, de Lejitos, y es de Jay Wheeler. Y si la gent vol anar gratis a veure'l, 19 de desembre, al Palau Sant Jordi, 933-44-1411, al final del programa, concurs amb el Xavi Cazorla. Aprofita dues entrades
1: per trucar ràpid,
0: que ja funciona. Per al concurs,
1: ja funciona la línia.
0: Lejitos, 933-44-1411, 933-44-1411, per participar al concurs amb el Xavi Cazorla i aconseguir aquestes dues entrades per anar a veure Jay.

0: José Mari Vaquero, ¿a tu quina música t'agrada?
1: A mi, tranquil·la. No tinc res així específic. Després tinc una visita aquí al costat i
0: sí,
1: he posat
0: per això
1: set cançons, aleshores escoltaràs i ja veuràs.
0: Val, doncs no, avui, al llapis de memòria, amb el Jordi Banau, José Mari Vaquero.
1: Escolta, en cada moment, el que toca. Aquí hem de parlar de què? Jo,
0: si has triat...
1: Mira, la meva dona està tan feliç de que estigui aquí, ja, però diu, escolta, dues setmanes sin parlar i estàs boig aquí a casa, només parles i parles de futbol i deixa ja.
0: A les 3, al llapis de memòria amb el Jordi Manau, avui José Mari Vaquero, que ha triat 7 cançons i després explicarà per què ha triat aquestes i les escoltarem a la cadena SER.
1: Totes molt tranquil·les i potser alguna d'un moment determinat de la
2: mira,
1: vida.
2: Te la digo. Eye of the Tiger.
1: Euskeras?
2: I am an albatros. También. Lion, de Three Lion, la canción.
1: Memorias de África.
2: Memorias de África.
3: La banda sonora.
1: Por los animales, por... esto no lo olvidemos.
2: Y para dormir me pongo Ruido de Ballenas, de ASMR.
3: Y pajaritos a bailar.
2: Pajaritos no, porque, por ahí, escucha, pajaritos
1: es que,
2: por allá.
1: Es que las ballenas, cuando, la comunicación que tienen se oye a kilómetros. Sí, se comunican a kilómetros. Por lo tanto, a mí, desde que cuando vine de San Sebastián aquí, hacía esto con mi madre. Paz, descanse.
0: Tenía
1: una comunicación como las ballenas.
0: Willy, tira la sintonia i guarda que t'extracte per fer alguna promo.
4: La passada enrere del gran capità.
5: Vinga, el paquete de Koeman. Vinga, sigue lloviendo. A l'última, l'último cartucho. Atenció, ja para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido. Ya es el Diego Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza. Y gol, gol, gol.
6: De la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja, tira.
0: Han passat moltes coses aquests últims dies. N'han coincidit dues que contrasten. Una és aquesta, el comiat de Messi amb Argentina.
7: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto. Más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido.
0: I l'altra, aquesta, el que ha passat amb Cristiano Ronaldo i Portugal.
8: Plevo que eu disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo que ele vou precisar dele, vai aquecer.
0: I enmig depois, dels partits de seleccions, amb Lamine Yamal brillant amb la selecció espanyola, amb Kylian Mbappé marxant de la concentració de la selecció francesa per unes molèsties al genoll, total, que amb José Mari Vaquero dèiem...
1: Coses que passen en la vida.
0: Parlar dels lideratges, i lo important és que són en el futbol els lideratges.
1: La veritat és que jo crec que són moments d'aquests que has de fer... Agafar una mica de temps, les seleccions té el que té, per mi són 4 partits són massa, però bueno, és el que hi ha i és el que té aquest món professional, però jo crec que també són moments per fer petites reflexions serioses, no només podem parlar i passar-ho bé, però també intentar doncs, prendre decisions de cara al futur veient què passa amb el dia a dia, no? I què passa amb els jugadors, i què passa amb jugadors com Messi, o què passa amb jugadors com Cristiano, com estem parlant, o com Modric, no? És a dir, hi ha o Mbappé, és a dir, diferents moments, diferents etapes, i aleshores jo crec que és un
0: sí,
1: bon
0: que
1: moment...
0: Modric va fotre una castanya als seus companys l'altre dia.
1: Però mira, és un bon moment per tornar a l'estiu. Saps? A l'estiu...
0: Aquest estiu.
1: Sí. Tota aquesta gent que deia el Rodri no és necessari al Barça, ells sabran per què lo diuen. Val? Jo no tinc cap interès en saber per què diuen això. Però lo important és que el Barça sabia que al marge de la seva qualitat futbolística té una personalitat i una transcendència amb els seus companys. I això ha vingut aquí i l'ha fet valer en 2-3 setmanes, no en 6 mesos.
0: Sí? Home, hi ha 2-3 setmanes, eh?
1: Clar, està dins de lo que és l'institució. Tu ara mateix veus qualsevol partit, la reacció de los companys i del mateix dins del camp, tot és normal. És a dir, sembla que porti aquí 10 anys. I aleshores, aquestes coses que no es veuen, no? És a dir, no, és que Mbappé fa gols. És correcte, però fa falta moltes més coses en l'equilibri de l'equip. Jugadors, qualitat de jugadors, personalitat de jugadors, i aleshores fa falta un envoltori que tingui un sentiment, un cos i una relació no només futbolística, sinó també personal. I aleshores, això és el que el Barça, de Flick, mica a mica, crec que cada vegada és més fort. I això és el més important i això és el que hem de posar com valor d'aquest equip. Estem a octubre, respecte al Madrid, a tothom.
0: Però tu hi veus evolució, en aquest aspecte, i sempre has destacat que és
1: lo
0: molt
1: que no
0: important
1: veig
0: en un equip.
1: El que no veig és evolució. Al revés, entens o no? Sí. És a dir, podia haver arribat Rodri i dir, escolta, no ha connectat en l'equip...
0: Generar desequilibri.
1: Això mateix. I aleshores el seu lideratge és negatiu. O no és el que... El
0: això pot
1: tècnic...
0: passar amb Mbappé o no?
1: No, no, jo crec que Mbappé fa... el que ha fet sempre, gols, i a partir d'aquí ja no és una qüestió de la seva personalitat, perquè al final el que estàvem dient és que a l'estiu el cos tècnic i el club ha de prendre decisions que siguin positives per l'estructura del club, per l'estructura de l'equip. I aquí és on realment jo crec que trobo que el Barça lo està fent molt bé. I aleshores nosaltres, com culers, hem d'estar dins d'aquesta... alegria que tenim. A partir d'aquí, el que facin fora, escolta, que facin fora, a mi...
0: És bona aquesta frase, eh? Hem d'estar dins de l'alegria que té el Barça.
3: Sí, és que ara el Barça el mateix et transmet això. Et transmet alegria, et transmet felicitat, et transmet bon rotllo, et transmet bonomia, que dèiem abans, no? Són bones persones. Sí, és un equip que genera empatia per els culers.
1: Clar, empatia, i això, el futbol és emoció. I és emoció.
3: És
1: i, com diem moltes vegades, és a dir, moltes vegades hi ha jugadors que diuen, escolta, és que no tinc, crec, el reconeixement. Això... te lo dona la gent o no. No és cosa teva. Tu has de fer la teva tasca i dins d'una estructura i un model de futbol, en aquest cas del Barça, i aquí hi ha jugadors que han sortit molt joves, que estan evolucionant fantàsticament, per exemple, Lamine Yamal. L'altre dia vaig escoltar... tu saps que jo escolto
0: molt,
1: pràcticament escoltes totes les declaracions de tots els professionals de qualsevol professió, no només de futbol. I aleshores va dir, estic molt content de la evolució personal, va dir, no futbolística, personal de la mini. I aleshores, això és el que nosaltres des d'aquí veiem mica a mica cada dia, més enllà de que estigui bé o pitjor, perquè això és moments de l'any potser, però la veritat és que ell, a nivell personal, es nota en els partits que no té aquesta voluntat de ser millor cada dia, sinó que la seva qualitat surt dins d'una estructura de l'equip. I això és part del mèrit del grup. Té jugadors com Cubarsí, com Eric García, com Rodri, com Pedri, com Olmo... És a dir, saps? És a dir, tu saps el pozo... la tranquil·litat.
3: De fet, tu deies que la mina aquest afrontava ara un nou repte, perquè fins ara havia viscut del talent, però ara havia de començar a conviure amb la ment, amb el gestionar moltes coses de pressió, d'expectatives. Per ara, veient el seu rendiment, sembla que està aprovant amb nota aquest examen.
1: Estem amb aquest pas de Picasso. I, no? Evolucionant positivament. Autorretratos pràcticament cada any. Aleshores, això, per un nano tan jove com ell, recordem que fa un any, no arriba tot que se va parlar de la seva celebració de l'aniversari i tal qual. I ara només ha passat un any. Què ha passat? No? I ell ha passat la pubalgia. Ha estat al Mundial. No ha sigut el millor. No ha sigut decisiu. I aleshores això pot arribar un moment que dius, escolta, com afectarà això al nano? Bé o malament? Dóna la sensació que l'ha afectat en positiu. Dirà, me revelo conmigo mismo y tengo que recuperar coses. I això és la sensació que tinc amb ell. Aleshores, torno a dir que aquest equilibri de jugadors com paret maestre del Barça i l'acer d'haver portat el Rodri. Per això, moltes de les coses que dic és...
3: Però l'encert de Rodri és futbolístic o és de lideratge?
1: Les dues coses. Les dues coses. Això és un conjunt, no és... Aquest és millor, aquest és pitjor. Per exemple, amb aquest debat que tenim moltes vegades amb el...
3: Però què era més important, Rodri, per la gespa o pel vestidor?
1: Per mi, per les dues coses. Per què és diferent, Rodri? jo sóc un defensor de tots els jugadors sí, sí, sí. que suben de la Pedrera, sí, sí, sí, no tinc cap problema, però si tu vols guanyar la Lliga i vols intentar dar un pas cap endavant per lluitar per la Champions, ara tot fins ara ha sortit bé, però arribarà potser...
3: Potser,
1: la gent ha de disfrutar, no ha de patir pensant, escolta, això canviarà, no. La gent ha de disfrutar, i prou. I aleshores després ja veurem. Però la veritat és que ara mateix l'equilibri, el pas que ha donat la direcció esportiva amb el Flick és positiu. Okay. I això es nota a la xespa i fora de la xespa.
2: Tú tenías un ramat d'ovelles,
3: sí.
2: un montón de ovejas muy bonitas, muy lo que tú quieras, puedes sacar un montón de lana, pero sin un gos de tura, de verdad, que los guíe por donde tiene que irlo, pues allá está el gos de tura.
3: Sí, sí. Rodri es el nuestro gos de tura.
2: El gos de tura.
0: ¿Por qué has mencionado antes a Modric? ¿Qué?
1: Perdón?
0: ¿Por qué has mencionado, has esmentado abans a Modric?
1: No, he dit porque, por ejemplo, Modric, ya hem vist, por ejemplo, al Real Madrid, la personalitat que tenía. Entens? Tenia en cada partit una transcendència que, sobretot, si recordeu els últims anys, fins i tot amb Vinícius, era, jo crec, que l'únic que Vinícius respectava.
0: És veritat. És a dir, i alguna vegada li havia fotut un clatellot i en
3: sortit,
0: públic, eh?
3: Aquell Puyol del Barça sí. de fa anys, no?
1: Bueno, ah. va sortir, aleshores, un personatge, una personalitat i una claritat més enllà del futbol, una mica com estem parlant del Rodri, eh? I aleshores, aquestes declaracions arriben després de perdre 7-1, no?
3: 7-0.
1: I aleshores jo crec que és el moment en què ell ha vist algo que no li ha agradat i ha dit, escolta una cosa, sí, he sí. de dir això.
0: Va ser dur amb els companys.
1: És el seu moment.
3: Sí,
1: per
3: sí, que era el partit més vergonyós que havia sí. jugat.
1: I pensa una cosa, això segur que no a tothom li va agradar, però ell ha pres aquesta decisió
0: per això que dius és interessant.
1: Per el seu compromís en seu mateix.
0: Parlem és a dir... molt de lo molt que el Madrid troba a faltar al Modric futbolista, al Modric, diguem-ne, que organitzava el joc de l'equip, i poc de lo que a lo millor portava el vestidor, perquè és veritat que era dels que més apretava a Vinícius, mira, però també després el defensava.
1: Si tu tens un equip individual de moltíssima qualitat, quan va bé és perfecte. Ara, per exemple, s'està parlant d'Mbappé perquè l'equip va, no? I la gent sembla que està buscant o trobant situacions per si això va més malament, dir, escolta, aquest és el culpable. Això és molt periodístic, és molt de club, és de molt entorn, sobretot de los clubs, no només en el Madrid, sinó en tots los clubs, però és veritat que la responsabilitat de la planificació de la plantilla, sempre l'he dit, és l'estiu. I les grans decisions es prenen a l'estiu, abans de que passin amb una experiència amb la direcció esportiva, l'entrenador amb el seu coneixement i després conèixer perfectament l'estructura dels jugadors. No hi ha, per exemple, el Real Madrid ha guanyat moltes Champions, és veritat. Ha tingut jugadors excepcionals, és veritat. Però jo recordo com un dels millors Madrid que ha deixat aquí el seu sello, la quinta i el buitre. Tots de casa, tots internacionals, i ara tu agafes qualsevol jugador del Real Madrid i lo compares amb Chendo, lateral dret, bueno, tu compares amb Butragueño, bueno, tu compares amb, entens, Martín Vázquez, i dius, bueno, què vull dir? Que al final aquell equip no va guanyar mai la Champions i ningú parla d'ell, i en canvi jo...
3: Bueno, segons el discurs madridista, és un equip fracassat.
1: Bueno, no, jo dic,
3: segons el discurs madridista, que tot
1: jo no poso nom.
3: Si
1: jo
3: guanyes dir, o no la Champions...
0: Que tu valores molt aquell equip.
1: Que, clar, valoro moltíssim, perquè tenia una estructura que va sortir tothom de la meva generació, sí. una mica més joves, però bueno, de la meva generació, i van guanyar 5 ligues.
3: Sí, sí,
1: i tu dius, no, és que les ligues no són importants. Per això t'estic dient aquí que és molt important guanyar la tercera liga, perquè la tercera, ara mateix en la segona estem, que el Barça està en una tendència de guanyar o fer una època. Si tu guanyes la tercera, ja està, ja has fet una època. Aleshores, si a marge d'això guanyes la Champions, perfecte. M'entens? Però vull dir que la diferència és tendència o estem fent una època. I si guanyes la tercera lliga aquesta temporada, faran una època.
3: Li veus solució al vestidor del Madrid?
1: Bueno, no sé, la veritat és que...
3: Perquè des de fora, clar, parlem, no?
1: Però
3: casos molt, molt evidents. Es van barallar Valverde i Chouameni, deia Malmeana, i resulta que Valverde és capità, quan molta gent va posicionar del costat de Chouameni.
1: Per això està l'estiu.
3: Vinícius va fer fora un entrenador. A l'estiu, renovació milmilionària.
1: Però per això està l'estiu. Ara dir que la responsabilitat dels jugadors és fàcil. Cada jugador és així. Té la seva història, té el seu recorregut. I aleshores, què has fet tu perquè això pugui millorar en aquest aspecte? Depèn absolutament dels resultats, que sempre sembla que si guanyes està bé i si no guanyes no.
0: Ara, és interessant el que diu i repeteix Vaquero ja des de fa setmanes, que és gat vell i sap de què va la història, que el Barça ha de tenir com a objectiu guanyar la Lliga, la tercera Lliga, que això et va marcant la tendència i una època, i després la Champions, competir-la.
1: Clar, i guanyar, per què no? No, jo no dic que sí, no. Que, si a mi m'agrada
0: però que la Lliga, que se li ha de donar el valor que té la Lliga.
1: La Lliga té, per mi, el valor número 1. Lo va dir Cruyff, lo va dir Pep Guardiola, lo va dir Zidane. Per què? Per què diuen aquestes
3: dia
1: coses?
3: Dia.
1: Perquè el dia a dia és el més difícil. Perquè tu, en un moment donat, amb un bon equip... Pues perdre. Què va passar l'any passat amb l'Atlético Madrid i el Barça? A quants punts va quedar de la Lliga?
3: Sí, però el dia de l'eliminatòria pues, van fer fora.
0: Sense Rafinha.
1: Val? I?
3: Però, ara, i, això,
1: i,
3: però jo era això...
1: I la tendència del Barça és negativa aquest any?
3: No, ni
1: molt
3: menys.
1: Al final, és veritat que tothom volem que el nostre equip guanyi. Però nosaltres tenim una cosa, és que tenim moltíssima gent de casa, tenim un estil consolidat, absolutament concret, amb unes característiques que crec no, que no només agrada a la gent socis del Barça, sinó que a tothom, tothom diu, escolta, m'agrada veure el Barça. Tots els entrenadors del món diuen, escolta, m'agrada veure el Barça.
0: El Jordi Martí, que està a dalt amb reunions i tal, però porta el pinganillo a l'orella.
1: Farà una bronca,
0: em demana que et pregunti, si poguessis triar Lliga o Champions, què preferiries guanyar?
1: Jo, aquest any, jo, com club, com seguidor de club, jo la Lliga. Com seguidor de futbol, la Champions. Ah. Jo també estaria content de...
0: Com a seguidor de club la Lliga i com a seguidor de futbol la Champions?
1: Sí, perquè com club, torno a dir-te que jo crec...
0: Per al club és més important guanyar la Lliga, encara que per al seguidor, per a l'aficionat, faci més il·lusió la Champions.
1: Perquè té una progressió, com se dice, adequada. I la Champions pot arribar quan aquests jugadors tinguin 21, 22... Sí, jo cada dia miro una mica el Transfermarkt, els jugadors que són de la pedrera, l'evolució econòmica... És a dir, si tu mires tot això...
0: Tu tienes una bona pedrada, eh? Perquè, clar, escoltes totes les declaracions, mires Transfermarkt, l'evolució dels preus dels jugadors, el que ha dit aquest, l'altre...
3: Així està la flor,
1: no, jo vinc aquí
3: així està la flor que es l'envia cada setmana...
0: Amb notes apuntades,
1: no. Jo vinc aquí i tinc respecte al vostre programa i tinc respecte a la gent que està escoltant. Aleshores, intento arribar en arguments per dir una cosa o dir altra. Puc dir també qualsevol pedrada, dir-li a Jordi.
3: Ara, jo no sé si...
1: És a dir, que... Escolta, si vols que faci una pedrada...
0: A veure,
1: vols que faci una pedrada? Després vull que em deixis 3 minuts per acabar, eh?
0: Vale.
1: No em tanquis.
0: Vale. Ara que has dit pedrades i que has citat una altra vegada Picasso, de tant en tant el José María Vaquero va
1: i Van Gogh, igual,
0: posant artistes sobre la taula per parlar del Barça, avui ha vingut un pintor, i ho dic en antena perquè així el Jordi tanqui la trobada, el Lluís Rizzo, que ens convida a una cata al celler de Gelida, perquè hi té allà una exposició, i ens ha demanat si tu podies venir també.
1: Sense parlar.
0: Que tu vinguis.
1: Sí, home, sí. Si podem, si trobem el dia...
3: Trobarem el dia.
1: Una dada i anem...
0: M'encanta perquè Lluís Rizzo, que és un oient ja de fa molt temps, ens explica, no? M'ha fet molta gràcia abans quan m'ha dit que quan... Ara no, però que a la tarda, quan fèiem el que t'hi jugues a les 8:30... Ell ens escoltava mentre pintava i tal, i després posava Wagner i Beethoven.
1: I tu?
0: No, nosaltres, Wagner
1: això...
0: i Beethoven. És a dir, el que t'hi juga és teloner de Wagner i Beethoven.
2: Depèn de què posis de Wagner, podria sonar a la vegada, perquè més, poses una tertúlia així de fons, claro.
0: Puja, Willy, que ràpid que ets.
3: Sapa, Lluís.
1: Per això no dic jo què cançons he demanat per la tarda, veus?
2: Ah,
1: escolta, fet... escolta, i sorprès.
2: Ja
1: quedarà sorprès.
2: A les 3 de la tarda.
3: Escolta,
2: ja
3: dius això molt de la Lliga. Jo, sincerament, crec que es guanyarà la Lliga perquè l'equip està en una dinàmica molt bona. Però jo veure que després de guanyar dues lligues i amb lo perillós que és marcar-te la Champions com a objectiu prioritari, veure la fam, les ganes, allò de el ganar després de ganar, que és el més difícil, tots dieu que és el més complicat de tot, veure la mentalitat, l'actitud, la fam amb la que el Barça inicia la temporada, a mi em fa estar tranquil.
1: Val, jo també estic tranquil i tinc la convicció que potser es pot lluitar, però també...
3: No, perquè si al final no es guanya la Lliga, no, perquè t'apareix posat... el Madrid, escolta, i, o l'Atlético et supera,
1: Fraqui,
3: si tu m'entens així, escolti, jo és que crec que el club...
1: Fraqui, l'any passat, l'Atlético de Madrid va acabar 25 punts i va fotre fora el Borja.
3: El que vull anar és que jo entenc que tu marquis la Lliga com a prioritària, però em fa la sensació que al club li aniria molt bé treure's l'urgència de la Champions.
1: La urgència va ser la primera, tu.
3: També és veritat, sí, portàvem 100 anys buscant-la.
1: Ara...
3: Però en aquest Barça tan triomfant, que domina tant el futbol espanyol i tal, sí, jo crec que al club li aniria bé treure's aquesta
1: tant,
3: obsessió.
1: Joder. És que això no té discussió. És que sembla que estem parlant... Jo crec que parlem el mateix,
3: no,
1: però d'una perspectiva...
3: M'agafo això que dius jo... Potser li dono més importància a la Lliga que a la Champions per marcar una època.
1: Pues sí,
3: entenc,
1: mira,
3: entenc,
1: sí,
3: però,
1: no,
3: però igual per la salut urgent, de l'urgència del club.
1: Però què urgent? No hi ha res urgent.
3: Que la gent...
1: Urgent, saps què era l'urgent?
3: Que has tingut
1: equipar... El tema econòmic. Això era el més urgent. Tenir un equip de futur amb gent, sobretot de casa. I lo tenim. Aleshores, si es guanya, perfecte, però que si no... És que dóna la sensació que jo... No sé si no ho explico bé.
3: Potser
1: explicaré en basc.
3: És per intentar posar veu a aquells que puguin pensar que potser la Champions ens aniria millor que no pas una tercera lliga.
9: Pues claro que ho diria bé, perquè no ganai una des de hace 95
3: tot
9: anys.
3: Tot era per introduir el gag.
9: I jo ja tengo dos. I l'abuelo este una.
3: L'abuelo no?
0: En un moment, Vinícius fent una carta a l'altre Vinícius, el que l'ha abduït. Anna Palet, què tal, com estàs?
10: Què tal, com estem?
3: Que no et sortia el seu nom o com ha anat això?
0: No, perquè estic pendent de metre un àudio per José Mari Vaquero, però encara no l'ha tret l'Helena,
3: vale.
0: No sabia si ja el teníem o no. A la graderia del balcó, vam entrevistar ahir a Ferran Sarsanedas.
10: Sí.
0: Molt interessant l'entrevista, el coneixes, no?, del futbol base del Barça.
1: Sí, va estar amb mi, va sortir en l'època on jo era responsable.
0: Espera, aguanta un moment, perquè l'entrevista és superinteressant. Ara escoltarem un extracte. La teniu sencera a la pàgina web de la emissora i vull comentar una cosa...
1: La vaig escoltar,
0: La vas escoltar?
3: També.
0: Però com et dóna la vida? Ha fet tantes coses?
1: No, perquè estava en el cotxe i vaig escoltar.
0: Ah, mira que bé. Fem pausa, que l'Helena, com sempre és la que m'anem, està dient que hem d'anar a la desco de publicitat i rematem la passada enrere amb José Mari Vaquero.
11: Truca'ns al telèfon del directe.
12: La tocada l'ha de fer el 934 14.
0: No.
11: 93-344-1411.
12: 934 a casa?
0: 3-14.
13: Encara sort del Bartomeu, que m'ha instal·lat el telèfon, eh? Que si no...
12: Aquí sí, jo que he de fer la tocada, eh?
11: 93-344-1411.
14: O el 112, en el peor de los casos.
15: Ser Catalunya-Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
17: Hora 25 va néixer a Barcelona i dijous 8 d'octubre torna a casa.
18: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
17: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant i ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
19: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
20: Estàs feta d'aigua, quasi t'homes capes.
21: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
22: Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo, descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
23: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
24: Increíble.
23: Pletórico.
24: Kiwi.
23: ¿Eh?
24: La oferta vi. Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
23: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
24: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
25: Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, melocotón amarillo o rojo de Huertas Españolas a 2,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
26: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
25: Precios válidos en Península y Baleares.
27: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
28: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
29: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
30: Multiópticas presenta los progresivos que se adaptan a ti. Diseñados con inteligencia artificial y personalizados según tu forma de mirar. Ahora, con 90 días de garantía de adaptación. Mo. Solo en Multiópticas.
31: Cariño, ¿5x5?
32: 25.
31: ¿Y por 3?
32: 75.
31: Ahora eres de números.
32: No, no, de Mi BP.
33: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
0: Entre els internacionals que ja han tornat i els que s'han quedat aquí, qui s'exercita ja més o menys normalitat amb els companys és, ho ha explicat el Nil Solà, Frenkie de Jong.
34: Ya estoy aquí. Incluso tengo cánticos. Visca, Frenkie. Ara que no es trenqui.
3: Macullona, eh?
35: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
0: Una 37 amb José Mari Vaquero, el que t'hi jugues, a SER Catalunya, a les 20:30, dos quarts de nou, podeu escoltar la gradilla del balcó amb l'Anna Palet. I ahir vas entrevistar a Ferran Sarsanedas, el jugador del Barça, al Prat. També ha estat Sarsanedas. Entrevista interessant, que podeu escoltar sencera a la pàgina web de l'emissora, a l'aplicació per a telèfons mòbils, i que fa reflexionar.
36: Sí, perquè Ferran Sarsanedas va anunciar fa uns dies que es retirava del futbol, ho fa amb 29 anys, per qui ara mateix no el situï, va estar 14 al Barça, va arribar amb 10, per tant va passar per un munt de categories, un migcampista amb molt ADN Barça, que va arribar a ser capità del filial, també a viure un ascens a segona divisió, però la cara B del futbol, 5 lesions al genoll, un munt d'intervencions, van frenar dràsticament la seva carrera.
37: Van agafar totes les lesions quan estava al Barça B, i una mica ha sigut el detonant, el que ha troncat una mica la meva carrera futbolística, i fruit d'aquestes lesions, o sigui, se'm van començar a produir altres lesions musculars i any rere any ja anava arrossegant moltes molèsties. Jo me'n recordo ja l'últim any meu del Barça B que Pimi em proposa tornar a ser capità i jo li comento que no em veig en cor perquè encara estava lesionat, era l'època Covid també, dic, gestionar tot el que s'ha de gestionar en un vestidor fora dels terrenys de joc, no tinc les forces ni l'energia suficient com per fer-ho i crec que us farà millor una altra persona.
36: Va estar 2 anys i mig sense jugar, va tornar als terrenys de joc baixant de categoria, jugant a clubs com el Vilafranca o com el Prat, però ara es retira per falta d'il·lusió i precisament una de les reflexions que ens deixa anar és com afrontaran carreres llargues els futbolistes que veiem avui a dia el primer equip del Barça com Lamine Yamal o Pau Cubarsí, com afrontaran i si arribaran a tenir 20 anys de carrera al màxim nivell.
37: Ho veiem evidentment amb moltíssims jugadors de 16, 17, 18 anys que ja estan al futbol professional i molt consolidats. El que em fa dubtar és, aguantaran aquests jugadors 20 anys de carrera futbolística al màxim nivell? És una mica el dubte que em genera, però però sí que està canviant. Abans jo crec que costava més arribar, i un cop arribaves potser era més fàcil mantenir-se. Ara potser és més fàcil arribar a primera divisió, però tornar a caure cap a baix és igual de fàcil.
36: Una reflexió sobre el futur, sobre com està canviant el futbol. Un Sarsanedes que ja parlant amb ell detectes que és un jugador diferent, amb moltes inquietuds, i prova d'això és cap a on vol encarar ara el seu futur.
37: Ja des de l'any passat vaig començar a estudiar integració social. Suposo que fruit de tot el que em va passar i amb la persona que m'he anat convertint, em va començar a generar interès i tot el món social, i vaig començar a prendre consciència. Per tant, vaig començar a dedicar-me a estudiar integració social. Ja veurem si seguiré fent una carrera o em posaré a treballar. No ho sé, però dedicat això a la inclusió de tothom.
36: Per tant, una història d'aquestes al futbol on de petit el Ferran doncs tot semblava indicar que faria una gran carrera, les lesions no li van permetre, però això no l'atura, i ara, com explicava ell, doncs vol trobar la manera d'ajuntar integració social i futbol ara que acaba aquesta trajectòria de forma prematura als 29 anys.
0: Estava el futbol base, no? Quan tu...
1: Sí, la proposta aquesta se la vaig fer jo.
0: Ah, sí?
1: Per renovar, sí, era responsable en aquest moment de futbol base, i aleshores hem parlat amb ell, bueno, parlar també ell personalment, però sobretot també la gent, que era el que portava, i aleshores, com ha dit ell, va decidir...
0: 5 lesions al genoll,
1: Sí. Jo crec que en aquest moment era la segona. És a dir, que després ha tingut més, o moltes més lesions. Però bueno, sí, era un jugador molt noble, que podia jugar en 3-4 posicions en mig camp, saps? D'aquest típic del Barça que pot jugar de pivot, d'interior, dret o esquerrà, aleshores, i molt tranquil. Un home molt serem com demostra ara mateix, la veritat.
0: Missatge per a José Mari Vaquero.
2: Volia preguntar-li al senyor Vaquero si creu que tenim allà a l'equip un líder com era ell al camp i com és fora del camp, perquè ho segueix fent molt bé i parlant molt i molt bé, molt interessant. I preguntar-li si ja han fet un llibre, audiollibre, el seu llibre. M'agradaria molt poder llegir-lo, escoltar-lo.
0: Sobre els lideratges has parlat de Rodri com un líder al camp, del llibre que vas publicar, si faràs la versió audiollibre.
1: O si existeix. Sí, ja m'ho han demanat algun, i potser sí, la intenció, tinc la voluntat de fer-ho, sí. Aquesta és la intenció, però saps...
0: Mi pròxima parada,
1: Sí, mi pròxima parada. Sí, bueno, parlem una mica de tot això, de la vida.
4: I llegiries tu? Perquè estaria xulo, explicat pel propi José Mari Vaquero.
0: Molt.
1: El què, perdó?
0: Que l'audiollibre el fessis tu, el locutessis tu.
4: Clar, o tu
0: de fet, ja tens experiència, que has fet coses a la ràdio, locutant històries.
1: Ah, sí, està bé. Mira, no.
4: El Montràs de Vendel Pla, per exemple.
1: Escolta una cosa, doncs pensaré i miraré.
0: Hi ha moltes coses si per pensar. Tenim moltes,
1: alguna persona
0: tenim moltes idees per aterrar i per impulsar.
1: Però bueno, és una bona idea. És una bona idea, la veritat. Podria ser diferent.
0: Tanquem. Què m'has dit? Tanquem. Necessito 3-2 minuts.
1: Bueno, quan m'has metido tanta prisa voy a hablar en castellano, porque en catalán me cuesta un poco.
0: Porque el Flaqui te ha dicho en la pausa publicitaria que el tiempo en la radio es oro, o sea que espabila.
1: Mira, el deporte es como la vida. Compartir, competir y convivir.
4: Las tres Cs.
1: ¿De acuerdo? Las tres Cs que llevan a la R.
0: A la R.
1: Compartir. Compartir, porque yo, por ejemplo, tenía 11 hermanos y la ropa que tenía venía de los de arriba. Lo único que tenía mío eran los calzoncillos abanderado que me regalaba mi madrina en mi cumpleaños y el día de Navidad. Solo es propiedad mía era esta. Por lo tanto,
3: compartir
1: no ha sido muy difícil para mí. Y también en los equipos tampoco ha sido difícil. Competir. Cuando mi madre decía hay que comer, depende del sitio de la mesa donde tú comías. Si te servía al principio o después, había mucha diferencia, y es así. Y entonces yo, en esto era rapidísimo, subiendo las 20 escaleras para colocarme en el sitio, a veces igual, no era el mejor sitio.
4: Es pero, que el menjar no se la fe broma.
1: Això, madre, no hi ha broma amb això. Y convivir, porque teníamos tareas cada día. Una semana hacía las camas, el otro limpiaba la mesa, el otro compraba. Sí, y a mi madre era muy ordenada por necesidad, absolutamente. Y por lo tanto, a partir de aquí, yo he sido siempre el más generoso de todos los hermanos. Yo he hecho más que los demás. Es decir, mis hermanos dicen que no, pero yo estoy convencido.
0: A eso
1: que
0: te voy a preguntar.
1: Sí, no, porque,
0: ¿qué dicen
1: no,
0: pero tus hermanos? Porque si no, lo preguntaré yo.
1: No, pero es que el recuerdo que yo tengo es que yo era mucho más generoso. Entonces, también cuando. Y entonces, al final, es como un equipo, es. Compartir, competir y convivir, y esto te lleva siempre, ¿sabes qué?, a tener respeto al que tienes al lado.
0: La R.
3: La R.
1: Respetar. Las tres Cs que te llevan a la R.
0: CC, R, sembla...
4: Cristiano Ronaldo.
0: Les inicials de la URSS.
1: Ja està bé.
0: Gràcies.
1: Ha sigut ràpid o... Ha sigut ràpid o no? Vale, gràcies, no, gràcies,
0: Molt bé. 40,
4: a més, parlant de lideratges, el José Mari, ara jo conec els líders... Anarrossos! Líders anarrossos, jo també competeixo per aconseguir una taula al Manà 75. S'ha de competir per aconseguir una taula al Manà 75, perquè és que és la millor terrassa que encara es pot gaudir amb amics o familiars per aquell arròs cuinat a la vista amb 19 varietats per tots els gustos, des del de popa a la gallega, passant pel de magret d'ànec, el de verdures... Mare de Déu! És més que una arrosseria, és una experiència. Caldós, menys caldós, més sec... Manà 75... Punes!
0: Sergi Hernández, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Acaba de parlar Manolo González. L'Espanyol juga demà, eh? La Lliga torna ja divendres. L'Espanyol juga demà contra el Màlaga. Què ha dit Manolo González?
5: Doncs sí, Manolo González en aquesta roda de premsa d'avui ha tingut moltes preguntes entorn a la seva figura, de si l'equip està amb ell. El vestuari va tot de... tots van en conjunt cap a una... I en aquest cas ha assegurat que està força convençut, el vestuari ha tancat files, aquestes setmanes han sigut per treballar aspectes més potser de joc, de mecanismes més de futbolístics, va dir, perquè ha dit que el partit de l'Elx va ser un problema futbolístic, més enllà d'altres possibles inconvenients que s'hagin pogut tenir, i en aquest cas no ha volgut avançar si hi haurien canvis a l'11 inicial, sí que ha confirmat que Javi Puado viatjarà,
0: bona notícia,
5: veure si acabarà tenint minuts o no. I davant dels dubtes sobre el seu futur, diu que el vestuari, doncs això, està unit i que ell és el primer convençut en el projecte, perquè si no faria un pas al costat. Escoltem-lo.
6: Jo soc molt conscient de l'esport o del treball que tinc. Vaig veure l'altre dia una entrevista d'Ancelotti a Movistar amb Valdano i que deia que me han echado de casi todos los equipos. Tu saps que és una feina que tens aquest risc, que tens les crítiques sempre a sobre quan no guanyes. Guanyes dos partits és tot millor, per dos partits ja saps que, com decía Johan Cruyff, en torno se empieza a mover y ya sabes que te va a venir la bola de nieve por este lado. No has de ser más inteligent. He de saber com viure amb això, llavors, si no sé com viure amb les crítiques, no podria estar. El que sí que ha dit que s'ha aviat, que estem molts equips en una situació semblant a nivell classificatori, i nosaltres el que volem és que les sensacions de l'equip siguin millors que l'últim dia. Però després que penso que s'ha de tenir una mica de calma i no engegar-ho tot o no fotre-li foc a tot en dos dies.
0: Gràcies, Sergi. L'Espanyol juga demà contra el Màlaga. La notícia és que viatjarà Javi Puado. Esperem que aviat pugui tornar a jugar. Serà bo per a l'Espanyol. Xavi Cazorla, què tal? Com estàs?
7: Bastant bé.
0: Ja tenim preparats els oients, però abans, que suposo que molta gent l'està esperant, carta de Vinícius a Vinícius.
8: Querido Vini, o el alienígena que me ha robado la identidad y ahora va dando vergüenza y no sabe hacer un control... Esta es una carta de mí para ti porque me he estado informando y he visto que hay teorías de la conspiración que dicen que los aliens me han abducido y ahora no soy yo, sino que eres tú, un alien que me ha suplantado la identidad y ahora entiendo por qué estoy jugando tan mal, porque no soy yo. Es decir, soy yo, pero de segunda, ¡ta! Porque el yo de primera está abducido y ahora me estoy dando cuenta de que igual yo entreno quirófano para ponerme la cara de Jason Derulo, pero me han dormido, me han cambiado por los del otro planeta para conquistar el mundo, han puesto a Luntiti de Marte para que él se hace pasar por mí. Además, se nota mucho que no eres Vini, porque no manda a la gente para segunda. ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Tienes que hacer esto, ta, ta, ta. Si tan extraterrestre eres, ¿por qué no te vas ni de tu abuela? ¿Eh? ¿Por qué se te escapa la pelota cuando tienes que hacer un control? Y queridos alienígenas, ¿cómo vas a conquistar al mundo poniendo a un tío con la cara rara en mi sitio? ¿Dónde está el plan de vosotros? Parece un tonto gilipollas y me acaba mandando para segunda a la liga y promoción. Ya no sé si soy yo o soy tú. O si luego estoy jugando en segunda, tendré que mandar a la afición para primera RFF. Y las aficiones de primera me van a mandar a mí para segunda. ¿Tú lo puedes pasar? Vamos a ver, tonto gilipollas. Cuéntame tu plan y yo te ayudo a conquistar el planeta, pero tú me ayudas a ganar el Balón de Oro de 2027. Vamos a hacer juntos por 10, si fue preciso. Te enseño a regatear, te enseño a mandar para segunda y así vamos a hacer ¡pa, pa! Todo el rato. Recibe un fuerte abrazo alienígena, Vini.
0: I anem al concurs, va. Joc, entrades per anar al concert de Jay Wheeler el 19 de desembre al Palau Sant Jordi. Competiran al concurs del Xavi Cazorla, el concurs Vintage, el Miquel. Bon dia, Miquel.
7: Hola, bon dia.
0: Des d'on ens escoltes, Miquel?
7: Martorell, estic ara.
0: Des de Martorell. I el Jordi. Bon dia, Jordi.
9: Què tal?
0: Bon dia. Des d'on ens escolta, Jordi?
9: M'escolteu?
0: Sí, perfectament. Bé, perfectament no. T'està pujant ara l'entrada d'àudio el Willy. Bé, des d'on, Jordi?
9: Des de Badalona.
0: Des de Badalona.
9: Espera. Faré així millor, que potser m'escolteu millor.
8: Molt bé. Ara, molt bé.
0: Miquel i Jordi. El concurs avui va de...
8: Avui va d'una persona que no està desapareguda mediàticament ni físicament perquè ens heu estat fotent bastant la matraca aquesta temporada amb ell. Estic parlant de Joaquim Maria Puyal. Perquè aquesta setmana és una data rodona, eh? Just es compleixen 50 anys i un mes de la primera transmissió en català.
4: Home,
8: jo faria un, ja.
0: Igual n'hi ha un quan es compleixin 50 anys, un mes i una setmana.
8: Ah, sí? Ostres, quins nervis. A veure, d'entrada, què diu la IA, la intel·ligència artificial del Puyal? He buscat i diu: és un periodista i narrador esportiu català especialment conegut per les seves retransmissions de futbol a Catalunya Ràdio, una de les veus més emblemàtiques del Barça durant dècades, amb un estil molt personal i apassionant. És considerat una figura clau a la renovació de les retransmissions esportives en català. I diu: a vegades la gent confon Puyal amb Carles Puyol o Jordi Pujol.
0: Això ho diu la IA.
8: Això m'ho va dir la IA. Sí. Començarem amb un primer tall de presentació de la persona d'avui, de Joaquim Maria Puyal.
10: Hi ha caigut figo damunt d'un fotògraf.
11: D'un gos, diria jo.
10: Perdona?
11: Em sembla que era el gos, no?
10: Home, jo hi vaig malament, però confondre un gos amb un fotògraf, cada dia estic pitjor.
12: Ai, que pena, pobrecico.
8: Bueno, coses que passen, suposo que us hi trobeu, els narradors, de dia a dia. A veure, com bé deia la intel·ligència artificial, el nom Joaquim Maria Puyal pot portar confusió. Un dia una persona que destacava per parlar sempre molt clar, com Josep Maria Bartomeu, va rebatejar-lo. Com li va dir? I és una pregunta adreçada al Miquel.
0: Bartomeu a Puyal.
8: Sí. Opció A, li va dir Josep Maria Puyal. Opció B, Maria Joaquim Puyal. O opció C, Jo Maria Yal.
0: Miquel.
9: La C.
0: Jo Maria Yal.
8: Jo Maria Yal. A veure, comprovem-ho.
13: Avui ha sigut una jornada llarga. Joaquim Maria Puyal comentava que el dinar de directives ha estat força tens, que fins i tot en algun moment el president del Barça ha hagut de parar els peus al president del Nido. Ens pots explicar una mica com ha anat?
11: No sé què ha dit el Josep Maria Puyal, però...
14: Com dius?
11: Josep Maria Puyal.
15: Ara ja em puc morir!
8: Oh, no, era bastant... possible que hagués, sí, Bartomeu hagués dit d'una altra manera.
4: El Gemaripal.
8: Però no, va dir...
0: Josep Maria.
8: Josep Maria Puyal, sí.
4: Josep Maria.
8: Va, anem al Jordi. A veure, Jordi.
0: Josep Maria.
8: Un altre que també va canviar-li el nom va ser, per sorpresa també de ningú, el Jaume Creixell. En aquest cas, però, en una mateixa frase, li va dir de dues formes diferents i totes dues malament. Com li va dir en aquest tall que sentirem Jaume Creixell? Li va dir el mestre Pujal i després mestre Punyal? Opció B, el Puyals i el Pujols? O opció C, el Cigala del Puyal?
9: És que sent en Creixell em m'ho crec tot, eh? Però jo crec que la A.
8: La A? Comprovem-ho.
16: Si nosaltres el mestre Pujal...
17: Qui?
16: El mestre Pujal.
17: Puyal.
16: Què li hem de dir amb el mestre Pujal? El mestre Punyal, El mestre Punyal.
4: Mestre Punyal.
8: Sí, senyor.
0: L'ha clavat
8: el Jordi.
0: Un pel Jordi.
4: Punyal.
8: A veure, anem a... Pregunta pel Miquel. Als 90 i al 2000, en Puyal era un autèntic mite a Catalunya, fins al punt que en algun camp de futbol l'havien arribat a perseguir senyores per fer-se una foto amb ell. Què li va passar al Puyal a un estadi amb una dona? Opció A, li va fer un piquito. Opció B, li va fer un xupetón. Opció C, li va tocar la carn d'olla.
9: Uf. Mira, la C un altre cop, va.
8: La C, li va tocar la... Tu creus que una senyora li va tocar la carn d'olla al Puyal, eh? Vale, endavant.
18: Crec que va ser en aquest camp, l'última vegada que vam venir, que al, sí, Quim li vam fer una foto molt sexy, amb una prenda de color rosa.
19: La bufanda rosa? Ostres, va ser molt mítica. Oh. Perquè no era el dia que tenia una cua de dones intentant-li fer un...
20: Bueno, clar, això és el que vol que expliqui el Quim, que s'està posant nerviós, eh?
19: Com es deia, Quim? Xumet. En, sí, català com es diu xupetón?
20: El xupetón. Ja. Perquè va venir una dona un i et va fer un...
19: Un xuclet, això. Sí,
14: Doncs, per sorpresa de ningú, no era, no li van tocar la cardolla, sinó que li van fer un xuclet o un xupetón. Anem amb el Jordi.
0: De moment, 0-1. Sí. El Jordi pot fer el 0-2.
14: Suposo que aquesta senyora era la Francisca del Puyol. La Francisca, una
3: tot tenim una.
14: Sí, sí, sí.
3: Te quiero. La cardolla, eh?
14: La cardolla.
15: Me la peta todo.
14: Pregunta
15: pel... los huevos también.
14: Pregunta pel Jordi. A un Mallorca-Barça, una dona va anar fins a... Una altra diferent. Va anar fins a la cabina de Catalunya Ràdio. Què li va dir al Puyol? Opció A. Li va dir que deixés de dir Ursai i Hens i parlés català de veritat. Hòstia. Opció B. Li va preguntar si ell també tenia tantes vacances com el Sique. Opció C. Li va dir al Puyol si sabia on era el Puyol que l'estava buscant.
17: Bueno, en aquest cas crec que sí que és la C.
14: La C? Comprovem-ho.
21: No, tu ets un altre que s'hi sembla molt amb en Puyol.
22: Molt bé, com vostè vulgui, senyora.
21: L'escolto sempre amb en Puyol.
22: Sí. Per qui posa Catalunya Ràdio, no ho veu?
21: No, però jo soc bé, o sigui, pot ser del Barça, però no ets en Puyol.
22: Està bé molt.
21: Jo soc una senyora que soc de Catalunya, però visco aquí a Mallorca, però avui he vingut a veure el Barça.
22: I com és que ha vingut a aquesta cabina?
21: Perquè buscava en Puyol.
22: Està bé.
21: Perquè com que l'escolto tant, mira si l'escolto, que cada diumenge el veig per la tele quan tanco el micròfono i escolto en Puyol. I veig el futbol i escolto amb ell. Així que digue-li.
22: Doncs quan el veig ja li diré que el busca.
14: Doncs sí, li va preguntar al Puyol on era el Puyol.
0: 0-2, és tremenda aquesta escena.
14: Sí, sí, sí, imagina la senyora. Anem amb el Miquel. A veure, els que van treballar amb en Puyol sempre han destacat que era molt treballador i molt exigent. Què li va dir el Puyol a l'Antoni Bassas el primer dia de feina del Bassas amb l'equip del Puyol? Opció A, gràcies per la teva nula aportació. Opció B, potser no cal que tornis demà, Antoni. O opció C, coneixes el Víctor Font? Crec que està fent un PowerPoint.
15: Home, sí, podria ser, escolta.
3: Miquel.
17: Ostres. L'A.
14: Gràcies per la teva nula aportació.
23: Era el desembre del 81, vaig debutar. El Puyol diu, acabar la primera part, el Barça està guanyant 1-0, gol ha marcat Carrasco, anem a la zona de vestidors, Antoni Bassas. Dic, ara venen els futbolistes i parlarem amb Carrasco, que és l'autor del gol. Carrasco, sisplau, i Carrasco passa olímpicament de mi i es fica al vestidor, no? Es va fer un silenci, jo vaig veure passar tota la meva vida, no? I una veu des de la cabina va dir, gràcies, Antoni Bassas, per la teva nula aportació.
14: Molt bé. Bé, Miquel, bé.
0: 1-2.
14: 1-2. S'està igualant. A veure, anem amb el Jordi. Jordi, en Puyol era exigent i el pobre es va haver d'empassar també l'època aquella del Barça, de Bogarde i companyia, on el Barça no guanyava ni el Gamper. Què va fer en un dia d'aquells en què el Barça feia un partit horrorós? Opció A. Va negar-se a narrar fins que no xutessin a porteria. Opció B. Va esbroncar els jugadors, narrar amb un to molt agressiu. Opció C, va saltar al camp per intentar agredir en Van Gaal.
0: Hauria estat bé.
17: La B, jo diria.
14: La B, va esbroncar els jugadors narrant amb to agressiu.
24: A tocar i no perdre, això, a tocar i no perdre. A l'esquerra!
25: Ara m'he cagat!
24: I tu enrere, i tu aquí, i tu al mig, i a tocar i no perdre. Això mateix, així, cap enrere, així. I tu a la dreta o a l'esquerra, i sempre així, així. I ara una hora per secar de banda. Aviam si us haurem d'ensenyar a jugar a futbol, home. Això no. Oblida't de la glòria. Ara ves la cosa positiva, Rivaldo. Cap endarrere a Bojarde. Tu, Bojarde, fes el que puguis. Una hora assegut. Digue-li a l'àrbitre que em miri l'entrecuix o que em miri els bessons, home.
14: Estava enfadat aquell dia,
0: Puyol.
14: I de fons es van sentint olés de la gent del públic. Vull dir que, no sé, tan estrany no hauria ser. Molt bé, doncs ha encertat el Jordi.
0: A... Sí, 1-3, ja està.
14: 1-3, ah, clar, ja està.
0: Sí, sí, ostres, clar, ja no pot empatar.
14: Oh, quin patiment, tu.
0: 1-3, 1-3, guanya el Jordi.
14: Doncs sí.
0: Jordi, te'n vas gratis de concert.
3: Espera'm Puyol,
17: ja veus.
0: Espera'm Puyol, 3-3.
17: Sí, que ja em va bé.
0: Molt bé. Doncs gràcies per escoltar-nos.
17: Gràcies a tu.
0: A clavar el destrés,
17: vosaltres.
0: Miquel.
3: Gràcies, també.
0: Tindràs més sort un altre dia, espero. Una abraçada.
17: Vale, gràcies.
0: Que vagi bé. Vale. M'he quedat al·lucinat amb aquesta última retransmissió del Puyol, eh?
14: Explica't un dia, Flaqui.
3: Ens hi posarem.
0: Va. O tu, Ben.
26: Bueno, és que ara no dona per això.
14: Ja, és veritat.
26: Ara és com...
14: Bueno, tio, que duri.
26: Ho fan millor del que tu esperes que facin. És que de moment no es pot. És com l'altre dia que em deien ¿por qué no te metes con el Barça? És que no puedo ahora.
14: Ara?
26: No puedo.
0: Qui t'ho deia?
26: Comentaris a xarxes. Ostres, solo con el Madrid, no sé què. Vale, con el Barça no dicen nada. Ahí, bueno, clar, què voy a decir?
3: Ahí va ser un Frenkie...
0: Sí, va rebre crítiques.
26: Sí, també.
0: Sí. Algú no li va agradar que et fotessis amb Frenkie de Jong.
26: Hi ha molt de palmera.
0: Gràcies per escoltar-nos ara en l'actualitat informativa. A hora 14, més esports a la gradia del balcó amb l'Anna Palet a 9:15. M'ha sortit un gall com Guardiola.
1: Sí, és veritat. It's not a problem. No. Tot és acostumat-se. Sí. Ja has fallat, a més a més.
0: Adéu, però quasi sempre encerto.

0: molt difícil de l'Esperia, no? Doncs va ser una mica aquesta lluita, però al final va ser una mica o jo o tu, i vaig guanyar jo.
1: Bueno, i d'aquí vas treure una marca registrada, que és la passada enrere, que de fet la teva secció al que t'hi jugues es diu així, la passada enrere.
0: Sí.
1: Vull dir, crec que podríem escriure fins i tot ara ja un llibre de filosofia sobre la passada enrere.
0: No, home, ara qualsevol jugador, no del Barça, de qualsevol equip, des de mig camp passa al porter, i bueno, escolta... La gent diu, clar, ha de fer això.
1: Està assegurant la pilota.
0: Clar, i l'equip no perdre, no?
1: Jo, documentant-me, també t'he vist jugar quan jo era petit, tinc la sensació que com més sabies de futbol, més se't valorava, tu. O sigui, que eres café para cafeteros.
0: Bueno, no, mira, jo vaig tenir una evolució, com en la vida personal. Jo vaig començar jugant d'extrem dret a la Real Societat i vaig tenir una lesió molt greu a Llenol, vaig estar un any sense jugar, després em vaig recuperar. Va arribar a Tòsac, vaig començar jo amb Ormatxea, que estic molt agraït d'Ormatxea i també Javier Espósito, els dos primers entrenadors.
1: A la Real estem.
0: Sí, estem parlant de la Real, que són per mi com els pares meus del futbol. I Tòsac va arribar després, vaig jugar de mig punta.
1: Aquí ja et va baixar una miqueta,
0: No, em va posar al mig. I després em va... baixar una mica, i quan vaig arribar aquí al Barça, jo em va ficar de migcampista, pur i dur. Aleshores, va ser una evolució professional i també personal.
1: Però vull dir, els que en saben de futbol entenien molt bé aquesta figura. Potser els que no en sabien tant... Eren...
0: No tanta gent, no tanta gent.
1: Els tribuneros del Camp Nou es posaven nerviosos perquè no entenien el concepte.
0: No, però mira, diré una cosa al voltant d'això. Aquí, en aquella època, no és com ara, no? Que tothom, les xarxes socials, tot això, aleshores trobaves amb algú en un bar, en un restaurant, o el que sigui, al carrer, no tant, però vull dir, la gent deia... Jo no xiulo, eh? Escolta, hi ha algú que em xiula, però tota la gent que veig, tothom em deia, no, jo no, eh? No entenc la gent com fa això. I aleshores un jugador del Barça i tal. Però bueno, és simpàtic, perquè al final, és veritat, quan la gent va a l'estadi, pateix molt, té molt, saps, molt sentiment de guanyar ja al minut 5, aleshores, quan tu no estaves ningú, no la gent del Barça, sinó això va ser una nova situació al futbol espanyol, no? En general, no la meva posició, també la manera de jugar de Johan, no? La proposta que tenia de futbol, que ara per tothom és normal.
1: Però aquella època, fins que no va quallar,
0: sí,
1: la gent deia, bueno, això què és?
0: Escolta una cosa, que Johan, fins guanyar la Champions, i fins i tot quan anava a jugar la final de la Champions en Wembley, tothom estava criticant el Johan cada any fora, cada any sí o no, cada any sí o no, cada any sí o no. Aleshores, va ser 3-4 anys socialment, per dir-ho d'una manera, no gaire fàcil. Hem anat millorant i ja, quan hem guanyat la Champions, ahí sí que es va tancar tot i el Johan va passar a ser un home diferencial. Per la gent, vull dir, eh?
1: Que tu, José Mari, has passat gairebé per tots els episodis del futbol. Has sigut futbolista primer, després entrenador, director esportiu, director de formació de la Masia... Si haguessis de tornar a un, a quin tornaves? A quin l'has gaudit més?
0: Gaudí, l'últim. A la gent jove. És a dir, aquesta situació de directiu...
1: A la Masia, eh?
0: A la Masia, tota la força que hi ha al voltant, la tormenta que hi ha d'huracanada de nens de moltíssima qualitat amb 15, 16 anys, sobretot amb aquesta edat, 14, 15, 16 anys, després amb 17, 18, hi ha unes tormentes que ningú imagina. De tentacions de fora, la gent que ve amb calés... És a dir, i...
1: Clar, no, ja tenen agents, aquests nanos.
0: No, però vull dir, tu també, ja amb aquests anys, no, ja amb 50 anys pa dalt, ja visualitzes les coses com molta naturalitat. Jo, per exemple, claríssimament diré, el meu fill va marxar als Estats Units amb 17 anys i vaig a la universitat i jo vaig tenir, per exemple, jo parlava amb el meu fill amb el canvi horari moltes vegades, doncs a les 7 del matí, les 11 de la nit, i aleshores jo començava el dia i anava a reunions amb agents quan contaven el que patia la família d'un noi, en aquella època encara no hi ha el futbol femení, i quan contaven, i jo deia, mare meva. I jo potser havia
1: estat... Què m'estàs explicant?
0: No havia estat plorant, però quasi, per la qüestió del meu fill que tenia 18 anys, no?, i que havia marxat ahir, estava tan llum, que potser després amb alguna cançó podem parlar, però que coses d'aquestes. És a dir, són coses que la realitat de la vida, que abans de començar, no?, estaves parlant tu, que moltes vegades fas un guió de moltes coses i semblen que dius, no, no, això no pot ser. Doncs és. I això que t'acabo de contar és una realitat com un camión.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de José Mari Vaquero.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del José Mari Vaquero amb Let Here Go de Passenger, que és una cançó publicada l'any 2012 que va ser un boom mundial des de l'inici, en part perquè té un to melós i nostàlgic que funciona de meravella,
1: també.
0: I en part també perquè parla d'una condició tan humana com és el fet de no valorar el que tenim fins que ho perdem. I ara José Mari et veia, i com deia el Johan, tens la gallina de piel, eh?
1: Sí, sí, sobretot perquè va ser... Bueno, des de nosaltres som una família molt viajante, no? Molt viajera. I el meu fill va marxar i aleshores la meva dona, cada vegada que escoltava aquesta cançó, no recordava de dir, no, no, això, aquesta explicació que tu l'has donat perfectament no la podria donar jo millor. Aleshores, bueno, va ser i és, encara cada vegada que escolta la meva dona, i jo també, evidentment, i surt aquesta cançó, recordem això de dir, escolta, hem de disfrutar el moment aquí i ara, perquè la veritat és que les coses... És una cançó, com dius, molt, molt maca per escoltar, també, no?
0: Està molt ben treballada.
1: Si entra, no, no, però si entres en profunditat, és una cançó que té una profunditat, una càrrega molt, molt, molt profunda, i és un tema de familiar, no?
0: I que això...
1: Fill, pares.
0: I que
1: i mare, especialment.
0: De viure el moment... Està molt bé, tots ho sabem, però ens n'oblidem molt sovint, també. Costa viure
1: no, però mira,
0: el moment
1: és tan i gaudir-lo. Simple. Mira, futbolísticament parlant, és molt simple. Tothom està pendent abans del partit i després del partit. I què és lo important? El partit. Mm. Quan xiula l'àrbitre i quan acaba l'àrbitre, sí o no? Aleshores, després o abans podem patir per... Escolta, què passarà si no guanyem? Val. Perfecte, és humà.
0: Bueno, fem el xup-xup primer.
1: Sí, no? Però clar, però al final és així. És a dir, has d'estar preparat. Moltes vegades, jo sempre conto, i és una realitat, eh? És a dir, que tornant una mica al futbol, tu jugues un partit de Champions el dimecres, però el dilluns, que el dissabte, després de Champions, jugues amb el Real Madrid, surts al carrer i la gent diu, escolta, el dissabte hem de guanyar, tal, tal. I la gent, i tu penses, escolta, he d'anar a Milà el dimecres, juguem la Champions, veurem què passa, hem de tornar, veurem si no me lesiono, si me lesiono, si jugo, no jugo, i després tenim el dissabte. Però clar, la gent està cinc dies abans mentalment preparat. I després, quan guanyes o perds, després està fotut o...
0: No? Sí, sí, clar.
1: És a dir, al final, tot aquest temps has perdut una setmana de vida general, de disfrutar el que passa, el que sigui. Entens? Aleshores, la vida és una mica el mateix. Si tu estàs pendent de què passarà d'aquí a tres setmanes o quatre setmanes, no? L'important és que estàs aquí, estem aquí, demà estem, tu estaràs on estiguis, jo estic a Sitges, amb companys
0: demà
1: teus...
0: Demà estàs a l'Aquí Catalunya, des del Festival
1: no, però vull dir,
0: de Cinema
1: final,
0: a Sitges.
1: Al final, si jo ara estic pensant en demà, doncs estic perdent el temps. I aleshores... És fàcil, fàcil la teoria, però la realitat és així, no? Hi ha la llum, no? O que no hi ha llum, que el dia i la noche. I l'única frase que jo tinc i m'agrada molt dins d'anar una mica en contra d'això és no llores perquè se marxa el sol, perquè les làgrimes no te deixaran veure les estrelles. És a dir, és l'única frase que crec que és positiva i que lluitaríem en contra d'aquesta cançó.
0: És frase de tatuatge, que no puc parar de mirar-te el tatuatge que portes a l'avantbraç.
1: Bueno, és un tema familiar de la meva dona.
0: Portes
1: sí.
0: una
1: la meva dona, sí.
0: Una flor.
1: Una flor i Mariana Flor, es diu Mariana Flor, la meva dona, i és un tema familiar, sí.
0: Que ara, José Mari, tens...
1: També en tinc el
0: també en portes
1: petit,
0: més?
1: Muy petit aquí, que el tenim los pares i los dos fills. Mm. Hem fet un tatuatge, jo molt petit, els meus fills no tan petit.
0: Bueno.
1: No sóc de tatuatges, però a vegades jo crec que s'han de fer coses per la gent que tens al costat.
0: Bueno, és una manera d'unir, també simbòlica.
1: Tal qual.
0: Que ara, José Mari, tens 63 anys. A què dediques el teu temps?
1: Ara? Doncs mira, ara estic molt al voltant de los mitjans, estic intentant trobar un espai en xarxes amb empreses, no? De motivació, lideratge. He escrit un llibre fa 6 mesos amb una altra persona i
0: mi pròxima parada.
1: Sí, vull dir,
0: unes memòries, no? També amb reflexions.
1: Sí, però no, vull dir la pròxima parada perquè el títol ve perquè jo sóc d'un barri a 20 minuts de Sant Sebastià, el més quasi el més lluny. Jo vaig jugar a la Playa de la Concha des dels 8 fins als 13 anys. I anava cada cap de setmana a jugar ahir. I aquesta parada està abans de l'Ajuntament de Sant Sebastià. Va? Després hi ha la parada de l'Ajuntament. I quan hem guanyat la primera lliga...
0: Amb la Real.
1: Amb la Real, el bus va parar el mateix, la mateixa parada on estava jo sempre de petit, perquè la meva família i els meus pares vivien ahí. I aleshores vaig parar ahí i no vaig parar en la Concha. Vaig anar a l'Ajuntament. I aleshores he dit, escolta...
0: Com ha canviat aquesta, el conte, eh?
1: Aquesta parada potser és la que tinc ara. És a dir, he estat fent coses al voltant de futbol tota la vida, ara he canviat una mica i aleshores penso i desitjo i estic treballant per arribar a la propera parada. Espero que sigui igual, com a l'Ajuntament. Encara no sé què Ajuntament, però...
0: Aquest és el camí.
1: Aquest és el camí.
0: Que a més també estàs... El futbol continua present a la teva vida. Fas d'analista de futbol al que t'hi jugues.
1: A la cadena, sí.
0: Al Larguero, també. Ets addicte al futbol?
1: Bueno, ara he d'estar una mica dins, però també soc una persona que intento... Jo li dic sempre al SIC especialment, que fem un programa una mica més familiar aquí, no? A nivell nacional ja és una, té una altres connotacions més concretes, però dins d'això també, és a dir, normalitzar el futbol. És a dir, tot és blanc o negre, i això no és així. Hi ha moltíssimes coses que estan al voltant del futbol. Per exemple, avui al matí hem estat parlant de lideratge, no? I això sembla que tu jugues bé, fas gols, i eres un jugador imprescindible, o no? Per què? Potser... Jo he tingut companys que no han sigut tan definitius a l'hora de guanyar partits, però en canvi dins del vestidor, dins de lo que és l'estructura del club, han sigut importantíssims per mi. Però, aleshores, intentar dins d'aquest món que estem tan dinàmic, no?, de xarxes socials i tot això, intento. Poner una mica de seny, intento.
0: Però
1: és difícil.
0: Tu pots estar... 3 setmanes sense mirar un partit de futbol, sense informar-te
1: no,
0: de què
1: no,
0: està passant.
1: Ara no, perquè estic amb això.
0: Però ho has estat en alguna
1: mira, avui
0: temporada.
1: Al matí, avui al matí estava dient al Sique, diu, no, portes molt de temps. Escolta, si jo vinc aquí i he de dir coses per respecte al programa i respecte a la gent que escolta aquest programa, jo he intentat estar con una idea molt concreta i no arribar aquí de festa, saps el que vull dir? Que podia fer una xerrada simpàtica i crec que puc...
0: Bueno, podries tirar d'experiència.
1: Per això. Però jo crec que s'ha d'estar en arguments i en posant exemples concrets, no? Perquè la gent digui, escolta, pues sí, recordo el Dream Team en la creació d'aquest equip per aquestes raons, o recordo la Quinta del Buitre per aquestes raons, o la Real Societat... Quan tal. És a dir, al final has d'intentar lligar i ser una mica coherent i professional dins d'això.
0: José
1: he
0: Mari,
1: canviat de professional.
0: Però tu t'has pogut passar temporades sense saber res de futbol? O sigui, pots...
1: Sí, de veritat. Puc estar, a vegades, és més, a vegades me costa molt, ara tinc que fer-ho, però a vegades em costava, hi ha un temps que em costava moltíssim veure un partit complet. És a dir, em fotia una mandra perquè deia, escolta, doncs ja està, saps? És a dir, veig una estona Barça contra qualsevol equip, amb tot el respecte, i he vist una mica com jugava l'equip i l'altre, i ja tinc una idea molt clara, o la meva, no? I després he vist... una altra igual, mitja hora, un quart d'hora, i bueno, és el mateix que fa 3 setmanes. És a dir, tens una... Però ara tinc una responsabilitat meva, no responsabilitat...
0: Si ara és feina.
1: ...amb ningú, sinó he de fer les coses, intentar fer les coses de la millor manera possible professionalment per respecte a la gent.
0: Que ara, José Mari, de fons està sonant la banda sonora de Carros de Foc, a càrrec del compositor grec Vangelis. Què hi fa el teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, Vangelis és un grup que quan vaig començar jo era no massa conegut, però no sé com va arribar a casa meva. Jo tenia un tocadisco d'aquest de quasi 2 metres quan vaig signar per la Real.
0: Un catxarro.
1: Un catxarro d'aquests grans, més grans que això. Bueno, si li donem la volta a això, seria així, no?
0: Està assenyalant a José Mari el pantallot que tenim aquí a l'estudi. Si el poséssim vertical...
1: De peu, sí. I aleshores... No recordo exactament qui, però quan vaig anar a alguna persona que tenia ja no recordo exactament, però que me recomanava discos i tal, i em va recomanar I la veritat és que va ser una època. Si tu veus ara també els vídeos, no? Com la roba que porta la gent quan estan fent el vídeo, no? Un té xancletes, l'altre té una camisa llarga, manga llarga, l'altre té... I aleshores, aquesta cançó, que és molt relaxada i el grup és molt de relaxat, no? Aleshores, em fa pensar en poc temps com ha canviat tot. És a dir, si tu veus, torno a dir-te, el vídeo,
0: sí,
1: i veus ara el que té rècord del món de 100 metres, fotríem, diríem, collons, quant temps fa d'això? Pues no tant. És veritat que fa temps, però no tant de temps. I crec que està reflexat d'alguna manera molt bé, molt bé. I després també he de dir-te que Paradís també, que és d'Evangelis, que és una pel·lícula que reflexa com un barc que va a Sud-amèrica i té una banda sonora espectacular. I recomano a tothom, si vol posar-lo en un moment donat i trobar-lo, Paradís és per estar 4 minuts ahí sense pensar en res, relaxar-te, i crec que Evangelis és això. És
0: doncs anem a fer això, anem a quedar-nos a relaxar-nos, a no pensar en res, i escoltem Evangelis, que és un compositor que hem trobat al Llapis de Memòria del José Mari Vaquero.

0: Que, com dèiem, estem escoltant la banda sonora de Carros de Foc, que és una pel·li ambientada en els Jocs Olímpics de París 1924 i que es va estrenar el 1981, quan tu tenies 18 anyets. Per tant, tu aquí ja havies debutat amb la Reial Societat, sí. Perquè debutes amb...
1: 17.
0: Sent un menor.
1: 17 anys, sí, sí, era menor.
0: Recordes?
1: Menor d'edat.
0: Sí, sí, ho eres. Recordes el dia del teu debut?
1: Sí, vaig debut... Bueno, va ser un debut al marge d'això, en un personatge, ara que estem parlant, per exemple, de Leo, que ha sigut la seva despedida.
0: Messi.
1: Va ser el debut de Mario Kempes en el València. Vaig
0: perdre, el matador.
1: Vaig perdre 3-2 amb la Reial Societat, vaig jugar mitja hora jo, i ell va fer dos gols. Aleshores, és un dia d'aquests que recordo perfectament.
0: Va jugar bé? Tu? Va jugar...
1: No, això no recordo.
0: No recordes si vas fer un bon partit, si no...
1: No, el partit sí, però no recordo la veritat, és com va jugar.
0: T'hi vas estar 8 anys a la Reial Societat, també en una de les èpoques daurades de la Reial Societat. Crec que guanyeu dues lligues, una Copa del Rei... A més, en el club on tu...
1: Hem arribat a semifinals de Champions, que això ningú diu, però per la Real això és històric. Hi ha
0: semis,
1: clubs,
0: eh?
1: Sí, sí, hem perdut amb l'Hamburgo, que després va guanyar la Juve. En l'Hamburgo jugava Magath, no sé si recordes, un històric, el número 10 de tota la història d'Alemanya.
0: Crec que el recordo d'entrenador. Félix? Félix Magath?
1: Félix Magath, perfecte. Pues, doncs jugava amb el 10. I l'altre 10 de la Juve, que va perdre la final, va guanyar l'Hamburgo, que no es va eliminar a nosaltres a la Real, jugava Platini.
0: Jolín.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i a la Real jugava Vaquero.
1: Bueno, no, perquè no, jugava Arconada.
0: També, Arconada. I uns altres, i Chiqui, i Vaquero també. Que clar, tu estàs en el club on tu t'has format, les coses van bé, ets un ídol per l'afició, va costar decantar-te per dir fitxo pel Barça?
1: Sí, passen coses, però saps? És a dir, van passant coses durant anys i com persona, vull dir, no un negatiu, res,
0: sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Dius, escolta, sí, o alguna també, més fort que l'altra. I aleshores, també jo crec que és un moment... Has de prendre una decisió i vaig decidir sortir, no? En el sentit de que jo crec que hi ha coses que no tenen massa explicació. Jo crec que sí que hi ha jugadors, per exemple, Xavi Prieto, que és de la Real, històric, i ara, per exemple, Aran Muro, tal, que són gent que té claríssim que normalment es quedarà ahí i altra gent, pues, hem sortit. És a dir, per què? Pues, perquè des de dins... Hi ha un moment, pel que sigui, que dius, escolta, he de marxar, no? I jo no vaig tenir por per sortir, era un home que estava creixent any tras any futbolísticament, ho vaig passar molt malament l'any que vaig estar un any parat amb el Genol, també socialment després em va costar una mica, públicament, per dir-ho d'alguna manera, recuperar aquesta força, no?, dins de l'ofició, perquè també l'equip era molt fort, i jo vaig començar a tenir un protagonisme importantíssim. Estava creixent molt. Vaig jugar l'europeu del 88 en Alemanya, amb Espanya, i després vaig signar amb el Barça. És a dir, va ser una progressió personal que jo vaig veure com una possibilitat, i jo respecto molt a la gent que es queda, però també s'ha de respectar la gent que
0: surt. I tant.
1: Escolta, i que van agafar uns quants milions, 600 milions.
0: Bueno,
1: en aquella època,
0: perquè veuen en Pac.
1: Sí, no? Chiquillo.
0: I López Recarte, potser
1: sí,
0: també?
1: Sí, però ell sortia lliure.
0: Ah, era dir, i venia...
1: No, i el Barça va pagar 600 milions més el fitxatge de Goicoechea, d'Osasuna, i va deixar 2 anys cedit amb la Real Societat i després va venir amb nosaltres.
0: Bueno, és que el Barça en aquella època era... pràcticament estava plena de jugadors d'Euskadi, perquè estaves tu, estava
1: en
0: el Chiqui.
1: Moment, en aquest moment.
0: López Recarte. Goico, que ara ho dèiem. Julio Salinas, Txingurri Valverde.
1: Zubi.
0: Alexanko.
1: Sí.
0: Què és aquest boom basc?
1: Bueno, jo crec que això va... Bueno, el Johan deia sempre que creia que aquesta sinèrcia de connexió que teníem nosaltres va fer molt més al grup, no? És a dir, la relació de respecte de... I jo crec que cadascú té la seva opinió, però jo crec que nosaltres, els bascos, concretament som disciplinats i treballadors, jo crec. I a partir d'aquí potser tenim alguna qualitat, però jo crec la gent de jo parlo futbolísticament, potser un enginyer ve aquí i diu, escolta, no estic d'acord, jo crec que no sé...
0: No, què. No, tu parles del que saps tu.
1: De la meva experiència, de lo que jo crec. I jo crec que en aquest sentit Nosaltres, futbolísticament, si tu veus, per exemple, els porters, si tu veus els centrals, la gent de mig camp, és difícil trobar delanters, no? És a dir, un delanters, no?, habilitat... No trobem jugadors d'aquest tipus xiqui. Xiqui és un, però a veure quants jugadors... Argote, recordo que jugava a l'Atleti Bilbao, que era un surt, que tenia una centrada brutal, però tal, tècnicament molt bo. Però el resta som gent treballadora, de mig camp.
0: Jo et diré més, et diré més, José Mari, perquè fora del camp, tu parles català, el Xiqui parla català, el Julio Salinas parla català. Vull dir, sou gent que s'ha integrat molt bé a Catalunya.
1: Però no estem aquí, estem...
0: Bueno, podríeu haver fet el vostre gueto i relacionar-vos entre vosaltres. I no, vull dir...
1: No. No, jo crec que en aquest sentit també Xiqui també parla basc, Julio no tant, pitjor que el català, però jo parlo basc. No, i vull dir que també jo crec que hi ha un component una mica d'integració en el sentit general, no? Nosaltres també som bascos, tenim la nostra llengua, les nostres arrels, no? I vosaltres també.
0: Hi ha unes semblances.
1: Sí, hi ha moltíssimes coses, hi ha, com es diu ara, sinèrcies, no? Sinèrcies que són comuns, i aleshores sempre és més fàcil. Jo sempre he dit, personalment, que per mi el dia més important de la meva carrera són dos. Una, per la lesió de vida que vaig tenir amb la meva operació. Això va ser una lesió de vida. I després, l'últim partit al Camp Nou, quan la gent va fer un homenatge, no la gent, sinó tota la setmana va ser un espectacle. Aleshores, jo, des d'ara mateix, em trobo més estimat ara que quan era jugador de futbol. Aleshores, què puc demanar, jo?
0: Bueno, és que crec que l'última pilota que toques com a jugador del Barça...
1: Sí, això és una sort. No, això va estar...
0: Fas mira, gol!
1: Coses de la vida, ara que
0: marques
1: tothom,
0: un gol!
1: Que tothom està emprenyat amb el Mourinho. Mourinho va ser el que li va dir a Bobby Ronso, escolta, fot-li fora ara que ha marcat el gol i l'última pilota que sigui. Aleshores... Amb això estic agraït, amb Mourinho.
0: Gràcies molt, eh?
1: Coses de la vida, com dius tu. Fem un guió,
0: clar.
1: Però això també és una realitat i s'ha de dir.
0: Saca vaquero. No?
1: Saca-lo d'una vez.
0: Que tu, en aquesta època que fitxes pel Barça, això, el món dels representants ja existia? O sigui, tu tenies un representant?
1: Sí,
0: o gestionaves tu?
1: Sí, però era completament diferent. No, jo vaig tenir un representant. En aquella època no hi havia tants, però sí, vaig tenir un que era Miguel Santos, que viu encara, i va fer diferents operacions amb el Núñez en aquella època. I sí, ell va ser la persona que va fer d'intermediari entre nosaltres, sí.
0: I així va ser com el José Mari Vaquero va arribar a Barcelona.

0: Al llapis de memòria del José Mari Vaquero també hi hem trobat Barcelona, la cançó que Freddie Mercury i Montserrat Caballé van fer... Bueno, en veritat no la van fer només pels Jocs Olímpics, però s'ha convertit en tot un símbol dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. I no sé si estàs al corrent, José Mari, però aquest tema genera molta controvèrsia perquè moltíssima gent la recorda com la cançó que va sonar a la cerimònia d'inauguració dels Jocs. I no va sonar mai.
1: No va ser, però jo hi era.
0: Tu hi eres.
1: Jo hi era a la inauguració, aleshores...
0: Però no va sonar.
1: No va sonar, ja t'he dit jo. Però jo vaig ser un dels afortunats en aquella època per veure amb la meva dona la inauguració. Estàvem a l'altra banda just, hem vist com sortia el... Com es diu?
0: El que va encendre la flama.
1: Això mateix.
0: Del paveter.
1: Això mateix. I aleshores, clar, jo tinc un record només d'això. És a dir, jo crec que aquesta parella representa moltíssimes coses, com el 92 representa moltíssimes coses. Jo vaig arribar aquí el 88 i vaig tenir la sort de tenir... guanyar la Champions el 92.
0: Que és que el teu 92 és difícil d'igualar, eh?
1: Per això. I jo crec que això va ser... No només va ser un 92 que va afectar al Barça, va afectar a Barcelona... va afectar a Catalunya, és a dir, va ser el creixement brutal, sobretot en l'aspecte publicitari de lo que tot això li va donar. I aleshores jo sóc un privilegiat perquè jo vaig estar amb personatges com Núñez, Cruyff, Maragall, Samaranch, Puyol, i vaig conèixer a tots. És a dir, vaig tenir moments puntuals, diferents relacions, però contacte amb ells en diferents esferes, no? I amb diferents motius. Aleshores, imagina't el que és per mi un noi de Boizueta que té 900 habitants, que ha nascut ahir, que arriba aquí...
0: Clar, el moment aquest de dir, què foto jo aquí?
1: Que de cop i volta, i estàs allà a la presentació i dius, què hago jo aquí?
0: Doncs tu eres l'heroi de Caixerlautens.
1: No, però vull dir que ja entens el que vull dir. És a dir, és veritat que cadascú en la seva... No? Potser hi ha esportistes que són millors, però el nom aquest de Dream Team també, no? Que l'equip de bàsquet que va revolucionar tot, que va ser la primera vegada que van a venir, per això tenim el nom que el Canut va posar, no? El Dream Team de futbol, no? I aleshores, aquesta cançó, més enllà de lo que la gent pugui pensar, a mi em representa en tot el que jo penso des que vaig arribar aquí fins avui. Un canvi i una adaptació a l'evolució de la vida que ha sigut brutal, sobretot, els últims anys. Però per al Barça i per Barcelona, el 93 va ser únic.
0: Que ara citaves a Jordi Pujol. Qui té la teva última samarreta com a jugador del Barça?
1: Sí, jo la vaig donar. Està el meu...
0: Jordi Pujol.
1: Hi ha una foto amb la meva dona i amb Núñez i amb el meu fill petit, que tenia... Era el dia 21 d'abril i el meu... John, que està als Estats Units, ara està jugant a futbol, i viu ahí, i tenia 17 dies, i estava dins en la sala, no? Estava la meva dona, estava veient el partit, però en el descans li va donar pit, no? Aleshores, clar, són dies, i al marge d'això, que per mi, l'últim dia aquest que t'estic parlant, quan arriba, no sé si són 140 o 142 penyes, i vaig estar amb cada una d'elles una foto després del partit. Vaig sortir de l'estadi a les 3 i mitja o a les 4 del matí, perquè per respecte a les penyes, i aleshores per això t'estava dient que per mi el dia més important de la meva carrera va ser l'últim partit.
0: Que del Dream Team n'hem parlat moltíssim, de Cruyff també... Ara, com era el Cruyff a les distàncies curtes? Perquè, clar, tu, a més, eres capità i, per tant, també eres com una mena de pont entre els jugadors i ell.
1: Bueno, jo crec que és un personatge, que els personatges són històrics, té una personalitat difícil, però, primer de tot, amb nosaltres, amb la meva dona i amb mi, sempre hem tingut una relació bastant sincera, bastant a prop, és a dir, hem tingut... diferents dinars en diferents moments de cada temporada, han relaxat. I jo crec que li hem trobat un espai de respecte per part meva i per part seva, jo ho vaig sentir. I ell tenia un problema molt greu, i era quan tenia que parlar davant de tothom. Si tu parlaves amb ell, en aquest cas jo, tenia un comportament. I en tenia, perquè al final estàs parlant tu a tu, no?
0: Sí, veies, aquí veies la persona.
1: Això mateix. I tu explicaves el que passava i tenia, i de tant en tant també, pues, en la mediació de Charlie Reixac, que també era un home que era molt intel·ligent en aquest sentit, i havia que esperar un moment, una mica el moment, saps el que vull dir? Si ara estava, entre cometes, emprenyat amb una cosa, potser la reacció normal és, no estic d'acord, fas un emprenyament i això acabava mal, no, fatal. Val? Però quan tu esperaves el moment i parlaves, i jo xerrava bastant amb ell a soles, trobava l'espai durant la setmana per parlar amb ell, canviava molt. I ell també en tenia. I li donava... Després, com li donava la volta, això és una altra qüestió.
0: Perquè mai donava?
1: Sí, donava. Sí, era molt intel·ligent. La gent crec que tot era, no, el que sortia, però també era un... tenia una qüestió que eren missatges per tothom. I tu tenies que agafar el que pensaves que era per tu. Però si agafaves el que no era per tu, com teva, aleshores sí que t'emprenyaves. Però també jo crec que ja, en aquest cas, moltes vegades, especialment parlo dels jugadors, estem tan pendents de què diu la gent, És que la responsabilitat d'un entrenador, per exemple, com el Barça, no té res que veure amb la d'un jugador. De fet, ja hem vist quants jugadors o quants entrenadors arriben al Barça i tenen la sort de... la sort d'acabar temps i fer les coses bé. Per què? Perquè és complicadíssim. I aleshores ell tenia aquesta lluita també d'ell mateix, però clar, no era fàcil. Los genis tenen aquestes coses.
0: Bueno, pel que he entès, era un tio de metxa curta, no? En el moment tal, però clar, tu que eres una mica el bomber, no? El que apagava els focs, el que també... Suposo que si algun futbolista s'enganxava amb ell, tu eres el que mediava allà enmig...
1: Sí, amb Charlie. Charlie va ser una figura molt important en aquest...
0: Doncs reivindiquem-lo també.
1: I també els primers anys al Sanko, que ell sabia... Jo recordo, mira, quan, com a anècdota, el primer dia de la presentació en el Camp Nou, després del motín de l'Esperia, hem vingut 7 o 6 nous, com has dit tu, no?
0: I Cruyff, no? Soler, també era nou?
1: Sí, era nou, per això. La presentació... I aleshores va dir, le van a xiular a l'Esanco i dice, no estoy contento porque habéis silbado al capitán que he elegido yo. I jo deia, uau, ojo, m'entén el que vull dir. És a dir, que tenia coses potser dures i difícils potser en un moment donat, però si ell tenia que donar la cara, la donava també. M'entens o no? El que passa és que quan nos afecta una cosa, pues nos afecta. Però si afecta una altra, dius, bueno... No, és que en un equip això és la qüestió. I també he de dir-te que amb Zubizarreta, amb Alessanco, amb Koeman, amb Ladrup, amb inclús Guillermo Amor o Chiqui, gent molt intel·ligent, amb moltíssima personalitat, i això també feia molt més fàcil que la gent, o sigui, fer les coses d'una manera, no és una qüestió de, perquè la gent diu, no, capitán, no, capitán ha de ser un coordinador.
0: Coordinador.
1: D'idees, ja és. Sí, has d'agafar un a l'altre i dir, escolta, amb això no estic d'acord, amb això sí, i al final has de prendre una decisió, és correcte. Però d'alguna manera és com un portavoz.
0: Un vetllador del grup.
1: Que això mateix, és a dir, tu has d'agafar sensibilitats i potser a un has de dir, escolta, doncs no estic d'acord amb tu, i estic d'acord amb el Johan. No estic d'acord que l'ha fet públic, però té raó. Aleshores, què fem amb tu?
0: I pel bé del grup, el millor és que parlis amb ell i li demanis disculpes.
1: Per exemple.
0: Per exemple. Ho sabem tot del Dream Team, José Mari? O hi han coses que s'han quedat allà perquè heu fet un pacte de silenci i es quedaran per sempre allà?
1: No, hi ha coses molt importants, potser a nivell de companys, de pots parlar d'una cosa o d'altra. No. Importants, res. Jo crec que el més important, de veritat, del Dream Team és que a dia d'avui crec que si entre 2 o 3 parlem amb tota la gent, som capaços de tornar a veure'ns d'aquí a 3 setmanes. I això és el més important. Perquè hi ha un respecte, perquè hem guanyat moltíssimes coses, hem patit a vegades coses que a vegades, pues, segur, bueno, absolutament segur, que jo no he estat acertat, però de la mateixa manera que jo o altres, no? I aleshores, al final, la qüestió és que hem crescut com persones, hem crescut esportivament, hem guanyat títols, hem guanyat calés. Aleshores, al marge d'això, què vols? Que tot sigui perfecta, és a dir, és impossible.
0: Clar.
1: Entens? És a dir, la gent pot parlar d'una cosa a l'altra, però la realitat és que l'únic important que era en aquella època era entre cometes, lo dic amb respecte, reconstruir el Barça després de l'Esperia, i l'hem fet, i l'hem donat la volta en una mentalitat amb un entrenador que era valent, que va canviar la filosofia del món del futbol, i nosaltres, jo he tingut la sort d'estar dins d'aquest grup que a mi em va signar Johan, va marxar Johan i jo vaig continuar un any. Aleshores vaig ser el jugador que més temps ha estat amb ell. I això és un privilegi, el mateix que estàvem parlant del 92.
0: Un soldat de Johan Cruyff, que ja ens ho ha dit, ja ho sabem tot del Dream Team, i si hi ha algú que no sabem, no ens ho dirà com a bon capità que és, així que, doncs, què podem fer? Doncs que soni Chori a Chori de Miquel Laboa.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Txoria, Txori, sonen el llapis de memòria del José Mari Vaquero, que aquest és un poema musicat pel cantautor basc Mikel Laboa, que es va publicar l'any 1974, en què parla de la llibertat i del respecte a través de metàfores relacionades amb ocells, perquè, si no tinc mal entès, José Mari, Txoria, Txori vol dir una cosa així com un ocell és un ocell.
1: Y quiere decir que si tú le cortas las alas al ocell, es queda per tu. Pero si le deixes volar, marxa. Y lo importante es que le estimas. Le estimas como es, ¿no? Y a las horas le has de deixar marxar. La historia y la parábola de aquesta cançó es que jo vaig marxar, sobretot, amb 25 anys de Sant Sebastià, i la meva mare cada any quasi em deia «Torna a casa, home, que ja has jugat, i ja està, ja has fet uns calés, i torna aquí». I l'any següent, i el següent, i el següent, i el següent, no? I aleshores, crec que la meva mare m'estimava igualment, no? Estan fora. Perquè era així. I al final, tens que acceptar què fan tus fills, què fan la família, entendre que què decisions prenen de cara al seu futur, i aleshores, després, sobretot també, que hem viatjat moltíssim amb la meva dona, amb els fills, hem estat a Polònia, hem estat a Perú, hem estat a Mèxic, doncs aquesta cançó ens reflexa molt, no? Perquè és així. És a dir, al final has d'estimar les persones com són, i d'alguna manera també aquesta cançó la podíem posar al costat de la que hem parlat abans.
0: La Let Her Go de Passenger.
1: El meu fill de Passenger, d'entendre que la vida té aquestes coses.
0: Que estimar és deixar marxar.
1: Sí, mira, que nosaltres hem vingut aquí, la meva filla viu a Sitges i ja té una altra filla, s'ha casat amb un català, el meu fill està en Estats Units, s'ha casat amb una americana, i aleshores és la vida. Nosaltres, la meva mare estava molt llum, no? I ara el meu fill està molt llum.
0: Sí, es repeteix la història.
1: I la vida és així, i has d'entendre i acceptar que, sobretot en aquest món en què ara intentem que els nostres fills puguin prendre les seves decisions, de la mateixa manera que estem molt contents de que l'Orea estigui al prop, no?
0: L'Orea és la teva filla.
1: L'Orea és la meva filla, val? I entendre. I a vegades, doncs, també, clar, quan estàs tan lluny, em dóna pena. Això ho hem parlat abans amb les reunions quan tenia amb els jugadors, amb els representants dels jugadors en l'etapa de formació.
0: Que ho pots entendre perfectament, el que estan explicant-te. Que, clar, aquesta cançó és del 74, tu al 74 tens 11 anys. Aquí ja heu fet el trasllat familiar del poble fins al barri de Sant Sebastià? Amb 8 anys marxeu cap allà.
1: Sí. Bueno, nosaltres hem tingut la mala sort que va morir el meu pare quan nosaltres teníem 13 anys.
0: Bueno, nosaltres no, perquè sou 11 germans. Sí, tu tenies 13.
1: Del mateix pare, sí. Sí, sí. La meva germana petita tenia 2 anys i mig, crec.
0: Mare meva.
1: I sí, va tenir una malaltia molt fort i va morir amb 13 anys. Aleshores va canviar la vida, però bueno, això. Això, el primer canvi va ser de Goizueta a Añorga. Añorga és un barri, com dic, que està molt a prop de Sant Sebastià, l'últim, però està a 20 minuts, més o menys, de la Parella de la Conxa en bus. Però hem tingut moltíssima sort. Primer, perquè el barri, després de totes aquestes. Primer de tot, perquè el barri tenia un espírit positiu, no futbolístic, sinó esportiu. Jo jugava pilota a mà i futbol.
0: Pilotari, eh?
1: Sí, sí. Jo vaig guanyar 3 campionats de Guipúzcoa de pilota. A parelles, eh? A parelles. I vaig estar lluitant ahir que si jugava pilota a futbol en un moment donat, no? Però al final vaig...
0: De pilotari no podies fer la passada enrere,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i vas dir, no més cap endavant.
0: Vaig cap al futbol.
1: Estava el destí. No, però vull dir que al final hem tingut moltíssima sort, perquè era un barri molt estructurat esportivament, una cementera, saps? Que el propietari posava un barri per les cases, per els pisos, per la gent que treballava, i aleshores hi havia una escola, hi havia un camp de futbol, hi havia un camp de pilota, un frontó, i aleshores, clar, nosaltres no hem trobat a faltar el barri, el poble. És a dir, va ser molt dinàmic, entens? Positiu, fins i tot, jo diria, per la vida, no?
0: Però, José Mari, com tira endavant la teva mare i la família amb 11 fills?
1: Bueno, pues primer, com t'he dit, el propietari es va portar molt bé, amb els meus germans, donant treball i tot això, el barri també es va portar molt bé amb tota la família. Els meus germans es van a posar a treballar, jo tenia 13, però als 15 anys ja vaig signar també el meu primer contracte amb professional amb tercera visió en la Real Societat. En els 17 vaig passar ja a la Real i aleshores en una mare, doncs això, todo terreno, molt intel·ligent, ha portat tot d'una manera molt intel·ligent. Al principi no dones compte, però després, quan passa la vida, dones compte que per fer aquesta xarxa que ella va fer amb nosaltres, no? De respecte, d'unitat, de... i afortunadament la veritat és que tota la família, hi ha algú que ja està jubilat, parell d'ells, però el reste tots estem treballant bé. Aleshores, estic molt orgullós de la família.
0: Hem parlat de la teva mare i també hem de mencionar la Flor, la teva dona. Com us vau conèixer amb la Flor?
1: No, ens vam conèixer a Sant Sebastià. Ella va anar a Sant Sebastià, però tenia una altra parella, va deixar, i passen les coses.
0: Sí, no, les coses passen.
1: Passen les coses amb naturalitat i ja està.
0: Però de quin any estem parlant?
1: Estem parlant de 23 anys, més o menys.
0: Sí,
1: jo vaig venir aquí amb ella amb 25, però pràcticament... hem estat ahí un any i mig junts ja en un pis, o sigui, vivien junts, i aleshores hem, com molts dels meus companys, per exemple el Chiqui, tal, van venir també amb parelles, i hem vingut aquí, i a partir d'aquí ja ha sigut tota una carrera de vida junts.
0: Que quan tu has viatjat, sempre ha vingut amb tu, la
1: sí,
0: Flor?
1: Sí, sí, sempre ha tingut...
0: Amb aquests, com a entrenador a Polònia, a Mèxic...
1: No, no, l'hagués agradat ser la segona entrenadora. Em fota una bronca perquè un dia em va dir escolta, vull fer el curs d'entrenador. I em va dir, déjate de tonteries...
0: Segur que controla més que tu, ja, eh?
1: I encara em diu, podria haver sigut entrenador assistent teu.
0: Que queda molt poca estona, José Mari. Ara vindria el moment de la cançó Antillapis, que és aquella cançó que, pel que sigui, no t'agrada, però tu m'has dit... No vull posar cap cançó que no m'agradi.
1: Sí, és veritat.
0: Però saps què passa? Que si no tries tu les cançons, te la trien els altres. I passen coses com aquestes. Endavant, Manel.

0: ¡Vamos!
1: Hemos ganado, tú ya lo has oído. No ha sido fácil, pero sí divertido.
2: ¿Quién es la que canta, José Mari?
3: Perfecta.
2: ¿Pero qui és? Qui
3: mira, és? Aquesta, aquesta cançó, que l'hem gravat després de guanyar la, la Lliga, lo millor és les estones que estàvem ahir, no? Sopant i tot això abans de la gravació. I aquesta cançó la vaig posar al meu casament, que hem fet una festa en un posto concret, i vaig posar-la 5-6 vegades. Hi ha una altra cançó també amb aquesta, i va ser una de les cançons de la meva boda. Aleshores, mira,
2: i mira
3: coses de la vida.
2: Home, ets tu rapejant, està Alex Anko, està l'Audrup, sí, està fumant...
3: Quines samarretes, eh? Quines samarretes.
2: Bueno, és... Clar, estem a
3: no es veuen, però...
2: Estem
3: si
2: a l'any 90...
3: Vídeo,
2: 90...
3: Això 91.
2: 91, clar. Ja ha plogut.
3: Casament, el casament.
2: Ha plogut moltíssim. Que t'he de dir que no sabia quina cançó posar-te, estava entre aquesta, que és una idea
3: està
2: brillant
3: bé,
2: que m'ha donat el director de l'ASA Catalunya, el Santi Jiménez, gràcies Santi, o tenia una altra, que era la que sonava en aquell mític vídeo que hem vist de quan el Guardiola va treure a ballar a,
3: ah, sí,
2: a la Flor.
3: Sí.
2: Com te'l vas mirar, eh?
3: No,
2: era cachondeo.
3: Sí, i tant. I tant, estàvem ahí, ja estava, jo estava, jo crec que estava mort. És a dir, que no ho recordo exactament, però sí que és veritat que si li vaig fer així, si et dones compte, no estic molt al 100%.
2: Jo veig que potser, estàs de cachondeíto.
3: Potser estava una mica de celebració, una mica un punt cap a dalt. Entens? És a dir...
2: Que avui seria impensable veure a premsa barrejada amb futbolistes en una festa privada.
3: No, però imagina't, bueno, d'aquestes vídeos hi ha uns quants, no? Afortunadament hem guanyat una recopa, una lliga, tal, i Copa del Rei, i és veritat que en aquella època tot era normal i sobretot també reflexa no només això, sinó que el component de tota la gent fent corro, tal, no sé què, quan veus el Johan fent corro, a qualsevol, no?, a Núñez, tal, la naturalitat en les que és veritat que hi havia problemes, normal, durant anys tens coses que potser no estàs d'acord, però que sí que és veritat que hi havia un component de respecte personal molt gran i una no sé, una connexió, per dir d'alguna manera, sobretot entre nosaltres, i també molt de respecte amb els mitjans de comunicació.
2: I per últim, molt breu, què tal és el José Mari Avi?
3: Bueno, estic començant. La veritat
2: estic
3: és
2: començant.
3: Que és molt, molt petita.
2: Tens
3: la
2: i
3: quan
2: encara.
3: És petita és noia, i saps que sobretot és noia, i la meva dona Flor i la meva filla estan boixes amb tot, amb els totos, amb la roba, amb tal, i ara ja ella comença a interactuar, i jo crec que els avis són una mica freds amb això, no? Elles disfruten des del moment, des de que han nascut, i a nosaltres necessitem una mica d'interacció.
2: Tu estàs esperant,
3: no?,
2: una mica que es faci més gran, eh? Per donar-li...
3: Ja està, ja estem. Ja estem amb aquesta lluita.
2: Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria. Si et sembla, tancarem amb 20 de enero, de l'Oreja de Van Gogh, que és una cançó
3: és molt bona.
2: Que et porta a Donosti, que ja pot començar a sonar de fons. I a mi em queda dir-te que ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons, José Mari.
3: Molt bé, moltes gràcies. També aquesta cançó és una cançó que reflexa la Playa de la Concha i Donosti. La meva filla l'encanta, cada any va ahir, i aleshores l'Oreja de Van Gogh la vaig conèixer també aquí en una gala. Ells eren molt jovenet, i aleshores ara soc molt amic del que fa totes les concerts d'ell, i tinc una relació de Donosti José Mari.
2: Doncs marxem amb 20 de enero, donar les gràcies a aquest equipàs de Llapis de Memòria i recordar-vos que demà tornem a ser aquí divendres a les 3, en aquest cas per connectar un Llapis de Memòria col·lectiva d'atenció al Pot Petit, un dels supergrups de Catalunya, de veritat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: Blas Francino. Salir a caminar no debería convertirse en un riesgo, porque patinetes y bicicletas tienen prohibido circular por la acera. La acera es solo para peatones. Así de simple. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
2: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
1: ¡Qué buen servicio!
2: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ser Catalunya-Barcelona.
4: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Radio Barcelona, Cadena Ser presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
6: Tú no eres solo una póliza, ni nosotros una aseguradora más. Funcionamos como un modelo cooperativo de médicos y usuarios sin ánimo de lucro donde nos cuidamos entre todos a lo largo de toda la vida. Asistencia sanitaria, la de los médicos y la tuya.
7: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
8: que n'aprenguin!
7: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
9: Això és clau.
7: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
10: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
11: És tremendo.
12: ¿Por qué?
13: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
14: Mi cuestión es ¿por qué?
13: A partir de 3:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
15: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
7: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
16: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
7: A SER Catalunya.
0: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
14: ¿Por qué?
17: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
18: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció.
13: Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
19: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
13: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
20: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Ser Catalunya.
1: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
2: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
3: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
2: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
4: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció.
2: Però l'equip Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
5: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
6: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
7: que n'aprenguin!
6: Escolta el Ket i Jugues Barça.
8: Això és cauca.
6: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
9: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
10: És tremendo. ¿Por qué?
2: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
11: Mi cuestión es ¿por qué?
2: A partir de 2:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
12: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
6: Ket i Jugues Barça, amb Sique Rodríguez.
13: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
6: A SER Catalunya.
11: ¿Por qué?

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb David Fernández i Anna Manso. I després parlem amb l'advocat de la família d'una jove que s'ha suïcidat. Havia denunciat les seqüeles psicològiques que patia després de ser moderadora de continguts a Meta.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Avui al balcó ens preguntem per com de preparades o no estan les nostres ciutats davant aiguats com els que hem tingut els darrers dies. Per fer-ho aquest matí hem anat a visitar un dels punts que més tensió va provocar durant el cap de setmana. Cinc dies després hem tornat al riu Besòs, a tocar de Santa Coloma, a tocar de les Rondes. De fet, el tenim, estem just en un pont, el tenim aquí, ara especificarem. Per què? Doncs per conèixer una mica com ha canviat, com va canviar i com ha tornat a canviar el paisatge, Laura.
1: Sí, estem aquí perquè el riu Besòs, ara ho deies, aquest dissabte va créixer fins a 903 metres cúbics per segon, fins a 3,5 metres d'alçada. Si ara mirem aquest riu, baixa pel caudal normal, es veuen arbres caiguts al terra, però és que aquest, fa cinc dies, aquests murs que veiem al costat, aquests carrils bici que l'envolten, no es veien perquè estaven plens d'aigua, gairebé a tocar de dalt de tot d'aquests murs que el rodegen.
0: La pregunta que ens fèiem és, tenim les ciutats massa impermeables? No és meva la pregunta, és d'un arquitecte que va penjar un reel, l'Anna Soler, que ho explicava molt bé i li vam preguntar on ens hauríem d'ubicar perquè ens expliquis exactament el que volies dir. Anna Soler, com estàs?
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Ara ens ho deies. Ara veiem el verd. L'Andrea Villòria va fer diumenge un vídeo aquí on no es veien ni el carril bici, és a dir, l'aigua estava totalment enfilada. Ara s'ha recuperat, però tu no et va estranyar gens que l'aigua pugés fins a dalt.
2: No, de fet, estem aquí al riu Besòs, que és un parc fluvial, de fet és un espai que és inundable, no? Sí que és veritat que està molt impermeabilitzat. El riu Besòs l'altre dia va arribar 350 vegades, em sembla més, del seu cabal, i de normal, quan no plou, veieu que tenim tots aquests espais d'herba, és un parc fluvial, però sí que està pensat perquè en episodis de pluges extremes es pugui inundar, que jo crec que les nostres ciutats cada vegada haurem de plantejar o acceptar que hi ha zones que s'han de poder inundar.
0: Tu tenies molt clar que aquest era un bon punt per explicar de quina manera estem construint les ciutats.
2: Sí, és que precisament el riu Besòs, clar, l'alçada de Santa Coloma, que em sembla que és on va agafar el seu cabal màxim, està completament urbanitzat amb dues bandes, no? L'hem impermeabilitzat totalment. Per una banda tenim la Ronda, per l'altra banda tenim Santa Coloma. Clar, hem fet unes ciutats on fins i tot ens hem atrevit a rectificar i a donar-li poc espai a l'aigua, que això també ens ha passat amb la base, amb la vegetació, que si voleu també en parlem, perquè és, crec que és una de les claus d'aquesta solució, no? Però, clar, aquest riu té una forma ara com antinatural, no té espai a la seva banda, tota la conca, no? No té espai per on l'aigua es pugui infiltrar i arriba en aquest punt on estem nosaltres, totalment desbordat. Sort que s'ha plantejat espai perquè aquesta aigua pugui passar, però clar, si venen més episodis i passa aquests murs que tenim que l'acoten, què podria passar?
0: Clar, tot i així, algú et diria, però si està ple, aquí tenim tot unes bardisses, tenim tot una gespa bastant ampla, no? Aquí deuen haver-hi 50 metres o 100 metres perquè l'aigua acabi xuclant, no n'hi ha prou.
2: Bé, fins ara sí, fins el que va passar l'altre dia n'hi havia prou, però clar, no sabem fins on podem arribar, no? No podem esperar que el que hem fet fins ara ja funcioni. Hem de seguir adaptant, no és només cosa de rius, als espais públics de la ciutat en general ha de funcionar com una infraestructura climàtica que ens ajudi no només amb els episodis d'aigua, sinó també amb les calors extremes que estem patint.

0: impermeables, què ho causa i què provoca això?
1: Bé, doncs, sobretot pensar les ciutats només amb la circulació, amb l'evacuació i amb la higiene, no? Contradictòriament a de com van néixer les ciutats, que totes les ciutats naixien al costat dels rius perquè necessitàvem l'aigua, convivíem amb ella, no? Depeníem de l'aigua per transportar-nos, per netejar-nos, per cultivar. Arriba un moment amb la industrialització que potser aquesta aigua ja no és tan necessària, ja la tenim molt controlada i cada vegada li deixem menys espai, fins que sobretot amb l'expansió del cotxe, del vehicle, ja necessitem grans superfícies planes perquè els cotxes doncs puguin circular bé, i clar, és on arriba l'asfalt, el formigó, que són materials que no deixen passar l'aigua i que simplement la fan fora, que hem de tornar a deixar que aquesta aigua entri i acumular-la i retenir-la, i no només per quan hi hagi inundacions, sinó perquè tenim també episodis extrems de sequera que potser hauríem d'aprofitar aquesta situació per poder cobrir necessitats que potser tindrem a l'estiu.
2: Clar, estava pensant, aquests dies l'administració, l'Ajuntament mostrava aquests dipòsits fluvials on deien han funcionat. El que passa és que ha caigut tanta aigua que és impossible, se n'haurien de fer més, se n'han de posar, hi ha altres exemples de recollir l'aigua o de fer-la fluir d'una altra manera, quins exemples posaries?
1: Sí, això ho deies molt bé, Barcelona s'ha fet una gran feina en emmagatzemar o retenir l'aigua sota la superfície, no? El parc de Joan Miró, per exemple, tu veus un parc i sota hi ha una infraestructura hidràulica brutal. Però clar, ara crec que hauríem de començar a posar sistemes a sobre la superfície.
2: A sobre?
1: Clar, sí, sí.
2: Els sobre els edificis?
1: No, bueno, també, perquè també podem tenir cobertes verdes a sobre els edificis, que això ens ajudaria molt a retenir aigua i emmagatzemar-la per altres usos, com per exemple l'aigua del vàter, no? No ens hem pensat, no?, que estem llançant aigua potable pels lavabos quan podríem fer servir aigua de pluja.
2: Però aigües grises, no?, que diuen.
1: Exacte. Jo em referia a l'espai públic, no? L'altre dia mirava, no?, a Rotterdam tenen espais públics que durant la majoria de l'any són places amb espais pels nens o perquè la gent gran pugui fer esport, però puntualment són espais que es poden inundar i retenir l'aigua durant cert temps perquè no arribi tota de cop al clavegueram, que és el que ens ha passat aquí a Barcelona, a l'espai públic, que les clavegueres se saturen, no estem preparats per tanta capacitat i la ciutat col·lapsa.
2: I després ja, tu parles, clar, de ciutats dures, planes, jo pensava també, i clar, molt d'asfalt. Que importants són al final aquells petits jardins, els escocells també on hi ha plantats els arbres, tot això és fonamental. I en tenim pocs a les grans ciutats.
1: Sí, en tenim pocs.
2: Barcelona, bueno, Santa Coloma, que la tenim aquí al costat.
1: Sí, en tenim poquíssims. És que abans ho deia, a l'aigua li hem donat molt poc espai, però és que també li hem donat molt poc espai a la vegetació perquè necessitàvem altre espai per circular els cotxes, per exemple. No? Jo crec que una de les claus de tot aquest canvi i repensar les ciutats és anar eliminant mica en mica els cotxes per tornar a donar espai al verd, als arbres, que ho repetiré i no em cansaré de dir-ho. Els arbres, igual que el clavegueram i que l'enllumenat, és una infraestructura urbana. Els hem de tractar no només per fer bonic i per fer ombra. Són infraestructura i són una part molt important de la ciutat.
0: Tu ara parlaves de canvis també que s'han de fer, de dipòsits, de que el clavegueram és limitat. Tots aquests canvis d'introduir vegetació són fàcils de fer o són a llarg termini?
1: No, de fet, no són difícils, o sigui, hi ha d'haver un canvi de ment, hi ha d'haver una política pública molt enfocada en això, en tractar la ciutat com una infraestructura climàtica, i òbviament, clar, ja tenim ciutats construïdes i la idea és que cada canvi, si s'ha de remodelar una plaça, si s'ha de remodelar un carrer, hi ha un carrer que hem de repensar i potser convertir-lo en un eix verd, no? Són petits canvis que es poden anar fent, però clar, hem de començar des d'allà. Barcelona ho està fent, eh? Però clar, sí que és veritat que hem de conscienciar-nos, i jo crec que és molt important que la ciutadania siguem conscients de que això existeix, no? Perquè els joves, o és el que intento jo fer amb el meu contingut, és que els joves tinguin claríssim que això existeix per poder-ho demanar, perquè són el futur de les polítiques urbanes i són qui hauran de decidir cap a on han d'anar aquestes nostres ciutats.
2: Està clar que ets una gran divulgadora i puc imaginar, rodejada sempre d'arquitectes urbanistes, i esteu, hi ha grups de treball ara mateix dient com desimpermeabilitzem les ciutats, què fem? També ara hem parlat un altre cop d'aquests espais que són plans i s'han inundat, també hi ha els barris que fan baixada de les faldes de Collserola, per exemple.
1: O el barri de Gràcia,
2: per exemple. O el barri de Gràcia, Torre Baró, ho han passat fatal. La Font del Gos, això s'ha inundat i aquí hi ha a vegades...

0: més terra que asfalt.
1: Sí, sí, el que passa que clar, hem de pensar no només fins on arriba l'aigua, sinó per on passa també, no? L'aigua té memòria. Al barri de Gràcia, per exemple, tots els carrers que baixen eren antigues rieres, per tant, quan plou l'aigua recupera el seu traçat.
0: Torrent de l'Olla.
1: Exacte, i torna a passar
0: torrent
1: per allà.
0: Torrent de les Flors.
1: Clar, no només hem de pensar, vale, quan ens arribi l'aigua, què fem, com la filtrem, com la guardem, com l'amagatzemem, sinó per on volem que passi aquesta aigua, no? Hem de pensar als carrers, a Torre Baró, clar, hem de pensar doncs aquests paviments drenants, els suts, no? Els sistemes urbans de drenatge sí. sostenible, no? Posar molta més vegetació, un arbre, ajuda a retenir l'aigua al terra, ajuda que no baixi tan ràpid cap al subsol, no? Crec que, clar, és que és un repensar la ciutat
0: és
1: gairebé...
0: És una feinada, però ara, és que estic pensant, ara que deies torrent de l'Olla, dius, sí, és un torrent, i realment dissabte baixava l'aigua com si fos un riu. Què fas? Això ja està fet. Com ho arregles?
2: Hi ha gent que viu allà, com passa també al Delta, per exemple, que molta gent viu en llocs on són antigues rieres. Que com s'ha de replantejar en aquest sentit?
1: Bueno, doncs, traient paviments durs, posant més vegetació, repensant tots aquests paviments. No té per què no passar-hi un cotxe, perquè un cotxe amb un paviment permeable pot passar perfectament, però clar, hem de repensar clar, com havíem construït fins ara, i sobretot el que he dit, no? No fins on volem que arribi l'aigua, sinó per on ha de passar. Clar, no estem pensant només del riu Besòs. El riu Besòs ha estat el final de tota aquesta conca que ha arrossegat aquesta aigua, no? Però fins que ha arribat aquí, clar, fins que ha arribat aquí, el riu Besòs s'ha anat trobant en pobles al seu voltant que no deixaven, tot construccions, urbanisme, urbanitzacions que no deixaven que l'aigua s'infiltrés. Hem de pensar tot el cicle.
0: Sí, i és veritat, eh? Ara estem i està recuperat el verd, està tot com estava abans, sembla increïble que l'aigua que hagués pujat i aquesta aigua s'ha filtrat, vull dir que al final l'aigua torna al seu lloc. M'agrada molt de que l'aigua té memòria.
1: Sí, sí,
0: i això, i també el que et preguntava, hi ha gent ara pensant-ho, molta gent, sou
1: sí, sí.
0: Molts.
1: No només això, hi ha ciutats que funcionen així.
0: La millor?
1: Rotterdam és un molt bon exemple, clar, Rotterdam conviuen amb l'aigua, no? Ja han pensat la ciutat posant l'aigua al mig, o sigui, al costat de les persones, no? Perquè és el que et deia abans, no hem de pensar una infraestructura per l'aigua separada. Aigua i persones hem de poder conviure en els mateixos espais, no cal duplicar infraestructures. A Copenhague també, Xina, però clar, és que això, 2 + 2 = 4. Els països on ja estan acostumats a tenir tifons, a tenir aigües torrencials, és aquí on ens hem de mirar. Ja es fan coses d'aquestes al món, no és una cosa nova, simplement hem d'aprendre i adaptar-nos perquè fins ara aquí no ens passava i clar, doncs hem de fer un cop de cap.
0: Un amic m'explicava que a Viladecans tenen una espècie de llac cònic on hi va parar l'aigua i aquí la tenen doncs, pel que faci falta. Això també seria un bon exemple, no?
1: I tant. Sí, clar, és que és el que deia abans. No és només fer-la fora perquè no se'ns inundi, és pensar, ei, és que potser d'aquí mig any tenim sequera,
0: exacte.
1: No tenim aigua, necessitarem regar i és aprofitar, crear sistemes i repensar-ho d'una manera que ens permeti aprofitar aquests episodis tan catastròfics, no? Donar-li la volta i sortir guanyant.
2: Com a arquitecte, també més enllà de l'aigua, com hem de replantejar-nos les nostres ciutats per aquests nous climes que estem tenint? Ara ho deies, no? Sequeres, pluges, la calor d'aquest estiu... Hi ha moltes coses que han de canviar.
1: Sí, i tot això passa, ja et dic, és que una clau és la vegetació, és que l'hem fet fora. Vull dir, tenim escocells d'arbres a Barcelona que fan metre per metre.
0: Sí.
1: I primer de tot, un arbre ha de poder tenir espai per poder créixer, no? Perquè el que hem fet fins ara és bastant antinatural, no? Hem de fer uns escocells més amplis. Clar, és que no pot ser escocells, és que potser necessiten una superfície de terra directament per poder créixer. Tot el tema dels materials, no? Aprofitar la inèrcia tèrmica. A mi m'agrada molt pensar en l'arquitectura tradicional, no? Els nostres avantpassats eren savis. Hem deixat de fer servir sistemes com el mur de terra, el mur de tàpia, no? Potser hauríem de recuperar perquè tots aquests sistemes tradicionals es feien pensant en la climatologia. La construcció sempre ha anat lligada a la climatologia i ara, doncs, ho hem deixat de fer. Potser hauríem de mirar enrere, com en molts altres àmbits, i reaprendre com ho fèiem abans.
2: Això ho explicava l'Irene Cordona, Anna, amb els egipcis.
0: Sí, totalment. I recuperar també, quan es va fer el Congrés d'Arquitectura un dia a la Barcelona, també ens parlaven de recuperar aquesta arquitectura. Explica'ns aquest punt, que ja ho deixem aquí. A tu t'agrada aquest pont, eh? És a dir, hem travessat No sé quines instal·lacions són aquestes. Tu coneixes perquè vens a passejar amb els gossos. Bueno, per si algú vol venir. És que és bonic aquest lloc per entendre el que ens explicava l'Anna.
1: Sí, bueno, ens trobem just a l'alçada del Bon Pastor i al poliesportiu amb les pistes de tennis, que, bueno, malauradament, és una secció bastant complexa perquè per sota hi passa la ronda, no? Tenim una plaça suspesa sobre pilars, per sota hi passa la ronda i just al costat tenim un parc fluvial meravellós. De fet, aquí, si camines un quart d'hora arribes a la platja, a Sant Adrià de Besòs, i això ho faig moltes vegades amb els gossos. És un passeig, doncs, molt agradable i bé, bueno, ara veieu com està. Ara torna a recuperar-se com... Però bueno, és que...
0: En 5 dies, eh?
1: És sí, que i això explica el perquè... funcionament. Veiem que és possible, no? Sí. Això s'ha inundat quan ho necessitàvem i ara torna a ser un espai que també necessitem, un espai verd, bueno, té diferents usos i ha d'anar canviant i això, hem de permetre espais cada cop més polivalents.
0: Anna Soler, arquitecta, moltes gràcies per aquestes explicacions molt necessàries.
1: Gràcies. Gràcies. I hope you had the time of your
3: life. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Ana Puigbol.
0: De què hem d'estar pendents i què recollim del dia?
1: Mira, una notícia que després ampliarem a partir de les 8, perquè de fet parlarem amb els advocats de la família. És un succés que hem conegut, el suïcidi d'una jove que treballava per Meta com a moderadora de contingut. Va estar anys a Barcelona i es passava la jornada laboral mirant vídeos violents de contingut sexual per decidir després si es podien penjar o no les xarxes de la companyia, com Facebook o Instagram. Parlem d'una jove francesa que va treballar a la Torre Glòries, aquí a Barcelona, fins al febrer de l'any passat. Es va suïcidar aquest cap de setmana, però ja ho havia intentat abans quan encara estava treballant per la companyia. Ella havia presentat una demanda col·lectiva a més de 700 moderadors de contingut més, demanda contra les seqüeles físiques, psicològiques que els va provocar tot plegat, i la família, després del que ha passat, han anunciat que demandaran a la companyia de Mark Zuckerberg. Per tant, a les 8, amb l'Andrea Villòria, tots els detalls d'aquest cas i també parlarem amb l'advocat de la família. I com que aquesta tarda han tornat les tempestes, ara en parlarem amb Carbó, tot i que res a veure amb les del cap de setmana, Protecció Civil ha demanat al 500.000 de voluntaris que estan ajudant a trobar en Rami, el nen autista desaparegut des de la nit de dissabte a Granollers, doncs han demanat a tothom que es quedi a casa. La recerca del nen s'ha ampliat més enllà de la capital del Vallès Oriental i en altres municipis propers com La Roca o Montornès.
2: Continuem treballant amb el suport de drons, a subaquàtica, de la canina, i també estem ampliant aquesta recerca per la zona també de la Roca del Vallès i Parets.
1: Plou sobremullat a la capital del Vallès Oriental. Avui s'ha hagut d'evacuar una residència d'avis per risc d'esfondrament d'un mur i, per tant, encara continuen els estralls i la feina de recuperació de tots els efectes d'aquest temporal a Granollers. I una última cosa, l'artista urbà italià Tibi Boy ha dedicat la seva última obra a Mari Carmen, la dona de 87 anys, convertida en símbol per la lluita de l'habitatge, que va morir ahir. Aquest matí l'artista ha instal·lat un mural en què se la veu a ella, vestida com un àngel alat, i en què en una mà té una clau. Per sempre, Mari Carmen, ha escrit l'artista, amb molts seguidors, que ha anat de seguida a la cruïlla del carrer Recomtal amb les bases de Sant Pere de Barcelona per veure-la. Això és el que ens han dit algunes de les persones que han anat a veure aquest mural.
3: Pues me parece que es como una cosa de... No tanto por el autor, sino por la víctima, ¿no? Ella está.
4: Entonces lo que no entiendo es cómo luego la gente lo vandaliza. Porque hay tantas... Yo también lo he visto enseguida. Y en este tienen caso, una sensibilidad que conecta.
3: Sí. Y las pinta a mano.
4: Sí.
3: Pero muchas veces he ido al día siguiente y no está allá.
0: Núria Vilamala, com
5: estàs?
0: Què tal,
5: Anna? Bona tarda.
0: Graderia del balcó. Que m'han dit que avui parles del Dakar.
5: Sí, perquè saps que el Dakar...
0: No comença, no?
5: Els últims anys s'està disputant Aràbia Saudí, però clar, tenim el conflicte, malauradament, Anna, a Orient Mitjà, i parlarem amb un pilot del Dakar que està pendent de què passa. Ara mateix hi ha una opció A, que és que es pugui disputar a l'Aràbia Saudita, o una opció B, que seria que es disputés al Marroc. Però clar, falten menys de 3 mesos, els pilots s'han de preparar per la competició.
0: Tampoc és fàcil l'escenari Marroc, tal com estan les coses.
5: Correcte. Cap dels escenaris, diguem-ne, que seria massa propi per fer-lo.
0: I el pilot, qui és?
5: És en Josep Sardà, és un pilot que competeix, a més, Anna, en una categoria que no té assistència, per tant, la preparació en el seu cas encara és més exigent i més important. Per tant, veurem què ens explica i, Anna, tenim moltes ganes que torni a la Lliga. Ja ho tenim aquí. L'Espanyol juga demà, el Barça juga dissabte, comencem a tenir prèvies, tornen a parlar els entrenadors, per tant, tot en marxa una altra vegada, Anna.
0: Doncs t'espero a cors de nou, gràcies.
5: Fins ara.
0: Fins ara. Jordi Carbó, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda.
0: Mira que avui tenim segon concert d'Oques Grasses. Molts s'emportaven un mini paraigües a la bossa, que ja vaig dir ahir que sobretot que no tingui punxa, que no es pot entrar al paraigües. Però què? Caurà? No caurà? I on plou ara, si és que plou?
6: Si em permets, continuo amb la broma d'ahir, serà el concert dels Gafes, segur un cop que l'hauran de suspendre.
0: Tal qual.
6: Doncs, malauradament, estem en una d'aquelles paradoxes de la meteorologia, no? Que fa 24 hores deien que plouria a la ciutat de Barcelona, que estaria plovent més o menys a aquesta hora, i ho està fent. Però, arribat a aquest punt, doncs, no podem assegurar res al 100%. De fet, ara mateix van creixent nuvolades, i això és el que ens fa sospitar que una part del concert sí que es podria veure afectat. Bàsicament, ara mateix plou amb intensitat, amb forta intensitat, per exemple, al Maresme, al nord del Maresme, també cap al Baix Llobregat, cap al Garraf, i s'estan formant nous xàfecs al Vallès Occidental, i són aquests els que després aniran cap a la ciutat de Barcelona. Dit d'una altra manera,
0: ara
6: analitzarem la resta. Que no plogui serà difícil, serà complicat. Clar. I ho pot fer amb intensitat. Però amb aquestes situacions, plou, per exemple, ara mateix hem dit al Vallès Occidental, però tan sols a 2-3 municipis. A la resta de la comarca no està plovent. Però vaja, que les condicions seran perquè fins més o menys els vols de la mitjanit, a qualsevol punt del litoral i prelitoral, sobretot de Barcelona, sud de Girona i nord de Tarragona, tinguem aquells xàfecs que...
0: Intensos això... o no? Perquè és intens. O sigui, que pot ser un moment delicat que plogui molt, per exemple, sobre Montjuïc, si passés, però que durarà poc. No ho sabem.
6: Sí, però tornaria...
0: Estic demanant massa, ho sé.
6: No, tornaria més tard. És a dir, seran xàfecs que fins la mitjanit s'aniran repetint. Creixen ràpidament, es desfan ràpidament i tornen a créixer. I això també és vàlid, evidentment, i el consell continua, no?, per aquells llocs on ha plogut tant els darrers dies, precaució, si bé ja la situació, com molt bé deia el Joan, no és comparable. I podríem dir, de fet, ho direm, és la traca final d'aquest llarg episodi de situacions excepcionals, de tanta pluja caiguda en tan poc temps a tantes poblacions, ja s'ha acabat. El vent del nord és el que està canviant tot aquest panorama. De fet, avui hem tingut ja algunes primeres estampes de tardor, que ha nevat, per exemple, al Pirineu. Ara mateix la cota està a prop dels 2.000 metres, a les valls encarades cap al nord, i és que el més significatiu aquesta pròxima nit seran dues coses. Per una banda, el vent, i per l'altra, el fred. No la fresca, el fred. Demà al matí, mínimes de 10 a 15 graus a la costa i al prelitoral. Baixarem dels 15 a molts barris de la ciutat de Barcelona. Dels 10 a gran part de l'interior, dels 5 a la Catalunya central, amb algunes gelades al Pirineu, fins a les mateixes valls. No baixarà tant la temperatura, els llocs on continuarà bufant la tramuntana, els Pirineus i l'Empordà en general, i també el mestral al sud, especialment a les comarques de Tarragona. Però vaja, aquí no baixarà tant la temperatura, però ja s'ho coneixen, que el vent compensa que no baixi tant la temperatura. I demà ens espera un dia radiant. Farà sol, no hi haurà pluja. De fet, trigarem ara uns quants dies en què torni a ploure. I les temperatures demà no pujaran massa, màximes al voltant dels 20 graus, però bé, el sol a la tarda, sensació d'ambient agradable. I el cap de setmana arreglarem aquest aspecte, perquè la gent vulgui gaudir també del temps a l'aire lliure, continuarà fent sol i les temperatures seran una mica més altes, però ja més pròpies per aquestes dates.
0: Doncs gràcies, Carbó. Ja ho sabeu, que estem aquí pesats amb oques grasses, però hi ha molta gent que dèiem ahir formiguets, doncs que ja estan pujant, que pot ser que plogui, que plourà fort i que potser marxa i torna, que... i no només passa això.
7: Però és que, a més, els d'avui realment...
0: Agafats, com diuen...
7: Agafats, perquè recordem que també hi ha vaga d'autobusos de Barcelona avui, i per tant, Transports Metropolitans informa que avui no hi haurà servei especial d'autobusos llançadora per aquest concert, per aquesta vaga, ni per anar ni per tornar de l'Estadi Olímpic.
0: Com a mínim, us ho passareu molt bé.
7: Això segur.
0: Oh, que gràcies, això
6: segur. El meu respecte pel públic d'avui, eh?
0: Totalment, sí. Una gran abraçada i espero que puguin gaudir-lo com toca. Carbó, una abraçada. Fins demà.
6: Salut, fins demà.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:24 d'aquest dijous 8 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
7: U2.

Queda poc més d'un mes per la publicació del nou àlbum dels U2, 9 anys després que publiquessin el darrer àlbum d'estudi, es dirà Carnaval de Luz. De moment en coneixem dos temes, dues cançons. Aquesta que estem escoltant, Street of Dreams, i també l'altra que es diu Silencio. Silencio.

0: però encara per conèixer la resta de cançons fins al 13 de novembre d'aquest any. La cosa és que en Bono la banda ens ha anat donant una mica més de pistes, sí, poquet a poquet, de
1: Silencio
0: què serà
1: està bé,
0: aquest àlbum.
1: Silencio
0: està bé, i Street of Dreams a mi també m'agrada molt. De fet, a la seva web, si entreu ja a la web de la banda, ja teniu el llistat d'aquestes cançons, 12 cançons, i de cop, quan els fans s'han posat a buscar, hi han hagut dues sorpreses. La primera té a veure amb Dolly Parton. I és que l'última cançó, la número 12, es diu Torn, i entre parèntesis posa Fit, de featuring Dolly Parton.
1: Islands in the Stream, no?
0: És una col·laboració... No, aquesta,
1: sí, ja ho sé.
0: Aquesta no és la cançó.
1: Sí, sí, és el que està sonant.
0: No, però jo he posat Dolly Parton.
1: Ja,
0: una cançó
1: això,
0: de Dolly Parton.
1: M'has posat Islands in the Stream, que
0: sí.
1: Està molt bé.
0: Ah, vale, que t'ha agradat.
1: M'encanta.
0: Però vull dir que això no és la cançó de l'àlbum dels U2, eh? Ah, vale.
1: I com li ha canviat la veu?
0: No, però... És allò que faig a vegades per il·lustrar una mica, dic Dolly Parton, doncs que soni una mica de Dolly Parton, no enteneu o no?
1: Però clar,
0: ja m'agradaria tenir la cançó dels U2 per poder-la posar, però no la tenim encara, hem d'esperar.
1: Per això has posat Islands in the Street, que és l'únic que hi deia jo.
0: Ah, vale, exacte. Vale. Bueno, l'última cançó, la número 12 d'aquest nou àlbum, es dirà Torn, i és en col·laboració amb la Dolly Parton, i en Bono ha explicat fa uns dies en una entrevista a la Rolling Stone que és la última gravació de Dolly Parton abans de morir. De fet, es veu que estava malalta, li van oferir a la Dolly, i van a l'estudi amb en Bono, van gravar la cançó. Diu el Bono que va haver de ja fer un esforç titànic per gravar-la. Va ser el mes de juny, per tant, 2 mesos abans de morir, quan tenia 80 anys, la Dolly Parton. I, per tant, ella ha decidit que sigui l'última cançó per tancar aquest àlbum, Carnaval de Luz, per això, perquè és l'última gravació.
1: També entenc que no és Bono, sinó que és Dolly Parton. Gràcies per l'aclariment. Joan, gràcies.
0: Bueno, l'altra sorpresa, mirem una mica més amunt, a la cançó número 4 d'aquesta llista, que apareix una cançó que es diu The Mirror Maker. I entre parèntesi, Rosalía. Clar, de cop molts es van pensar que això volia dir que Rosalía col·laboraria amb un àlbum amb els U2. Però, clar, a diferència de Dolly, que posa Fit Dolly Parton, aquí només apareix el nom de Rosalía entre parèntesi. I ara, gràcies també a aquesta entrevista de Rolling Stone amb Bono, sabem què vol dir això en aquesta cançó. Veus, ara t'he posat Rosalía perquè parlem de Rosalía.
1: Clar,
0: sí?
1: Clar, vale. Sí, vaig pillant.
0: Vas pillant l'estructura del guió,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, què passa amb Rosalía, amb aquesta número 4, que es diu The Mirror Maker? Doncs Bono diu, i vaig llegir el que diu textualment en aquesta entrevista, normalment només escrivim cançons sobre gent que és a la presó o gent que és morta, ja saps, herois morts, o intentem treure'ls de la presó. Això és simplement una manera de celebrar algú perquè és una artista extraordinària. És a dir, que el propi Bono en aquesta entrevista confessa que està obsessionat amb Rosalía i amb la seva, textualment, obra mestra, de Lux. I diu que ell va coincidir que de cop va escoltar l'àlbum quan ell ja estava explorant amb un àlbum amb referències de la llum i que va com quedar una mica esturat de que ella, aquest geni, segons ell, s'avancés en aquest concepte de l'àlbum amb el qual estava treballant. I diu, ha arribat al mateix punt just abans que nosaltres, cosa que és empipadora però també molt inspiradora. Diu que considera que Rosalía comparteix la seva idea de tornar encís al món a través de l'art. Així que aquesta cançó és molt forta, és un homenatge a Rosalía i al que representa l'àlbum de Lux i l'obsessió que ha tingut Bono amb aquest àlbum.
1: S'ha colat a l'escenari de tots els...
0: Sí, haurem d'escoltar-ho. Però ahir a la nit, la pròpia cantant Rosalía va ser la convidada del programa de Jimmy Fallon i en Jimmy li pregunta sobre Bono i ella i què ha passat amb tot plegat.
2: Bono.
3: Yeah. That's crazy.
2: Now, do you know Bono?
3: O sea, I don't know Bono.
2: I don't know Bono,
3: but he texted me.
0: I explica que ell no el coneixia, però que li va escriure un missatge i li va dir que estava treballant en una cançó inspirada en ella i que li preguntava si tenia sentit una... És a dir, en Bono li diu a la Rosalía, escolta, té sentit aquesta paraula, una paraula que és mamolé.
3: And then he was asking me if... it made sense, certain words. He wanted to use one word, actually, it's coming to my mind. There was this word, mamolé.
2: Marmalade?
1: Marmalade?
0: I clar, ella diu, no sé si el vaig entendre bé, però jo vaig buscar al diccionari espanyol si existia mamolei, aquesta paraula en castellà estàndard diu que no existeix.
3: So I just told him, you know, I don't know, but feel free to invent your own language.
2: Yeah, so he invented
0: a word. Dir, no sé si vols, inventa't el llenguatge, ell mateix, però que estava encantadíssima de que Bono li hagués dedicat una cançó. Que per cert, Rosalía dissabte actua al Saturday Night Live, aquest mític programa d'humor dels Estats Units. Per tant, està fent una mica de gira pels programes top dels Estats Units.
1: Rosalía té un diccionari propi, hi ha moltes paraules que no se sap què vol dir, no?
0: Cert, sempre deixa misteris a les cançons.
1: Focurrani no es deia aquesta cançó,
0: perquè
1: no?
0: Perquè Focurrani és en sicilià.
1: És veritat, és això ho va explicar.
3: Idiomes, sí. Querida!
1: Dos minuts, que hi ha arribat aquí la nostra parella, de fet. Ai, fem allò que m'agrada tant, només dieu bona tarda, aviam si ja saben qui és.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Doncs aneu pensant, dos minuts i seguim.

0: 7:36, la nostra parella de fet, l'Anna Manso, David Fernández, ja els heu reconegut segur. Com esteu?
1: Hola, Joan.
2: A veure, ho dèiem abans, una mica aclaparats, la realitat és abassegadora, eh? Sí. Una mica dura tot plegat.
0: Quan hareu entrat vosaltres pel passadís aquí, anàveu parlant de la realitat, ja? Perquè és que és...
2: No. No? No, no anàvem parlant. Vols que et digui... Va, els expliquem què hem dit?
0: Sí. Va, sí.
2: Van dir que volíem donar-li una alegria al Claudio i arribar a l'hora per no fer-lo patir.
1: Exacte.
0: Ah, i mira quin somriure que fa el Claudio.
1: Recordant que una cosa és la puntualitat i l'altra és la puntualitat amb la qual enviem els temes
2: Extrema,
1: i la cançó.
2: Però
0: aquí es ve a patir. Aquí, a la ràdio, els que hi treballem, venim a patir. M'ha agradat també perquè nosaltres tenim tres teles, ja sé que són interioritats del programa, però sí. N'hi ha una que en Toni Suárez, el nostre tècnic, sempre ens la deixa, a no ser que hi hagi un mullader molt bèstia.
3: Que jo digui, està passant alguna
0: exacte,
3: cosa i el canvi.
0: Però ja la tenim. Tenim dues teles a l'esquerra on hi ha tot, les notícies, i aleshores a l'altra tenim una peli i hem volgut saber, i és Alaska, Tierra de Oro, i ara deia...
3: Sí, sempre posa el TCM, clar, les pel·lis clàssiques.
0: John Wayne. I he notat
1: no, que el David li
0: encantava John Wayne.
1: Soc més de Gary Cooper i de John Ford, però...
0: Però ara necessitaríem un John Wayne arreglant les coses, no?
1: Sí, bueno, ara està cuinant, no? Bueno, ara estava bé un whisky.
2: Jo soc de Gregory Peck.
0: Tu ets de Gregory Peck?
2: Sí.
1: Jo John Ford.
2: Matar un ruixenyor.
0: Gary Cooper, jo a mi també... Gary Grant, també. Bueno, sí. I els teus, Joan?
3: Clar, és que no.
0: Ah, és que és jove.
2: A veure, sí. Jo deia de figura... De figura...
0: D'imposar.
2: De lideratge moral,
0: però John Wayne està bé, també.
3: Uf, de lideratge moral cinematogràfic.
2: Clar,
3: jo soc molt de el James Bond de Pierce Brosnan, igual.
0: Va, sí. Bé, val.
2: Nova generació.
0: Està bé. I ara en David està amb la boca oberta perquè està sortint Feijo. Ja està, i parem ja de...
1: No, i perquè estava llegint el darrer tuit del Rufián, que no ha dit res, i veig que acaba de pronunciar-se.
0: No. Vols dir alguna cosa de Rufián? Vols aprofitar?
1: No, no entraré en detalls. No, deia que estava pensant-s'ho.
0: Sí. Va, comencem amb el tema de l'Anna, que per cert, l'Anne Carson, Premi Nobel de Literatura, clar...
2: L'haurem de llegir.
0: A mi
2: m'agrada que
0: em
2: descobreixin...
0: Saps que...
2: Ho sento, ara veig molts lletrats posant-se les mans al cap, dient, no la coneixia, doncs mira, no, tampoc no
0: és
2: cal...
0: És canadenca, sabem, com l'Alice Munro, que va guanyar-lo el 2013, ha pensat, mira, una altra canadenca, sí. Però és que amb l'Alice Munro i el que va passar amb la seva família, que ella va ignorar les agressions sexuals que havia patit la seva filla, va ignorar la veritat,
2: filla,
0: doncs una altra canadenca. M'agrada un dels títols. M'agrada, em sorprèn, no és que m'agradi. La bellesa del marit.
2: Bé, l'haurem de llegir.
0: L'haurem de llegir perquè tinc curiositat. L'altre títol és Nox o De creació. Quin et compraràs, Anna?
2: Em deixaré aconsellar. Jo vaig als llibreters i llibreteres i em deixo aconsellar per veure quin és el que creuen per on puc començar. Quan no coneixo una autora o un autor, és el que acostumo a fer.
0: Demà els hi preguntaré als oteros, en Miqui i en Malcolm, si l'han llegit i... Ja ho comentarem. Anna,
2: a veure,
0: on vas anar ahir?
2: Jo vaig anar a Oques Grasses.
0: I dic, si l'han anat a Oques Grasses, voldrà avui parlar alguna relacionat amb Oques Grasses.
2: A veure, la cançó, però no, és a dir, vaig gaudir molt, me n'adono que he tingut la gran fortuna d'anar un dia que no vaig haver de patir per res,
0: sí.
2: Ni pel temps, ni per res, és a dir, la vaig comprar a última hora i mira, ves al final, doncs, xamba, no? I va ser meravellós. Va ser meravellós. I va ser... Em va donar que pensar, això també és el tema d'una altra parella, de fet, de com un grup català, amb tota la normalitat del món, pausa, normalitat, han planat quatre estadis olímpics. I llavors també com l'autoimatge que tenim, no?, de què és la cultura. Vull dir, això donaré... Jo me'l guardo per un altre dia.
0: Val.
2: Va. Perquè...
0: Exacte. Sí. De totes més, el teu tema, clar, jo l'anava a lligar, però no sabia com lligar, habitatge i pluges, no?
2: Clar,
0: de
2: és fet... que a veure, aquesta setmana ja han hagut la confluència de dues notícies. Bé, una que ja fa molt... De fet, totes dues ja fa molt de temps que en parlem. Una seria el canvi climàtic i totes les conseqüències i totes les pluges que hi han hagut ara, és a dir, que s'assemblen més a un monzó o una pluja mediterrània a la que estàvem acostumats. I després d'aquest estiu tan calorós i tan horrible que hem passat, jo que sóc una amant dels estius, he patit molt, qui encara negui el canvi climàtic, doncs que s'ho faci mirar. D'altra banda, encara no veig el país aturat i fent una cimera de com hem d'entomar i com ens hem d'arreglar. Val? I a sobre hi ha hagut tota la crisi. És a dir, no és que hi hagi la crisi de l'habitatge, la crisi de l'habitatge ja fa molts i molts i molts i molts anys, sinó de què estaríem aquí, no? Però... Però, en fi, el decret Mari Carmen, bé, la notícia de la mort d'aquesta senyora, horrible, i tot plegat. Llavors s'ha juntat i per mi es va juntar en una notícia, que era el rescat de tres homes que dormien a la desembocadura del Besòs i que van haver de ser rescatats pels bombers perquè, clar, estaven allà amb les seves tendes de campanya, no?
0: Que venien, si no m'equivoco, del B9.
2: Clar, evidentment, on va? Aquesta gent no s'autodestrueix, no són pirolítics. És a dir, quan els fan fora d'un lloc, se'n van a un altre.
0: Uns quants estan al Masnou amb una nau...
2: Clar, i llavors amb aquestes pluges, evidentment, tu penses en totes les persones que estan al carrer ja sense ni tenda de campanya. L'entitat Arrels emetia un comunicat, no?, per donar consells, que si veia a gent, i per donar recursos i consells. Però després és tota aquesta gent que jo ja fa un temps que tots ens estem com acostumant i ens estem una altra vegada insensibilitzant al fet de... Tu vas per la ronda litoral i et vas veient totes les vores plenes de tendes de campanya, plenes de persones que viuen allà. Aquí diu la... I a la ronda litoral perquè anem, perquè si no també sé que estan a la zona franca, sé que també estan a Collserola, sé que també estan doncs, més amunt de les rondes, no? En aquells espais que han bastats, no? De la ciutat, que no
0: darrere les platges.
2: Darrere les platges. Som una ciutat que havia tingut molt barraquisme. Hem de recordar que on ara hi ha les platges meravelloses de la Vila Olímpica, jo vaig fer un conte participatiu amb tot el veïnatge de la Barceloneta, i la S de Somos Rostro recordava que allà hi havia hagut barraques. Ara les barraques són una tenda d'aquelles de dos minuts, obres i pam, no? És a dir, que per una part dignifica, però per l'altra, ostres, no? Aquestes tendes no estaven fetes per acollir aquesta gent, no? I a mi una mica he estat com averiguant, perquè volia saber exactament qui...
0: Averiguant què vol dir? Vas trucar...
2: Bé, vaig parlar amb Arrels, vaig estar, evidentment, també vull dir de les fonts, el Catalunya Ràdio van fer un especial al maig, i després també he parlat amb persones que conec, de dins que treballen amb treballadors socials de l'Ajuntament, que m'explicaven una mica la casuística. I és una casuística una mica diferent de les persones que viuen al carrer, perquè la gent que viu al carrer i que es tenen, que són ara mateix a Barcelona, ho vull recordar, al carrer, jo ja no estic dient que visquin en pensions, que es calcula que són unes 3.000, o en habitatges provisionals, que són 2.000, o en total són entre pensions i habitatges provisionals, són uns 5.000. Les persones que viuen al carrer són 2.000. Fa uns anys eren 1.300 i ara són 2.000.
1: 1.982. 1982.
2: Exacte, no? Amb el recompte, un recompte que fa tant Arrels com un recompte que va fent, que m'ho han dit, que per favor que ho digui també l'entitat de l'Ajuntament.
0: Sí, vam anar-hi amb la Laura Pons, no? Vam anar a fer recompte.
2: Però la SACEP, que és també un servei de sensellarisme de l'Ajuntament, doncs també fa aquest recompte i evidentment, doncs també el tenen, evidentment. Aquesta gent són gent que, per exemple, poden treballar. S'explica, moltes d'aquestes tendes de campanya a les 7 se'n van i tornen. Per què? Perquè són gent que abans haguessin estat a una pensió, a una habitació de 200 euros, a una d'aquests pisos, que no sé si en podíem dir pisos ni pensió, d'aquestes de llits calents.
1: Infrahabitatges, sí.
2: Infrahabitatges. Habitacions amb una porta i poca cosa més. Però un sostre, val? No digne, però...
1: Llit calent.
2: Llit calent.
0: Sí, això existeix, que hi ha molta gent que no ho sap.
2: És a dir,
0: que es tornen,
2: no
0: un treball a matí, això... d'altra tarda... I
2: clar, però passa una cosa perversa. Enviant. És a dir, l'Ajuntament fa una bona feina, que és el de desactivar tots aquests pisos perquè realment no hi ha una dignitat habitacional, però llavors on va aquesta gent? És a dir, on va tota aquesta gent que arriba, per exemple, tots són, en la seva majoria són migrants sense papers, per tant, són gent que tampoc no poden entrar amb molts recursos, no poden, com que no tenen NIE, no poden entrar ni en la taula d'emergència, no? I després també són gent que potser no porten 6 mesos i que, per tant, podrien rebre una ajuda suficient com per sortir d'aquesta situació, perquè tothom que treballa en el sensellarisme té clar que a partir dels 6 mesos la cosa es comença a complicar i et pots cronificar. Llavors, per tant, podria ser una situació en la que hauríem de passar per sobre de no tens papers, no tens documentació, però tens humanitat, tens dignitat, no? Podries rebre una ajuda. És a dir, i a més, és allò que dèiem, no desapareixeran només perquè no els atenguem, continuaran allà, no? És que a mi el fet d'estar circulant aquesta normalitat amb la que tu agafes el cotxe o la moto i tu circules i estan allà, que em sembla perfecte, que els veiem, és feridora, però només avui volia posar una mica el focus no, en aquesta existència.
0: Estarà això en els programes electorals, David, què creus?
1: No, jo crec que va ser amb tu, no? Que vam fer l'entrevista amb una persona sense
0: pensant.
1: Llar, amb la Fundació Arrels.
0: La vam fer, era una iniciativa en el que persones reconegudes deixàveu el vostre
2: Twitter
0: perquè
2: també
0: poguessin fer les seves reivindicacions les persones sense llar.
1: No sé si ho farem enguany des d'Arrels, és probable, però sí. Bueno, per la tasca...
0: Aquí ja saps que
1: per la tasca d'entitats, sí, però per la tasca d'entitats sí que és veritat que, bueno, que fan l'anàlisi de programes després de qui diu i qui no diu res i fa, parlo de fa relativament poc, fa 5 anys o 10 anys no sortia res, excepte en 2 o 3 formacions polítiques, i la que sortia pues, haurien ser 3 línies, no?
0: Sí.
1: O 4 línies.
0: Sí, ho vam descobrir, que no estaven
1: que no estava, en, sí,
0: en,
1: sí,
0: en
1: sí.
0: els... Ni bueno, en partits d'esquerres.
1: No, ni en partits d'esquerres, fins i tot els donaves les xifres, no? Del recompte que va iniciar Reals, que ara també es fa institucional, que hi ha un petit un gap molt semblant, 1700, 1900.
2: Sí, sí.
1: Però sí, sí.
0: És que ahir mateix, Anna, oques grasses, és que tu pujaves per Montjuïc i depèn
2: pujaves
0: de
2: per Montjuïc i és aquestes realitats paral·leles.
1: T'anava
2: no?
1: a dir, tant, sí, sí.
0: Gent feliç, escoltar música feliç.
2: Sí, sí,
0: no?
2: que és el que hem de fer, tampoc no ens hem de desconnectar.
0: Clar, Lluís Hidalgo deia que triomfen perquè fan aquesta música feliç en temps d'incerteses, però és veritat, tota aquella gent que pujàvem, allà hi havia gent
1: malvivint.
0: Bueno, entre
1: el miracle i el desastre és on vivim. Potser trobo una realitat, no? aquesta cançó, però conviure les dues coses, no? I el sotabosc de Montjuïc, veure aquestes coses, venint del B9, i no només del B9.
2: I gent d'aquí, també, sí. També gent d'aquí, és a dir, no només estrangers, que sobretot sí, sense papers, però també gent que s'ha quedat fora del sistema.
0: Has triat la cançó que havies de triar, no?
2: A veure,
0: posem-la.

0: Vas plorar ahir, escoltant-la?
1: Vaig plorar moltíssim, és una cançó, jo crec que... A veure, tenim el Boig per tu, ara tenim el Sort de tu, no? Sí. I jo, res, per acabar-ho, voldria lligar en el fet de que quina sort que tenim que algú ens estimi. I això, de vegades, és el que demana una mica la gent d'Arrels, que tota aquesta gent que porten menys de 6 mesos i que necessiten una petita empanteta, no? I jo he recordat molt aquella pel·lícula que es diu Viatge al País dels Blancs, que sí. relata la història de l'Osman Omar.
0: De l'Osman, sí.
1: De l'Osman Omar, que ell va rebre aquesta petita empanteta i va poder sortir, perquè també va arribar com aquesta gent que estan allà a les rondes, va arribar... doncs de migrat, sense recursos, i va patir moltíssim fins que va tenir doncs aquest cop de sort, i no hauria de ser un cop de sort, hauria de ser un dret.
0: Hauria de ser un dret. Tu no hi vas?
2: No.
0: Per? No tenies entrades, és impossible, perquè n'han fet quatre.
2: No, no...
0: A tu t'agrada una altra música una mica més canyera?
2: Amb totes les amigues que hi van, famílies, amics, fills, tots... Però no. Soc, a veure si, sense que se'm l'interpreti, per defecte personal, no té res a veure, però jo sóc de parròquies, no sóc de grans catedrals, em pelo de fred. Jo, circuit petit, teatre petit, i proximitat, i quilòmetre zero.
0: L'An Andreu. Ah, és que se veia la Mar Pujol.
2: I valoro moltíssim, però sí, i em sembla una...
0: Que el Manel Vidal ha passat pel llapis de memòria i parlava de l'An Andreu.
2: I des del punt de vista de la música en català, que tantes vegades que algú ompli 230.000 persones en 4 dies, desitjo i espero moltíssim que la gent que ho espera que no plogui, i el que faci, però sí. Tot, com sota el... Jo soc més del pot petit, la bona confitura, no? Però sense menys tenir res, eh?
0: Clar.
2: És simplement una altra
1: opció. Ha d'haver-hi de tot.
0: Ha d'haver-hi de tot, sí. No? I de totes maneres, si...
2: Segur que vaig gaudir amb ells, vaig coincidir amb ells.
0: En algun... Has anat a concerts de...
2: En el concert de Palestina. Vam anar... Vull dir que van actuar ells després, i després vam sortir amb la Marina a parlar i tot, i no és... I algun concert de catedral he anat, eh?
0: Sí, clar que sí, no. Jo sé per què n'has parlat, que et segueixo.
2: Vas al Fermín, al Sant Jordi.
0: Exacte, no. És que t'anava a dir això, al Fermín estaves allà i allò era una catedral
2: allà fent cua,
0: enorme.
2: Com un...
0: sí. Escolta, David, tu vens amb ganes de parlar de contradiccions personals.
2: Mira, anava pensant, ja saps que aquí sempre poses el tema i quan arribes en el diàleg es capgira. I jo venia amb una frase, perquè ja sigui la Joana Raspall o el Joan Amades, el costumari popular català està ple de, no?, de frases que estan fetes fa molt de temps que continuen tenint sentit, i era aquesta frase d'aquesta aigua mai no em veuré, no? I quantes vegades ho hem dit i al final l'hem acabat tastant o l'hem acabat bevent a litres, no?
0: Totalment, mira.
2: O ha passat al contrari, no? I ho feia també aprofitant, ja que parlàvem de música, perquè el nou disc de la Mar Pujol, que sobre el 16 d'octubre es diu D'aquesta aigua no em veuré, on explora moltíssim la contradicció, però mira com són les coses, que sempre acabem lligant-ho tot. I d'aquesta aigua no em veuré, a la Fundació Arrels sempre diem que parlar de les persones sense llar no és tant parlar dels altres com d'un mateix. És a dir, de la possibilitat de que tu siguis l'altre.
0: Sí.
2: I nosaltres, les experiències que tenim en l'època de la crisi del 2008...
0: Un dia tu puguis ser el que
2: hi havia un circuit rapidíssim i fulgurant, pel qual abans del circuit, per arribar a dormir al carrer, era dolorós, però era llarg, eren 3, 4 anys. En aquells moments es va escurçar a 4, 5, 6 mesos. Perquè tenies un mal divorci, perdies la feina, no podies pagar el lloguer, i et trobaves i les cues, ara que és la campanya del Banc dels Aliments, també els perfils, permeteu-me les 10.000 cometes que afegiré ara, perquè la paraula no sé quina és, però de perfils normals, no els perfils habituals d'uns serveis socials.
1: O estàndard, o més habitual.
2: Estàndard, no.
0: Que costa molt amb la paraula normal, és veritat.
2: Quan dic normal, em poso els nervis, que és normal. I que no és normal, però sí, està bé la pregunta de què, no? Allò que sempre has dit, d'aquesta aigua no em veuré. O sigui, no diguis mai, i no diguis mai sempre, no? Perquè són dos conceptes, mai i sempre, que al llarg de la vida, la lletra de la mare és molt bonica, perquè diu una vida sencera i dues mitges vides, no? Perquè sempre estem traginant entre contradiccions. Però era això, l'exploració de la contradicció, ja ho has dit perfecte.
0: Però ja has pensat d'aquesta aigua no em veuré? És que just ahir l'Antoni Bassas va remenar la fonoteca.
2: Sí.
0: I va estar posant de tots els partits polítics el que deien I el que diuen ara.
3: El que deien en campanya. I com s'ha acabat dient tot el contrari.
0: Oients, recupereu-la. Recupera-la, David, perquè, clar, és esfereïdor.
2: Però no s'ajusta res. No, o sigui,
0: me la conec
2: per usos i abusos. O sigui.
0: Per això, però no, vull dir que tu ho coneixes.
2: No aguanta, ningú aguanta la campanya electoral que ha fet en 3 mesos. Jo vaig fer una campanya electoral, com sabeu.
0: Tu t'ha passat d'aquesta aigua no em veuré i n'has
2: begut? No, perquè jo era molt prudent, perquè em semblava que una nova cultura política és la campanya... Vaig aprendre... Em van dir una frase molt cínica, que em deien, el que es diu en campanya queda en campanya. Com dient, quan s'acaba la campanya ja tot ja el que has està. Dit, estàs borrat. I jo deia, no, el més important és el que dius en campanya, és quan estàs proposant, diguem així, un contracte, no? Dic, bueno, el meu programa la meva companyia proposa aquestes coses, no? I t'ofereix aquestes tarifes, anem a dir-ho així, una mica mercantil, però és el més important i jo crec que és el més important, però, bueno, perdó, vull dir que, o sigui, no sosté ningú la revisió de Twitter,
0: ningú,
2: o els
0: no.
2: candidats es borren, o sigui, el Pedro Sánchez Ferrer estava en contra de governar per decret llei. Hi ha un tuit que han agafat del 2018, si no m'equivoco. Ara avui he vist un vídeo, no sé on sortia, d'una campanya del Sánchez, no sé si era el 16, el 17 o el 18, dient, i quan governem aturarem els desnonaments. Has tingut 8 anys, saps? I no cabrà amnistia. Que no és, però això serveix...
1: No trobes que són molt atrevits? És a dir, sabent la capacitat de contradicció que et dona
3: la vida... Però igual els obliga a
2: ser-ho,
1: no? Sí, clar.
2: Ahir vaig escoltar el Jordi Turull, que va dir a TV3... Mai, ara ja sí que mai, pactarem amb Pedro Sánchez.
0: Sí.
2: I diu, bueno, ja ho veurem.
1: Això qui ho deia?
2: Ahir al matí.
3: Sí, perquè, de fet, l'Antoni, el tall que va posar de Junts per Catalunya de l'anterior campanya electoral va ser no investirem en cap cas a Pedro Sánchez.
1: Doncs jo pronostico que pactaran.
0: Quantes vegades no pactarem? Hi ha una anècdota molt bona,
2: perdoneu l'hemeroteca, ja que parlem d'hemeroteca de l'estimat Antoni Bassa. Aquella refrany tan castellà donde dije...
0: Sí, donde dije Diego.
2: Pone Diego, ¿sabeu que existeix?
0: Com és? Espera, donde dije...
1: Digo Diego.
2: Pues hi ha un BOE de l'any 2023, que a la pàgina 23 diu... Digo Diego, perquè era una correcció d'error, però el picatge...
0: Clar, però David, quina diferència hi ha entre la persona que evoluciona en la seva forma de pensar i el xaquetero, el giracamises, no sé com seria. Perquè al final l'excusa és que tots evolucionem.
2: Bueno, jo crec que, és a dir, la fantasia d'una vida plana, clara i neta, no? Sense arrugues, sense conflictes, sense dificultats, sense canvi de perspectives, primer, jo crec que és molt poc desitjable. Mm-hmm. O sigui, jo quan he triat això és perquè vaig escoltar l'entrevista a la Mar Pujol de per què foratejaven les contradiccions, i el que em sembla brillant és que pues una dona del Lluçanès, no? amb 27 anys, si no m'equivoco, 28, arribi a través de la música i la guitarra en cru aquestes, i les lletres, òbviament, que són poesia pura, aquestes conclusions, quan a mi m'ha costat 50 anys, no? I dic, és una tia molt avançada, molt ràpida.
0: Que soni Mar Pujol, el gran descobriment que sempre ens porta en David.

0: costa parlar a sobre, eh? Que sí. Bonica.
1: D'aquesta aigua sí que em veuré.
0: D'aquesta aigua, i tant.
1: De la Mar Pujol.
0: De la Mar Pujol, i tant. Quina estona més agradable, David Fernández, Anna Manso.
2: Gràcies.
0: Que bé, arreglant el món a la nostra manera.
1: I tant que
0: des
1: sí.
0: Des d'aquí.
2: Sí, i escolta, i reivindicant el dret de ser contradictoris, perquè també és una punta d'imperfecció sí. Humana, eh?
0: Sí, però una mica més d'exigència
2: sí, això sí.
0: Als polítics.
2: Sí, això sí, sisplau. Els
1: polítics, i tant, això sí. Sisplau. I tant. Uns mínims.
0: Uns mínims.
1: Que està la cosa molt pel subsol, eh?
0: Moltes gràcies, guapos. Ens
2: gràcies
0: veiem aviat.
2: Vosaltres.
0: Nosaltres fem una pausa petita i de seguida el nostre oasi polític.

0: Ser i Ser Catalunya al balcó amb Anna Puigvoltes. Ser Catalunya a Barcelona.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, every day.
2: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundi Auto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundi Auto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundi Auto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. MundiAuto.com.
4: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
5: ¡Qué calor!
4: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
6: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
7: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'API web de la SER.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
8: On t'has ficat aquesta nit?
0: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8 i 2, saludem en aquest oasi polític. Avui una mica més curt, que el tenim a distància, amb en Marc Rovira, redactor del País de Catalunya. Com estàs, Marc?
1: Molt bona tarda, balconistes.
0: Imagino que amb la llibreta nova titulada 29N, i de fet és que et volíem preguntar perquè sembla que tenim novetats sobre les eleccions, Joan.
2: Sí, per això, perquè és de fa poca estona, aquesta tarda hi ha hagut molts moviments i necessitem que ens diguis tu, Marc, una mica perquè ens ubiquis, sobre Esquerra Republicana, perquè sembla que el partit ja té preparat un candidat alternatiu a Gabriel Rufián per les generals, per si finalment les negociacions sobre llistes no arriben a bon port. Sabeu que hi ha una mica de divisió entre el que vol Gabriel Rufián i el que vol la direcció del partit, és a dir, sobretot Oriol Junqueras, i per tant el candidat alternatiu que estaria buscant Oriol Junqueras per si Gabriel Rufián al final no suma com a candidat és el diputat del Parlament Jordi Albert, una persona de la confiança de Junqueras. Les negociacions continuen i tot s'ha de resoldre abans d'aquest diumenge, que és el límit que té el propi partit per decidir el seu candidat. Per tant, Albert ja ha començat a recollir avals i la direcció continua prioritzant, però que sigui Rufián el cap de llista, però com que la relació fa temps que no és fluida, tampoc ho ha sigut amb els seus companys del Congrés, que recordem fa poc van dir que dos almenys no seguirien com a cap de llista, doncs aquesta és la situació. Què ha passat? Que el conèixer aquest candidat alternatiu que prepara a Esquerra, Gabriel Rufián, aquest plan B, ha fet un tuit en el qual diu una cosa. Bueno, y igual la ha fet en castellà, ¿eh? Una cosa, yo quiero representar a Esquerra Republicana y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene. Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final y ojalá que Esquerra también lo quiera. Nada más. Y no voy a entrar en ningún conflicto ni culebrón, ni voy a rajar por nadie, por mucho que se mienta y por mucho que se filtre.
0: Es decir, una cosa, Marc Rovira, ¿qué vol dir tot això?
1: Nada más y nada menos, no? Li ha faltat dir. És a dir, en Joan ho ha explicat molt bé perquè ha fet una narració de com s'han produït els esdeveniments i mirem una mica darrere de la fotografia, sí, que,

0: la vista una mica enrere, només cal que anem una setmana i recordem aquelles declaracions de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats, on deia: és que a mi m'és igual a qui contradir. També, com diu en Joan, en aquella ocasió va dir en castellà, no? Va dir, m'és igual a qui en contradiga, i ho feia per desafiar obertament Oriol Junqueras després de que Junqueras hagués dit que Esquerra Republicana pensava aprovar ni més ni menys que els decrets de vivenda que pensava impulsar el govern espanyol al Congrés dels Diputats. Llavors, en 8 dies, després que hi hagués hagut un desafiament flagrant al president del partit, pensaves, bueno, què més pot passar, no? Doncs sempre hi ha marge per la sorpresa, i evidentment que Esquerra Republicana, quan dic Esquerra Republicana vull dir la direcció i vull dir Oriol Junqueras, mou fitxa per dir, a veure, Gabriel Rufián, tenim moltes expectatives de vot amb tu, però que sàpigues que Esquerra és alguna cosa més que Gabriel Rufián. És a dir, quan tens polítics amb una forta projecció personal, i és el cas de Gabriel Rufián, però també podríem dir d'Ada Colau, que tots dos han posat requisits similars. Clar. A veure, xatos, jo seré el vostre candidat, però si hi ha un mínim de condicions.
1: Clar, però aquestes condicions mínimes, aquestes condicions mínimes, Marc, que diuen Rufián, entenem que és que ell vol dir qui vol que l'acompanyi en la llista i que si no, doncs ho anirà a fer un altre partit, aquesta coalició d'esquerres.
0: És que el tema és aquest, és que condicions mínimes amb Gabriel Rufián mai han sigut tan mínimes, perquè el que vol Gabriel Rufián és tenir mans lliures per fer i desfer, per triar la composició del grup parlamentari, perquè, com has dit tu, o si ho has insinuat, ja ho acabo de rematar jo, es porta fatal amb la resta del grup parlamentari, són 7, són 6 per una banda i ell per l'altra, i el que vol és tenir llibertat absoluta per triar els companys de viatge per anar a cada dia a veure's la cara als escons del Congrés. I és a dir, això el partit li diu, a veure, no és que no et vulguem deixar marge de maniobra, però diguéssim, abans que la figura de Gabriel Rufián, Esquerra Republicana és una plataforma política que ha de consensuar diferents interessos. I jo em sembla que Gabriel Junqueras i Gabriel Rufián han tingut durant molt de temps, si no una relació d'estreta amistat, si una relació d'aquelles de que ens a sabem portar, no? Que passa que, clar, les coses estan escalant d'una manera que el fet de que es triï a Jordi Albert, la direcció d'Esquerra Republicana diu, segurament Jordi Albert no és el diputat més carismàtic ni la persona més carismàtica dins d'Esquerra Republicana, però el que sí que té Jordi Albert és que té la plena confiança d'Oriol Junqueras, i això en aquests moments Oriol Junqueras és una cosa que valora molt.
2: I no vull ser frívola, doncs que diumenge feu crispetes a partir de les 6 per treure'n l'entrellat,
0: no? Més crispetes, no Puigvoltes, perquè crispetes. Quina temporada portem, que farem un empatge.
2: Tu omplir la llibreta, que ja dic que s'us ha girat feina i de la grossa. Marc Rovira, redactor del País a Catalunya. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Gràcies, Marc.
2: Bona tarda. És que avui en aquest oasi hi ha una part social molt important. Volem aprofundir en una notícia d'aquesta tarda que ens ha impactat moltíssim.
1: Sí, perquè hem conegut el suïcidi d'una jove que treballava per Meta com a moderadora de contingut. Bàsicament, es passava tota la seva jornada mirant vídeos violents o de contingut sexual per decidir si aquests vídeos es podien penjar o no a les xarxes de la companyia. Per tant, estem parlant xarxes com Facebook o Instagram.
2: Andrea Villòria, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, com esteu?
2: És una jove francesa que va treballar a la Torre Glòries fins al febrer de l'any passat. Es va suïcidar aquest cap de setmana i ja ho havia intentat abans.
3: Sí, es deia Inés Mendoza i va treballar, com tu deies, de moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries del 22 al 25, quan va plegar perquè no podia més després ja d'haver acumulat diverses baixes de salut mental, i va tornar a casa seva, a França, a Grenoble. Aquest cap de setmana, quan era de viatge a Lió, es va suïcidar saltant d'un cinquè pis, tal com ha avançat La Vanguardia i ens ha explicat la seva família i el grup d'advocats que la representa. Ella ja ho havia intentat abans, el 2023, quan encara estava treballant com a moderadora de Meta. En aquell moment ho va atribuir a la feina, ja que es dedicava a retirar vídeos violents de les xarxes durant hores i hores. De fet, la Inés, ens expliquen, que estava al rànquing dels millors moderadors, és a dir, que era molt efectiva. I justament per això li donaven els continguts més bèsties, els més violents. Li feien veure sobretot contingut pedòfil, per treure'l de circulació, o vídeos en directe, als Facebook Lives, de gent que se suïcidava. Perquè per la gent que ens escolti i no acabi d'entendre què és aquest perfil, els moderadors de continguts, és la gent que fa com el filtratge del contingut violent que corre per les xarxes per eliminar-lo i que no arribi als nostres ulls.
2: Deies que ho sabem per la família, que de fet estan molt, molt afectats, que han anunciat que demandaran treballant a la companyia de Mark Zuckerberg.
3: Sí, la família ha decidit emprendre accions legals. D'entrada, segur, una demanda civil o laboral per reclamar una indemnització, però també es plantegen anar contra Meta per la via penal, és a dir, denunciar-los per homicidi involuntari, a l'entendre que

0: que la causa del suïcidi és clarament la feina. Les conseqüències bestials que arrossegava la Inés pel contingut violent, que ja l'havia fet intentar-ho abans quan estava a Barcelona i pel qual l'empresa no li va oferir cap acompanyament psicològic.
1: De fet, formava part d'una demanda col·lectiva més de 700 moderadors de contingut, com ella, contra les seqüeles físiques i psicològiques que els va provocar aquella feina.
0: Sí, en el seu cas, ella estava encara a mitges, és a dir, estava en els tràmits d'incorporar-se a aquesta demanda col·lectiva.
1: Sí.
0: Feia temps que estava en contacte amb els lletrats del bufet que ho porten, que són bastets advocats, que porten ja a més de 600 i pico moderadors, més uns quants que, com ella, encara estaven en el tràmit d'afegir-se a aquesta demanda, i ens deien que també porten uns 200 més moderadors de TikTok. És a dir, que en total han estat escoltant en els darrers mesos les històries terribles de quasi un miler de persones, la feina dels quals és veure sense parar durant hores i hores contingut violent, i entre els quals hi ha un historial molt important de conductes autolítiques i de problemes de salut mental.
2: Jordi Vilella, advocat de Bastet Advocats, que, com deia ara l'Andrea, representa aquests exmoderadors de Meta en aquesta demanda col·lectiva, que ara està en aquesta demanda també a Meta pel suïcidi de la Inés. Bona tarda, Jordi.
3: Molt bona tarda.
2: Com esteu?
3: Doncs la veritat és que estem tot l'equip consternat, perquè no és el mateix que et diguin que això ja ha passat, que tot i així, que un treballador mori al seu lloc de treball és algú aterrador, i l'altra és que la coneguis. Jo no vaig tindre l'oportunitat de conèixer la Inés, però una companya al despatx sí, es va entrevistar online perquè ja vivia a França, i estem de dol tot l'equip.
2: La coneixia la teva companya, com deies. Què ens pots explicar de com estava? Ara l'Andrea ens n'ha fet 5 cèntims, perquè ella va descriure ja un primer intent de suïcidi, és a dir, era una persona molt ja vulnerable, molt fràgil, molt destrossada.
3: Sí, correcte. I el més flagrant d'aquesta història és que ho comentàvem amb els companys del despatx, que feia tot. Ha fallat una empresa com és Meta, que tot i tenir els recursos suficients no va aplicar la llei de prevenció de riscos laborals com s'exigeix, que ja havia passat altres vegades. També cal destacar que ja s'havien suïcidat 3 moderadors durant els anys que va estar l'empresa operant a Barcelona, que ja havia passat prèviament als Estats Units, i que la Inés no va deixar la feina de manera voluntària, sinó que, tal com ens va explicar ella, després del primer intent de suïcidi, és a través de la mútua del treball que estava rebent assistència mèdica, i són aquests justament els metges de la mútua qui, en lloc de protegir a la Inés per a l'estat de vulnerabilitat extrema en el que es trobava, l'acompanyen a marxar a l'empresa, és a dir, fan d'intermediari entre l'empresa i ella per pactar una sortida, és a dir, perquè tothom ens entengui, se la treuen de sobre.
2: Se la treuen de sobre. En quin moment la Inés es posa en contacte amb vosaltres? No sé en quin moment es suma als altres exmoderadors per fer aquesta demanda.
3: Sí, com comentàveu, la Inés no s'acaba finalment afegint, estaven els tràmits per fer-ho, es posa en contacte amb nosaltres a l'abril d'aquest any, el 2026, i ens troba una mica per la seva companya, que també era moderadora i també estava en la demanda.
0: Jordi, la història de la Inés és una història que heu escoltat ja diverses vegades, no? Ara deies 3 suïcidis més a Barcelona, persones que acaben destrossades després d'hores i hores de veure aquest tipus de contingut. Què és el que us expliquen, no? Quins són aquests malsons que viuen durant anys, en el cas de la Inés, fins al 2025? I també com esteu vosaltres amb tota aquesta informació que esteu gestionant, no? Després d'estar en contacte amb pràcticament un miler de persones que han estat en contacte amb la violència i que estan, doncs, en situació d'estrès posttraumàtic.
3: Sí, totalment. O sigui, com comentava, és gent de carrer, gent de diferents nacionalitats, que sí que és cert que alguns venen d'històries de vida molt complicades, com tothom porta la seva motxilla darrere, però per descomptat ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys. Hem de tenir en compte que quan hi ha un desastre natural, un terratrèmol, els estats, i l'estat espanyol no és una excepció tampoc, tenen equips de psicòlegs que estan altament qualificats per poder donar suport als familiars i a les víctimes d'aquests successos tan extrems, i aquesta gent no ho estava. Veien tot tipus de contingut extrem la Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el tema del contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília, també va veure molt suïcidi, ens va comentar, i altres tipus d'abusos sexuals cap a dones, ofília, t'expliquen històries completament aterradores. Que ens l'expliquin a nosaltres té un impacte profund, però ells, des de que van ser absolutes víctimes per visualitzar-ho, perquè sí, va tindre un efecte directe, els psicòlegs ens diuen, en l'hipocamp del cervell, que bueno, d'alguna manera és com que desactiva l'instint més primari de qualsevol ésser humà davant d'una imatge violenta, poder sortir corrents.
2: Sí, sí. De fet, en Jordi Vilella, que, com deia, és advocat de Bastet Advocats, que porten la demanda, en Jordi en vam conèixer fa un any, vas venir Jordi amb la Iliana, ella és mexicana, va ser moderadora de Meta, és també una dels centenars de moderadors de contingut que ha demandat a Meta, a Facebook Espanya i a l'empresa subcontractada per la multinacional que operava a Barcelona, i hem recuperat un fragment d'ella en el que ens explicava aquí al balcó, en el que ho diu tot.
4: Para empezar, ya te dicen que trabajar para Facebook. Eso ya es como una super emoción. Es como, wow, qué emoción, ¿no? Es un super trabajo. Es como sentirte que estás en Silicon Valley trabajando para Mark directamente. Una vez que entré, ya nos dijeron que era para moderar contenidos. Sí nos dijeron que teníamos que ser como los barredores del odio del mundo, ¿ok? Íbamos a ser los que íbamos a eliminar los contenidos que violaban las políticas de la empresa para que los demás usuarios pudiesen tener una interacción sana en sus redes. Entonces, ya desde ahí sientes que vas a ser un superhéroe sin capa, de manera anónima, para que el resto del planeta pueda seguir siendo feliz. Nos sentíamos como muy bendecidos por poder pagar nuestras facturas, tener un empleo en donde el salario era más alto que la media, hay que decirlo. Pero por otro lado, el coste emocional nunca lo visualizamos. Yo no lo vi venir jamás, ¿no? La factura fue alta.
2: Barredores del odio del mundo, o sea, ells havien de visualitzar tot aquest odi que corre pel món.
1: Jordi, et volia preguntar també en quin punt està aquesta demanda i les perspectives que teniu com a bufet que puguin arribar a prosperar. És a dir, quin seria l'èxit? Perquè estem parlant d'una multinacional enorme que, a més, té una seu a un altre país, als Estats Units. En quin punt està tot plegat?
3: Bé, cal puntualitzar que hi ha diverses demandes interposades contra Meta i l'empresa que operava aquí en nom seu, que era Zelus i CCC Digital Services. Trobem una demanda de diferències salarials, una altra d'extinció del contracte per, demanant prèvia a l'acomiadament que va haver-hi que els treballadors poguessin marxar a l'empresa de manera indemnitzada, una demanda d'impugnació de l'acomiadament col·lectiu que va haver-hi en el maig, que es va celebrar el judici fa poques setmanes, i la nostra demanda, que està centrada en poder demanar danys morals per tot aquest contingut que van haver de suportar i les conseqüències que ha tingut. Ara mateix estem a l'espera que el jutjat, que s'ha declarat competent, en senyali data i les perspectives que tenim, doncs cada cop que rebem més informació i recabem més documents, ens reafirmen en que l'absoluta manca de protocols de prevenció de riscos i que els danys són plenament constatats, tant pels nostres pèrits com tota la documentació que comentava que hem recabat.
0: Clar, és una feina aquesta que s'entén que és necessària, no? És a dir, com eliminar de les xarxes aquest contingut violent perquè no arribi, doncs, per exemple, a infants o a la ciutadania en general. Amb la vostra experiència, després de veure tants casos, no?, d'entrar a les entranyes de com funciona el sistema de moderador de continguts, quina creus que hauria de ser la solució? No sé si automatitzar-ho, per exemple, potser ho podria fer la intel·ligència artificial, o és que s'haurien d'adoptar aquests protocols dels que parlaves, un acompanyament psicològic...
3: Sí, exacte. La solució no la tenim. El que sí que des del despatx hem vist és que, doncs el cas de la Inés no és un cas aïllat, que no té sentit que per maximitzar els beneficis d'una empresa s'acabi amb la vida d'aquestes persones. El cas de la Inés és molt paradigmàtic. Feia anys que ja no, o sigui, ja feia un temps que no prestava serveis, se'n va tornar a casa seva en una situació supervulnerable, i aquest malson la va perseguir, els pensaments intrusius l'han acompanyat fins l'últim dels seus dies. Per tant, si aquesta feina ha de seguir existint, en absolut ha de ser en aquestes condicions. Exemples que tenim anàlogs serien, a nivell de tecnològiques, YouTube, l'empresa que opera des d'Irlanda, doncs tenen com a cap del departament de wellness, que serien l'equip de psicòlegs, a una extraveïdora del Pentàgon dels Estats Units, per fer un exemple. Ah, sí? I entre jornades laborals tenen taules de ping-pong i llocs per socialitzar entre els treballadors i poder com distreure's durant la jornada laboral. És a dir, sí que hi ha una implementació a nivell d'organització del treball que vetlla molt per la seva salut psíquica.
2: Jo et volia preguntar, ja que l'hem escoltada amb la Eliana, que ens va ser molt generosa, ens va explicar tot el que li havia passat, com està?
3: Doncs una mica com tots els treballadors, una mica després d'aquest temps d'acabar amb Meta, tots ens comenten, o sigui, molts d'ells han tingut les seqüeles a posteriori, se'ls han agreujat algunes, els han sortit unes altres simptomologies, i ens diuen que una mica anar tirant, anar aprenent a viure. Clar. Sent una víctima del final, com són com soldats que tornen d'una guerra. Nosaltres sempre fem el mateix paral·lelisme. Sí,
2: que ben definit. Joan, tens un minut, no?
1: No, ja està, perquè anar mirant el rellotge, però bueno, sí, jo crec que estava interessant parlar de què pot substituir, i la Selva Orejón, jo recordo que ens va parlar un dia de sí. que la intel·ligència artificial s'estava entrenant justament per poder substituir la feina que estan fent aquestes persones. Sí.
2: Jordi Vilella, advocat de Bastet Advocats, que representa els exmoderadors de Meta en aquesta demanda col·lectiva. Moltíssimes gràcies per atendre un cop més al balcó.
3: Gràcies a vosaltres per donar veu a aquesta gent que de ben segur que els repara que tot això se pugui saber i que socialment la gent prengui consciència.
2: Una abraçada, de veritat.
3: Una abraçada.
2: Dos minuts i el dia en cinc minuts per l'Andrea Villòria i la Núria Vilamana. Diu Andrea.
5: Al balcó.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: Valorado.
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone. ¿Cuándo me tengo que salir?
9: Cuando usted quiera.
8: ¡Qué bien! Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
9: Todo el tiempo que quiera.
8: ¿Y todas las burbujas que quiera?
9: Todas las burbujas que quiera.
8: ¿Y todo el relax que quiera?
9: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
10: Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 20 millones. Millonario forever.
11: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell, ser de los que hacen.
13: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
14: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
15: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
16: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
17: És dijous 8 d'octubre i aquestes han estat les notícies del dia a Catalunya.
18: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
17: Ho acabem de sentir ara al balcó. La família d'una moderadora de continguts de Meta, la matriu de Facebook i Instagram, demandarà la multinacional de Silicon Valley pel suïcidi de la seva filla. La jove va treballar a Barcelona fins l'any passat revisant vídeos de gent que es treia la vida en directe de pedòfils i altres escenes violentes. Aquesta dona era una de les 700 persones que va posar una demanda col·lectiva contra Meta al·legant que havien patit estrès posttraumàtic després de passar hores i hores veient un contingut molt dur. El seu advocat, Jordi Vilella, relatava així els fets al balcó.
3: Ha fallat una empresa com és Meta, que tot i tenir els recursos suficients no va aplicar la llei de prevenció de riscos laborals com s'exigeix, que ja havia passat altres vegades. També cal destacar que ja s'havien suïcidat 3 moderadors durant els anys que va estar l'empresa operant a Barcelona, que ja havia passat prèviament als Estats Units.
17: La noia es deia Inés, era francesa i va treballar a la Torre Glòries entre 2022 i 2025, quan va plegar per problemes de salut mental que la van deixar al límit. L'advocat ha dit que els moderadors eren com soldats que tornaven de la guerra. I en clau política, la notícia del dia és que la direcció d'Esquerra Republicana té preparat un candidat alternatiu a Gabriel Rufián per si finalment les negociacions sobre les llistes per les properes eleccions no arriben a bon port. És el diputat del Parlament Jordi Albert, de la confiança de Junqueras. Les negociacions continuen i s'han de resoldre abans d'aquest diumenge, Laura Pons.
18: Sí, Jordi Albert ja ha començat a recollir avals per poder presentar-se com a candidat quan finalitzi el termini aquest diumenge. La direcció continua prioritzant que sigui Rufián el cap de llista, però la relació amb la cúpula fa temps que no és fluida i tampoc ho ha sigut la relació amb els seus companys al Congrés. Rufián diu que vol presentar-se per Esquerra, sí, però també reclama unes mínimes condicions per ser candidat, per poder tenir un equip i uns diputats de confiança, tot i que el partit vol acotar-li el terreny i intentar que no vagi tan per lliure com consideren que ha passat en aquesta passada legislatura. La negociació continuarà en els propers dies, però la direcció ja pressiona Rufián amb una alternativa de la confiança de Junqueras.
17: I encara amb aquestes eleccions al Congrés, a l'horitzó, Ada Colau ha dit aquest matí a la SER que està disposada a liderar el Frente Amplio, l'espai que quedarà a l'esquerra del PSOE que fins ara ocupava Sumar. Posa així una condició, que Podemos s'assumi aquesta candidatura. Són declaracions a l'Hoy por Hoy.
19: Porque si se entiende que yo puedo ser una persona de consenso que ayude a hacer realidad ese Frente Amplio, pues por supuesto que me honra y ya he dicho que estoy dispuesta a ayudar, por supuesto. Y tenemos que lograr que no hayan 2 o 3 papeletas de la izquierda en las próximas elecciones.
17: Sobre els aiguats dels últims dies a Catalunya, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, calcula que el temporal ha costat més de 115 milions d'euros a les empreses afectades. Són sobretot companyies del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els Vallesos, Pol Valero.
20: 3 de cada 4 companyies consultades ha patit afectacions i la majoria han hagut d'aturar o reduir l'activitat en algun moment. Només al Vallès Oriental les pèrdues són de 55 milions d'euros. Un exemple és l'Eric, propietari del restaurant Casa de Menjars de Vilanova del Vallès.
21: Jo vaig arribar a les 9 que vam obrir i estava tot regirat, totes les neveres plenes d'aigua, tot tirat pel terra, o sigui, tot anegat. Pensa que va arribar als nivells a 1,5 metres d'aigua a dins del restaurant.
20: Per això, Pimec reclama reforçar els ajuts directes a aquestes empreses i considera insuficients els 5 milions d'euros que ha previst el govern.
17: I ara que sembla que el pitjor del temporal ha quedat enrere, és moment per veure què ha passat, sobretot meteorològicament. Els experts avisen que dilluns passat, durant els aiguats, es va formar un cicló tropical al Mediterrani, un fet completament inèdit, sense precedents. Juan Jesús Gómez és investigador de l'AEMET i meteoròleg superior de l'Estat.
22: Y empezamos a tener fenómenos a los cuales no estamos acostumbrados. Y tampoco los modelos que surgen de un conocimiento acumulado, ¿no? Por el clima de la región, pues los modelos también van a tener dificultades y cada vez van a tener más.
17: Declaracions de Gómez de l'Hoy por Hoy de la cadena SER, on també ha comentat que la principal causa de la formació d'aquests fenòmens atmosfèrics que són inèdits al Mediterrani és que l'aigua del mar està batent tots els seus rècords de màximes temperatures. Això és tot per ara. Us quedeu ara amb la Núria de Vilamala i la graderia del balcó i després especial Hora 25, avui des del recinte modernista de l'antic Hospital de Sant Pau de Barcelona, amb José Luis Sastre i tot l'equip. Fins ara.

0: El dia en 5 minuts.
1: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó amb Núria Vilamala.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Després d'una aturada de seleccions que per alguns s'ha fet eterna, ara sí, els clubs ja treballen amb els jugadors internacionals i el retorn de la Lliga ja el tenim aquí. Som dijous, 8 d'octubre, amb el Toni Suárez al control tècnic. Va, que torna el Barça.
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I arrenquem amb una bona notícia, perquè fa pocs minuts el Barça ha anunciat la renovació d'una de les perles de la Masia, que ara triomfa, i de quina manera. El primer equip, Xavi Espart, ha renovat amb el Barça fins al 2030. Una gran notícia pel conjunt blaugrana, que s'assegura la continuïtat d'un Espart que està rendint a un gran nivell aquesta temporada. Tot plegat mentre el Barça es prepara per tornar a la competició i per rebre el Getafe dissabte a 6:45 de la tarda. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
0: Va, que ja torna el futbol, ja està.
2: Per fi s'ha acabat això de les seleccions.
0: Ja ho tenim aquí. A veure, Nil, el Barça ja entrena ara sí amb tots els jugadors internacionals, però el que encara no entrena amb l'equip és Rafinha, no?
2: Sí, de fet, avui és el primer dia, imagina't, estem a dijous, sí. El partit del Barça és dissabte a la tarda, és el primer dia en el qual Hansi Flick pot comptar amb tota la plantilla, això sí, sense Rafinha, és l'única futbolista que avui encara no ha trepitjat la gespa, que s'ha quedat fent treball específic al marge, pel que ens expliquen. Rafinha demà es provarà, Rafinha demà el més normal és que entreni amb l'equip, ho explicarem, de fet, allà estarem a partir de les 11 del matí, que podrem veure el primer quart d'hora d'aquest entrenament abans de que parli Flick a la prèvia, i en principi ha d'estar disponible pel partit contra el Getafe. Una altra cosa que crec jo que és difícil és que jugui de titular. El més normal seria que Rafinha descansés, que qui fos titular en principi hauria de ser Gabriel Jesús, un Rafinha que en principi, si fos la final de la Champions dissabte, jugaria segur, però que en aquest sentit doncs el més normal és que descansi. Més enllà de Rafinha, han tornat ja els 6 internacionals espanyols que ja van arribar el dimarts de matinada. Dimecres van tenir descans, avui han entrenat, igual com Livakovic i també Anthony Gordon, eren els últims que faltaven per arribar. Per tant, el Barça que comença aquest turmalet dissabte 6:45 de la tarda contra el Getafe al Camp Nou, amb la interrogant encara a aquesta hora de Rafinha, però amb el convenciment de que el brasiler podrà estar a la convocatòria.
0: Important que no es prengui cap risc, sobretot tenint en compte el calendari que li ve al Barça, que déu-n'hi-do. Per cert, Nil, si dissabte juga, que tot fa pensar que sí que jugarà, Gerard Martín arribarà als 100 partits amb la samarreta del Barça, eh?
2: Sí, és una història segurament una mica atípica, un futbolista que va arribar a la temporada 23-24 per jugar al filial, que s'ha acabat guanyant la confiança de Hansi Flick. De fet, en el primer partit oficial de Hansi Flick contra el València la temporada 24-25 ja el va fer debutar juntament amb Pau Víctor, un Gerard Martín que avui al matí Fermín ens recalcava que té un 60% de guanyats, duels guanyats, és a dir, per sobre fins i tot de Pau Cubarsí, i un 90% d'encert a la passada, i que des d'aquell 25 de novembre de la jornada 13 de la temporada passada, la qual Hansi Flick el va posada central, ha jugat 34 de 48 partits com a titular en el Barça, va superar els 3.000 minuts la temporada passada, 6è jugador amb més minuts, el futbolista de camp amb més partits jugats juntament amb Eric García. Per tant, una peça indiscutible, un triomf segurament de la classe obrera. I avui el que t'hi jugues, hem parlat amb Pau Víctor, que precisament va debutar el mateix dia aquell amb el primer equip del Barça, íntims amics des de que jugaven al filial a primera ref amb el Barça, i Pau Víctor que ens ha parlat d'algunes de les claus de per què Gerard Martín avui és indiscutible al Barça.
3: Bueno, al final crec que la seva clau és el treball en silenci, en voler millorar cada dia, en saber que potser no té les condicions que potser en té Cubarsí, per dir-te, però sí que en quant a treball, en quant a voler millorar, crec que ningú el guanya, i crec que és el seu punt més fort.
2: Aquest és Núria. Pau Víctor parlant del punt fort de Gerard Martín, com deia, íntims des de fa ja bastant temps. Ara en Pau Víctor, que està brillant a Portugal, s'ha posat de moda, de fet també ho va fer ja aquesta setmana Arnau Tenes al Que t'hi jugues, elogiar el que per molts és el millor jugador del Barça aquesta temporada. També ho ha fet Pau Víctor parlant de Rafinha.
3: No, és increïble, o sigui, un jugador que té la capacitat de defensar com ell fa, que es recorre tot el camp defensant i després li arriba la pilota i sembla que no hagi fet un pas en defensa, perquè pren sempre la millor decisió, arriba dins de l'àrea i és de lo millor que hi ha, perquè totes les enxufa cap a dins, és espectacular, i de veritat que és un jugador increïble, però és una persona pues, que encara és millor, no?
0: Doncs demà estarem pendents de l'entrenament del Barça previ a aquest Barça-Getafe i del que pugui dir Hansi Flick en roda de premsa, ens ho explicaràs tot. Nil Solà, moltíssimes gràcies.
2: Una abraçada.
0: I un altre punt en clau blaugrana, perquè el Barça femení ha demanat a la UEFA canviar la data del partit contra l'Arsenal perquè coincideix amb la vaga general. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
4: Hola, Núria, què tal? Bona tarda.
0: El partit, corresponent a la quarta jornada de la fase de Lliga de la Champions, s'ha de jugar l'11 de novembre, que és el mateix dia que s'ha convocat la vaga general a tot el país.
4: Doncs sí, Núria, el Barça és conscient que un partit en un dia de vaga general pot arribar a causar molts problemes d'operativa a l'estadi, però també per tots els aficionats que s'hagin de desplaçar, així que ja li han traslladat a la UEFA la problemàtica, se li ha demanat una solució i el club blaugrana proposa moure el partit el dia d'abans, és a dir, en comptes del dimecres 11 de novembre, que es jugui el dimarts 10 de novembre i així evitar que coincideixi amb el dia de la convocatòria de la vaga general.
0: I quina és la resposta de la UEFA, Anna?
4: De moment, la UEFA ha rebut el missatge del Barça, l'han elevat a les màximes instàncies i el següent pas és que es posin en contacte amb l'Arsenal, amb el club anglès, per saber si ells estan d'acord en canviar la data del partit. A partir d'aquí, el Barça ja només pot esperar la resposta definitiva de la UEFA, però, evidentment, els despatxos del club blaugrana esperen que la UEFA accepti, també l'Arsenal, canviar aquesta data del partit perquè jugar en un dia de vaga general pot arribar a ser problemàtic i caòtic.
0: Doncs estarem pendents de com acaba tot plegat. Gràcies, Anna.
4: Gràcies, Núria. Una abraçada.
0: Passen 7 minuts de 2:15 de 9 de la nit. Més coses a la graderia.

0: comentàvem ara, aquest cap de setmana per fi torna a la Lliga i l'equip que inaugurarà la jornada serà l'Espanyol demà a les 9 de la nit al camp del Màlaga. Helena de Diego, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Torna a la Lliga i l'Espanyol torna aviat perquè jugarà demà al camp del Màlaga, el cué de la Lliga, i l'Espanyol, és veritat, Helena, que no arriba en una situació fàcil, dues derrotes consecutives abans d'aquesta aturada de seleccions i la sensació que veure què acaba passant amb Manolo si les coses no van bé, no?
1: Sí, perquè amb aquestes dues derrotes contra l'Elx i el Rayo van aixecar molt soroll al voltant de la figura del tècnic, de Manolo González, i avui ha volgut deixar clar al gallec que ell la pressió d'això de ser entrenador de l'Espanyol la sent des del primer dia. Fins i tot ha dit que quan ja era entrenador del filial ja sentia aquesta pressió, que sap conviure amb ella i que, malgrat pot entendre les crítiques pel joc d'aquestes darreres setmanes, ell no se sent qüestionat.
2: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea què passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Jo a dia avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. Quan agafava el primer equip de l'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria. Llavors no... És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
1: Manolo, el més pur estil. Manolo, ja el sents. Núria, agrair també les mostres de suport del vestidor d'aquests dies. Sentíem a Omar aquesta setmana fent-ho, també Brian Zaragoza, el que t'hi jugues, per exemple. Edu Expósito també el va defensar moltíssim. I també ha volgut agrair les paraules del director general esportiu, de Monchi, que també el va defensar al Larguero fa uns dies, i a les darreres hores ho ha fet al diari Esport, on ha dit Monchi que mai s'ha plantejat cessar a Manolo. Diu Manolo que està fort per seguir endavant.
2: Que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et deu treballar el dia a dia, pues confiï, pues bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve. També entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: Manolo sempre és clar a les rodes de premsa, això a Helena no li podem retreure que no ho sigui, perquè clar, ho és sempre Manolo, però a veure, clar, a priori demà vas al camp del CUE, és veritat que fora de casa els partits sempre costen més, però la sensació és que, excepte que la derrota sigui, diguem-ne, allò contundent i que l'Espanyol no competeixi, entenc que Manolo no cauria.
1: Això és el que ha dit el...
0: No estem al cap de l'Espanyol ni res,
1: Això és el que ha dit Monchi, almenys en les darreres hores, que confien en ell per liderar aquest projecte. I soroll a banda, Núria, al voltant de Manolo, la bona notícia en clau espanyol és que ha tornat el capità Javi Poada a una convocatòria. Ho fa 9 mesos després de trencar-se el lligament creuat anterior del seu genoll dret. Se l'esperava per després de l'aturada. Veurem si té minuts o simplement el porta per entrar en dinàmica d'equip. Ha dit Manolo que si és necessari està preparat Javi Poado per tenir els primers minuts, i a falta de Quique García, que continua lesionat, té pràcticament el tècnic disponible a tota la plantilla. Ja és de Màlaga l'equip amb 24 futbolistes, entre ells també Andoni Gorosabel, que encara no ha debutat en partit oficial, i Javi Hernández, que ja està recuperat de les molèsties que el van fer tornar abans de la concentració de la Sub-21.
0: Doncs una bona notícia, sobretot el retorn de Javi Poado, 9 mesos lluny del terreny de joc, però demà tornarà a la convocatòria. Helena, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Núria.
0: 4 minuts per 3:15, fem una petita pausa i més coses a la graderia.
3: La graderia del balcó.
4: Por primera vez, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
5: Tiri, tiri, tiri. Vamos a intentar contar en 20 segundos
6: el seguro para mascotas con veterinario de Línea Directa. Pero es que es tan completo que no sé si cabe. Vamos, que tiene todo lo que tu mascota...
5: Nada, que no cabe.
6: Pero tiene un precio que solo Línea Directa te puede dar. 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
8: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana...
7: O los 10 días Nissan...
8: ¿Cómo?
9: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
10: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
11: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
12: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
11: Entrades a auditori.cat.
13: La graderia del balcó, amb Núria Vilamala.

0: Si arribarem a 9:15 de la nit, la primera divisió ha estat aturada durant 3 setmanes. La que no ho ha estat és la segona divisió. Jana Flores, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I, de fet, avui, 2 dies abans del partit, el Sabadell ha començat un viatge complex per jugar contra el Ceuta.
1: Doncs sí, Núria, el feixuc desplaçament ha començat avui en avió cap a Jerez, on l'equip farà la primera parada per entrenar abans de l'enfrontament. Divendres, en canvi, el viatge serà per carretera fins als Algesires, on després d'entrenar agafaran un ferri fins a Ceuta per disputar el partit de dissabte, que és a 4:15. Passat tot aquest calvari, els catalans encara els quedarà la tornada, sumant un total de 4 dies de ruta. Per acabar de coronar l'experiència, avui Ferran Costa ha confirmat en roda de premsa que diversos jugadors es troben indisposats per un virus, tot i que no ens ha especificat quins són. En la compareixença ha estat fidel al seu estil, mostrant un paper amb un 50 escrit, la xifra que ha marcat com a objectiu per assegurar la permanència.
2: Pues mira, t'ensenyaré el que miro jo, que ho miro sempre quan me'n vaig a dormir, quan em llevo, ho porto aquí al mòbil sempre. Mira, això és el que miro jo. I cada setmana vaig apuntant aquí. Intento que cada setmana anem sumant. Jo sóc una persona que aquí ningú m'ha regalat res. Aquí moltes vegades m'han dit que era molt difícil això de ser entrenador, que no eres futbolista. I al final, a base de pencar i de tirar i de tenir un pla i no fer-li absolutament cas a ningú, pues mira, pues he anat donant passes endavant.
1: També ha fet èmfasi en la dificultat de la competició.
2: Que l'equip hagi estat capaç de guanyar partits, de puntuar amb regularitat, no ens pot fer pensar que això costa menys del que realment costa en aquesta categoria. Perquè si no, portaríem 12 anys seguir jugant a segona divisió i hauríem disputat 8 play-offs d'ascens. Però és que penso que no ha estat així. Llavors, no ens acostumem a sopar pernil ibèric i una copeta de cava, perquè això no és un normal. El normal són altres coses, llavors.
1: I un fet positiu a recalcar és que durant l'absència de l'equip el club aprofitarà per replantar la gespa de l'estadi.
0: Gràcies, Jana.
1: Moltes gràcies, Núria.
0: Al bàsquet.

0: de 9 de la nit. Arnau Montserrat, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: En bàsquet, el Barça demà té un nou partit d'Eurolliga al Palau Blaugrana contra els Alguiris.
1: Un Barça que tindrà 4 partits consecutius a casa, 3 d'ells d'Eurolliga, començant per demà a 8:45 contra els Alguiris Kaunas. D'això n'ha parlat Sekulić en la prèvia del partit. Diu que volen treure avantatge d'aquest fet i, sobretot, aprofitar que no hi ha desplaçaments, doncs, per fer feina tàctica. Sekulić, que també ha parlat del tema de la setmana, la possible compra, absorció de la NBA sobre l'Eurolliga.
2: No paro molta atenció a això. Jo no puc canviar res. Puc donar la meva opinió, però no crec que això pugui canviar res. Doncs esperem que l'acord final pugui beneficiar el bàsquet europeu.
1: També ho ha fet un dels capitans de l'equip, Kevin Panther, que encara no té clar si pot ser bo o dolent pel bàsquet.
2: He tingut aquesta conversa molt amb molta gent, però no ho sé perquè no en sé gaire informació. Així que és difícil. Tinc la meva opinió sobre el tema. Funcionarà, no funcionarà, no ho sé. Però saps que encara estic investigant i llegint coses i buscant coses, perquè no estic gaire segur.
1: Bones notícies que ara demà per Sekulić, Josh Nebo i Tosan Ebuwan han entrenat amb l'equip i ha dit el tècnic eslovè que tenen grans possibilitats de jugar demà. Recordem que Nebo no juga des de la final de la Supercopa i Tosan no ha debutat amb la samarreta blaugrana. És baixa d'última hora Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor, no ha entrenat avui i estarà uns 10 dies aproximadament de baixa. Demà a 8:45 al Palau, Barça-Alguiris.
0: Gràcies, Arnau.
1: Adéu, Núria.
0: I avui han passat més coses al món de l'esport. Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Núria? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem algunes notícies que ens ha deixat el dia d'avui. La primera és que Alexander Seferin optarà a un quart i últim mandat com a president de la UEFA.
3: Sí, Núria, el màxim dirigent de l'associació ha donat marxa enrere en la seva postura inicial i ha decidit presentar-se a les eleccions de 2027, com ha anunciat un comunicat a la UEFA. L'eslové, que últimament sembla portar-se millor amb Joan Laporta, ha comunicat la decisió final durant una reunió a Berlín amb els presidents i secretaris de les 55 federacions nacionals. El punt clau en aquest gir ha sigut la insistència de les federacions en demanar a Seferin que reconsideràs presentar-se a la reelecció.
0: Més coses en futbol, perquè Haaland s'ha pronunciat per primer cop sobre les acusacions al Manchester City.
3: Sí, la Premier League va declarar culpable a l'equip Citizen de 114 infraccions a les normes financeres i aquest diumenge visita Anfield per jugar el primer partit des de que va esclatar la polèmica. La màxima estrella dels Sky Blues, Erling Haaland, ha volgut enviar un missatge esperançador a l'afició.
4: Hem d'estar junts, mantenir-nos units i ser positius. No importa el que passi a la vida, que sempre hem de tenir un somriure. Així que hem de ser positius i mirar endavant.
3: El City arriba líder de la classificació amb 3 punts d'avantatge sobre l'Arsenal.
0: En poliesportiu, el Barça d'handbol està jugant en directe contra el Dinamo Bucaresti a la Champions.
3: Exacte, fa uns minuts que ha començat el partit que enfronta els blaugranes amb l'equip romanès. De moment el marcador és de 1-0, favorable al Barça, al minut 4, així que acaba de començar. L'equip blaugrana vol refer-se de la dura derrota de la setmana passada contra el Vesprem hongarès a la final del Mundial de Clubs. Malgrat no aconseguir el títol, els de Carlos Ortega venen amb bona dinàmica a la competició, després de guanyar a domicili contra el Marsella a la jornada anterior. El porter islandès Víctor Hallgrímsson ha sigut baixa pel partit.
0: I una última notícia, perquè Dani, hi ha una nova campiona del món en judo i és catalana.
3: Doncs sí, la lleidatana de 24 anys, Ai Tsunoda, de pare japonès i mare francesa, s'ha proclamat campiona del món de judo a Bakú, a la categoria de menys de 70 quilos. És la primera catalana en la història en aconseguir-ho i la setena pel que fa a la Federació Espanyola. Tsunoda, que es va quedar sense medalla als Jocs Olímpics de París en perdre el bronze amb l'austriaca Michaela Polleras, ha aconseguit la revenja en batre la mateixa judoteca a la final del campionat.
0: Gràcies, Dani.
3: Moltes gràcies.
0: Ens espera protagonista. Falten menys menys de 3 mesos perquè arrenqui una nova edició del Dakar, però a dia d'avui hi continua havent molta incertesa i encara cap seu confirmada. El conflicte Orient Mitjà dificulta que el ral·li més dur del món es pugui disputar a Aràbia Saudí i és per això que ASO, l'empresa organitzadora de la carrera, té preparat un pla A, que és que es pugui disputar a Aràbia, però amb alguns canvis, i un pla B, que seria que el Dakar tornés a Àfrica i es disputés al Marroc. I avui, aquí a la graderia del balcó, ja ens escolta el Josep Padró. Ell va ser el segon classificat del Dakar a la categoria Original by Motul l'any passat. Ara, evidentment, està vivint de primera mà tota aquesta incertesa i, de fet, fa pocs dies es va reunir amb David Castera, el director del Dakar, que ha explicat a tots els pilots una mica com està la situació. Josep Padró, què tal? Bona tarda.
5: Molt bé, bona tarda. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Com estàs vivint tu tota aquesta incertesa que ara comentàvem al voltant del que passarà en aquesta edició del Dakar?
5: Bé, doncs complicat, no? Al final per nosaltres és un event molt important, treballem tot l'any tant a nivell de patrocinis com de preparació personal o mecànica per arribar al gener en les millors condicions. Ja de per si és tot molt complicat per nosaltres, només faltava això, no? La veritat és que ens dificulta molt la feina.
0: Aquests últims dies, Josep, crec que has pogut parlar, no?, amb el David Castera, el director del Dakar, que us ha explicat una mica als pilots com està la situació. Què és el que us traslladen a vosaltres?
5: Bé, crec que era molt adient aquesta xerrada que va tenir. Ens va venir a veure a alguns equips o alguns participants ara en el Rally de Marroc. Hi havia una prova del Campionat del Món. I bé, la veritat és que feia temps que jo crec que s'estava demanant aquesta xerrada o aquestes explicacions, perquè fins ara no teníem més notícies que l'ASO únicament plantejava anar a Aràbia, quan, bueno, portem tot l'any sabent la situació difícil que hi ha allà, no? Doncs es va reunir amb nosaltres i ens van transmetre que l'objectiu principal és poder disputar el Dakar a Aràbia, que així ho porten treballant tot l'any, igual que els anteriors. Sí que estan fent modificacions molt importants al recorregut per anar a la zona nord d'Aràbia, que és on hi ha menys conflicte, o no hi ha conflicte, segons ens diuen, però són realistes i són conscients de que el primer és la seguretat de tots nosaltres i d'ells també, i donada la situació, pues, tenien que plantejar un plan B i assegurar que la cursa va endavant, no? Aleshores, bueno, pues la veritat és que dona una mica de tranquil·litat a tots, saber que com a mínim són realistes, són conscients de que tots estem molt preocupats i de que si no hi ha les garanties mínimes per poder fer una carrera en condicions, com a mínim que s'estigui treballant amb una alternativa.
0: I us van explicar si aquest pla B efectivament era que es disputés al Marroc?
5: Sí, ens van dir que actualment l'alternativa més viable que hi ha, donat el poc marge de temps que tenim, és el Marroc. El Marroc, bueno, precisament estàvem allà fent el Campionat del Món. El Marroc és un país que avui en dia té una estabilitat política que dona la seguretat per poder fer un event d'aquesta magnitud. Tenim l'experiència de molts anys a nivell competitiu i a nivell de ral·lis, que sabem que allà hi ha les garanties per poder-ho fer a alt nivell, i penso que per ells és una facilitat. Ho tenim molt a prop de casa, a nivell logístic és molt més viable que no pas Aràbia, i en poc temps penso que és l'alternativa real que podem tenir.
0: El que sí, no?, una mica la conclusió que n'extraiem de tot plegat és que tant si és el pla A com si és el pla B, el Dakar tirarà endavant.
5: Correcte. Això al final és el que tots volíem escoltar, que hi haurà Dakar, que no ens estem preparant en va, també donar tranquil·litat a tots els nostres patrocinadors i equips, perquè al final té un impacte econòmic molt fort el Dakar i és la millor notícia que podíem tenir.
0: I ja per acabar, Josep, ho comentava al principi, l'any passat vas acabar en segona posició. No sé quins objectius et marques de cara a aquest Dakar, no sé si et veus fins i tot aconseguint el títol o ets una mica més prudent?
5: Bueno, penso que ens toca pensar en això. L'any passat vam ser molt prudents, era la nostra primera edició en aquesta categoria, era el nostre tercer Dakar, però era el primer que fèiem amb Original i vam anar amb... sent molt conscients que és una categoria molt complicada. Però penso que vam demostrar que tenim opcions, vam guanyar 8 etapes, crec que vaig ser superconstant i va sortir un gran Dakar, així que penso que aquest any el discurs té que ser un altre, penso que és realista pensar que podem anar a lluitar per la victòria, així que l'hem de preparar, soc conscient de que el Dakar és una cursa molt llarga, que hi ha molts factors que poden tombar la balança cap a un costat o cap a un altre, però com a mínim la mentalitat és una altra, ja sí que m'he preparat molt bé l'any, de forma molt professional, aquest any ja tinc més marques que m'apoyen, així que espero poder lluitar per la victòria i portar una alegria a casa.
0: Doncs Josep Pedró, estarem molt pendents de com acaba tot plegat amb el Dakar, celebrem que es pugui disputar, veurem finalment quin és l'escenari i sobretot seguirem de prop i esperem que efectivament puguis aconseguir aquesta victòria. Josep Pedró, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a la graderia del balcó.
5: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: 3 minuts per arribar a les 9 de la nit, la graderia es va buidar. Fins aquí la graderia d'avui dijous. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit, a les 12 del migdia, al Què t'hi jugues. I ara us deixem amb Hora 25, amb José Luis Sastre, avui amb un programa molt especial des de l'edifici modernista a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Que vagi bé, fins demà.
6: La graderia del balcó, amb Núria Vilamala.
7: Hola, esto te interesa.
8: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
8: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
10: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
11: Última hora. España, primer país que acaba con el sinhogarismo. Es la noticia que todos queremos escuchar y que juntos podemos hacerla realidad. Entra en tutecho.es y descubre cómo.
12: Psst. Sí, tú. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. Y que la del otro... Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
13: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya't, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.

0: ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
1: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'API web de la SER.
2: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
3: Que n'aprenguin!
2: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
4: Això és clau.
2: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
5: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
6: És tremendo. ¿Por qué?
0: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
7: Mi cuestión es ¿por qué?
0: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
8: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
2: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
9: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
2: A SER Catalunya.
10: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
7: ¿Por qué?

faré per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,

que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot

0: Hora 25 con José Luis Sastre en la SER.
1: SER Catalunya Barcelona. Avui Barcelona és protagonista d'Hora 25, en una edició especial des del recinte modernista de Sant Pau. L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'equip Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
2: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
3: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
4: Tots els nostres continguts.
3: Som a tot arreu. Som al teu costat.
4: Descarrega't l'app de la cadena SER.
3: Tot això passa aquí.
5: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
1: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
6: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
1: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
7: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
8: Que n'aprenguin!
7: Escolta el Què t'hi jugues, Barça.
9: Això és caure.
7: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
10: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
11: És tremendo.
12: ¿Por qué?
1: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
12: Mi cuestión es ¿por qué?
1: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
13: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
7: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
14: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
7: A SER Catalunya.
15: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
12: ¿Por qué?
16: Si saps on vols anar, anar, anar.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.